0: Celebrem la sisena edició.
1: Aquests són els continguts que us ha presentat Mònica Socias per la darrera edició estiuenca del Calaix, la número 356 de la temporada 7, capítol 51. Tanquem, doncs, el Calaix, temporada 7, i a partir de la propera setmana, primera de setembre, obrirem el nou Calaix, la temporada 8a, amb els continguts habituals que totes les setmanes us oferim. Així doncs que ara us convido a escoltar aquesta edició i a partir de la propera setmana, temporada 8, de El Calaix.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Una de les estrenes cinematogràfiques més esperades d'aquest estiu ha estat L'Odissea, l'adaptació del poema grec atribuït a Homer, escrita, dirigida i produïda per Christopher Nolan, al seu estil. Criticada per alguns i lloada per alguns altres, el que no podem discutir és que ha posat un dels grans clàssics en boca de tothom. I aquestes cosetes s'han de celebrar. Nosaltres avui hi posarem cullerada. Us hem preparat algunes recomanacions literàries amb molta solera. I començarem, evidentment, per L'Odissea, amb la traducció catalana que han fet en Pau Sabater per a la col·lecció Bernat Metge Universal. Sense perdre la seva essència, és una traducció assequible per als lectors que ens apropa a les aventures d'Odisseu en el seu retorn a Ítaca després de la Guerra de Troia. Una travessia en la que haurà de superar nombroses proves, com la màgia de Circe o poder escapar de la cova de Polifem. Un relat que ens parla de la identitat, de la família, del retorn a la llar. Una aventura que transmet intel·ligència i astúcia. Una història on la determinació hi juga un paper importantíssim. En format juvenil, us recomanem l'adaptació que n'ha fet la Meritxell Blai, publicada per La Galera, amb les il·lustracions de Geni Espinosa per a lectors a partir de 12 anys. Si parlem de l'Odissea, ho hem de fer també de la Ilíada, atribuïda a Homer. És el volum que obre la col·lecció Bernat Metge Universal, amb en Pau Sabater com a traductor i amb el pròleg d'Enric Casasses. Una absoluta epopeia que narra en 24 cants els 51 dies de setge que patí Troia per part de les tropes gregues encapçalades per Agamèmnon, amb l'objectiu de recuperar la muller del seu germà Menelau, Helena, raptada per Paris, fill del rei de Troia. Qui no recorda el film Troia, que es va estrenar l'any 2004 amb en Brad Pitt caracteritzant Aquiles i Diane Kruger en el paper d'Helena? Per als més petits, l'editorial Combel n'ha publicat una versió adaptada per en Pau Sabater per a nens i nenes de 6 a 9 anys d'edat, amb el pròleg d'en Raül Garrigasait i les il·lustracions d'Arnal Ballester. I si encara en voleu més, podeu arredonir aquestes recomanacions obrint les pàgines de l'Eneida, del poeta romà Virgili, que narra la història d'Areas, troià supervivent de la guerra que viatja cap a Itàlia, i que l'any 1962 també va tenir la seva versió cinematogràfica. Sota el títol La llegenda d'Eneas va ser dirigida per Giorgio Venturini i protagonitzada per Steve Reeves.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Laura Serabrisa és periodista perquè sempre li ha agradat explicar històries. Sempre havia dit que estudiaria periodisme per poder escriure, però la ràdio i la televisió han estat el camí. Treballa a Televisió Mataró i condueix el programa radiofònic Valors a l'Alça per a la xarxa. La Laia està a punt de fer-ne 30 i la seva vida no és del tot com se l'havia imaginat quan en tenia 20. La mort recent de la seva mare la fa sentir més fràgil i vulnerable. Martí, el seu millor amic i company de feina a la ràdio, ha decidit mudar-se amb la seva parella. A la feina no està satisfeta i busca el seu camí enmig de dubtes i incerteses. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Gel a 40 graus és el títol de la novel·la. Jo pensava, com s'haurà fet la Laura Serabrisa, a més, ara parlarem de la brisa, de la, com s'haurà fet per tenir gel a 40 graus centígrads? Quan tanqueu les pàgines, entendreu que el gel i l'escalfor poden anar junts en molts moments de la vida. I el Brisa, em va fer molta gràcia aquest cognom. Laura, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Perquè és el meu nick a les xarxes i vaig pensar, escolta'm.
2: Ah, sí?
1: Sí, i vaig dir, mira, no m'hi havia trobat mai.
2: Doncs mira, jo vaig decidir posar-lo al segon cognom, primer perquè m'agrada molt, perquè crec que és bonic, i també una mica com en homenatge a la meva mare, que a vegades ens oblidem dels segons cognoms i diuen molt de nosaltres.
1: Doncs m'agrada que l'hagis posat i a més, doncs mira, em vaig sentir com molt identificada. I clar, el llibre anava donant tons per la taula de casa i pensava, ui, la brisa. I fins que el vaig obrir he trigat una miqueta a llegir-lo des que em va arribar, però reconec que és un llibre molt original. Ara, Laura, hauríem de preguntar als oients, qui ha compartit pis amb algú alguna vegada, I com són aquestes relacions quan comparteixes pis? Jo suposo que la teva inspiració deu venir... No sé si és teva personal o d'amics, amigues...
2: Sí, jo he compartit pis i compartir a vegades ho enfoquem només cap a un amic o una... Però compartim sempre, no? Des que som ben petits convivim, que és una paraula de convivència que ens acompanya a totes hores, cada dia, ja sigui amb altra gent o amb nosaltres mateixos... I a vegades potser no li donem prou importància i no és tan fàcil com sembla. Que és una cosa inherent a les nostres vides. Sembla que hagi de sortir tot bé, que no hagi d'haver-hi cap problema, però la convivència a vegades és difícil. És un tòpic, potser, no, Mònica, però s'ha de treballar també a vegades.
1: També ens ho hem de recordar. Vivim en un moment accelerat, en un moment d'empoderament personal, en un moment de... Mira, a mi no m'atabalis. I realment sí que ens hem d'aturar a pensar... Què significa compartir? Perquè no vivim sols.
2: Clar, és el que tu dius, no vivim sols i a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol sobretot en relació a la protagonista, a la Laia. M'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat. I m'interessava molt això, veure com cadascú aporta o no aporta gaire en el dia a dia i en aquesta construcció personal de la Laia.
1: M'agrada perquè les coses bones i les coses dolentes sempre diem, no? És aquesta típica frase de això és el que ens va conformant a nosaltres al llarg de la vida i va creant el que som nosaltres, no? Realment.
2: Sí, de fet, jo diria que la Laia està molt condicionada per algunes coses o per algunes persones amb qui ha topat al llarg de la vida. I això és el que ella fa que reaccioni d'una manera o altra a segons quines situacions, no? I la més rocambolesca, com dèiem, és la de compartir pis amb el seu millor amic, que més company de feina, i per tant, quan les coses es torcen, al seu parer, doncs ella reacciona d'una determinada manera per la motxilla que porta, no? Cadascú té la seva motxilla, ara tampoc entrarem a filosofar, però és veritat que això ens condiciona i també determina una mica com afrontem algunes coses.
1: Mira, us podeu prendre aquesta novel·la com una batalla entre jo em quedo el pis, que sempre aquestes escenes molt divertides de dir mal quedo jo i punto, eh? Sí, és molt... és una passada. I després també teniu aquesta doble finestra, no? De dir per què cadascun d'ells pren una actitud. Això ho he gaudit molt, no? Perquè hi ha moments que rius i hi ha moments que t'esperveres, perquè penses, fins on arribaran aquests dos?
2: També és veritat que, com que la història te l'explica la Laia, veu sobretot el seu punt de vista. I aquí m'agrada molt perquè cada lector es posiciona d'una manera diferent en aquesta història. N'hi ha que entenen molt el posicionament de la Laia i empatitzen molt amb ella, i n'hi ha que diuen, escolta, és una mica exagerada, es pren les coses molt a pit, en canvi en Martí, que és aquest amic i company de pits, amb qui de cop i volta doncs, deixaran de viure junts perquè ell ho decideix, això la Laia s'ho pren com un atac d'alguna manera, tot i que no ho és gens. És una decisió molt orgànica i molt normal per part d'en Martí. Però és curiós això, com cadascú, en funció també, jo crec, de l'experiència de vida, empatitza amb un o empatitza amb l'altre.
1: Ja veureu com s'acaba, eh? Però jo tenia ganes, ja arriba un moment de la novel·la que pensava, jo tinc ganes ja de saber què passa amb el pis d'una vegada. Ja ho descobrireu. Però sí que està molt bé perquè a mi també m'ha fet replantejar, Laia, com ens agafem a les coses i a les persones.
2: Sí, i en aquest cas el protagonista s'aferra moltíssim, moltíssim a les persones que formen part de la seva vida i a qui considera importants en diferents graus, potser, i per diferents motius, però ella crec que té una dependència bastant forta d'algunes d'aquestes persones, com d'en Martí, per exemple, o de la seva parella, d'en Ricard, i s'aferra molt, i aquesta dependència és el que jo crec, o jo ho veig així, a vegades li impedeix avançar o li impedeix estar tranquil·la, no? Viure amb la ment en pau i amb bé, sentint-se bé amb ella mateixa, perquè sempre està pendent de què pensarà, què dirà, què em farà aquell altre.
1: Realment a mi també m'ha fet reflexionar a banda d'això de com evoluciona la vida, de com evolucionem de formes diferents i com estem sempre en etapes diferents. I que també ens costa molt acceptar això. Perquè els que van més avançats, clar, desitgen altres coses. Però els que no, els volem lligar, aturar i fem servir el que sigui per fer-ho. Perquè aquí també... No, has fet un bon joc literari.
2: I a més és llei de vida, és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre i jo volia que la Laia també l'obsessionés, no? Com es transformen aquestes relacions al llarg de la vida, perquè no és el mateix tenir una amiga amb 16 anys quan vas a quart d'ESO a l'escola o a l'institut, que seguir amb aquesta amiga quan tens 25 i una té parella i l'altra no, o una se n'ha anat a estudiar a algun lloc, o una comença a treballar... Clar, cadascú va agafant el seu camí, no? I això és segurament el que ens enriqueix dels altres, que anem vivint coses que ens aporten mútuament, però alhora també fan i desfan les relacions com les entenem. I a vegades, ja que parlàvem que la Laia s'aferra molt a les coses i a les persones, ella crec que s'aferra molt a la idea o a les relacions que tenia fa uns anys, potser fa 10 anys enrere, no? O més. I es pensa que, o creu que haurien de seguir igual. I no, perquè ella mateixa també ha canviat, també ha viscut altres coses. I, per tant, acceptar que ja no és la mateixa i que el seu entorn també ha canviat i ha evolucionat, ha crescut d'alguna manera, li costa molt perquè alguna... jo crec que està com ancorada al passat. Sí,
1: certament. Bueno, ja ho anireu veient. Aquí hi ha frases com les persones van i venen o potser no tornen i no passa res. O una altra diu la típica justificació de passo que t'emboli per dissimular una por irracional als canvis. Una mica van dibuixant tot aquest camí que recorreran. Un altre punt important que a mi també m'agrada molt de la novel·la és, clar, aquí entren en joc diversos personatges, no? Tenim el Martí i la Laia, que són els que protagonitzen aquesta batalla campal, entre cometes, pel pis. Però després tenim la Sara i el Ricard, que seran les parelles de l'un i de l'altre. I aquí veig aquest joc, no? De qui, com és una parella i com és una altra. No? Llavors, són com satèl·lits que interactuen aquí, que també són una altra bomba explosiva.
2: Sí, sí, sí, sí, bastant. De fet, en Ricard, que és la parella de la Laia, és veritat que m'interessava molt com a personatge perquè m'ha permès abocar-hi totes aquelles petites coses que jo fa molts anys que veig, tant en relacions que he tingut jo com en relacions que han tingut les meves amigues o els meus amics, i que són tan subtils que a vegades passen desapercebudes. I tenia moltes ganes de concentrar-les totes en una figura que crec que això podem confessar-ho, no, Mònica? Que fora de micros comentàvem la tira que acabes agafant en Ricard. I a mi m'agrada molt quan la gent em diu he odiat en Ricard. I em sap greu dir això d'un personatge que he creat jo. Però realment estava creat potser amb aquesta finalitat, no? De posar-nos davant dels nassos com a lectors i lectores, comportaments, silencis, sobretot, que són molt feridors, que són molt habituals i que hem normalitzat tant que no reaccionem davant d'ells. I jo, la primera, jo he vist que la gent del meu entorn patia situacions com les que pateix la Laia amb en Ricard i no he gosat dir res per por a posar-me al mig d'una relació de parella. I queda una mica estrany, potser dit així, però em venia molt de gust tractar això, perquè està bé que cada cop parlem més de la violència, no?, en tots els seus espectres, però hi ha un tipus de violència que és això molt subtil, que gairebé no es veu, o que són fets aïllats, que si no vas sumant, queden allà, no?, es dilueixen. I m'ha anat bé perquè m'ha servit també per tenir converses molt interessants tant amb gent coneguda meva sobre casos similars que coneixem o que tenim en comú, com amb gent que no conec de res, que també s'ha fixat molt en això i he pogut compartir opinions, i és curiós com cadascú ho entén o ho viu d'una manera diferent.
1: Jo ja ho he dit a l'inici, no cal que ho amagui, que bueno, li vaig agafar una tirria al Ricard, que és que no podia jo amb aquest home. I existeixen, hi ha molts Ricards d'aquests pel món, tristament.
2: Hi ha molts Ricards, més dels que a mi m'agradaria admetre, i tot i així jo m'he d'aplicar molt la lliçó, perquè tot i haver fet això, haver escrit això conscientment i amb una intenció molt clara, avui dia, després d'haver inclús publicat la novel·la, he continuat veient situacions d'aquestes i no he sabut com reaccionar o com estendre la mà a la persona.
1: Ostres, és que això que dius és molt heavy, perquè jo no m'ho hagués plantejat, però jo penso que ara molts dels oients o les oients que ens estaran escoltant crec que s'hi han trobat en aquesta situació. En una banda o en altra, una, voler ajudar i no saber com, i l'altra, com hem acarat quan algú ens ha dit alguna cosa. És una novel·la que amb això pot ajudar molt.
2: No sé si pot ajudar, però sí, ajuda a obrir els ulls davant d'algunes d'aquestes situacions tan subtils, a mi ja em semblaria bé, no? De fet, a mi m'ha passat que amics meus, després d'haver llegit la novel·la, m'han preguntat si en algun moment, en alguna relació passada meva, no havien estat prou al meu costat o no m'havien sabut acompanyar. I m'ha xocat molt, perquè jo no m'esperava que ningú del meu entorn em preguntés això. I en cap cas està escrit amb aquesta intenció. Però sí que és cert que m'he adonat que a vegades potser no som prou conscients de com podíem estar acompanyant algú que no ho està passant bé i que no sap com sortir-se'n, perquè des de dins aquestes coses sempre costen molt més de veure i d'afrontar, que no passi uns ulls externs, no? Des de fora ho veuen i diuen, ei, què està passant aquí? Això és normal? Això és habitual?
1: Mira, jo potser, veus, hi ha detalls. Ara m'agrada haver fet aquesta entrevista perquè hi havia algun detall que potser se m'havia passat per alt, però és molt bonic com expliques, perquè a vegades els hi pregunto als convidats, convidades, reaccions que hagin pogut tenir. Tu no cal que t'ho expliqui perquè tu, o sigui, que t'ho pregunti perquè ja m'estàs explicant les reaccions. Clar, ja fa uns mesos que camina la novel·la. Per tant, hi ha hagut reaccions, bueno, molts lectors, lectores i reaccions de tota mena. I és meravellós quan una novel·la t'interpel·la d'aquesta manera, no? I et fa reflexionar amb la teva vida quotidiana. Suposo que deus estar contenta, clar.
2: Sí, mira, has dit una paraula que per mi és clau, que és la vida quotidiana, i és una cosa que des que vaig publicar la novel·la, perquè jo la vaig escriure sense cap pretensió, va ser una cosa com molt orgànica i per plaer, d'alguna manera, una cosa que tenia ganes de fer per mi mateixa i que mai pensava que acabaria veient la llum d'aquesta manera. Però sí que és cert que des que la vaig publicar, a mi em feia patir molt i em sentia molt impostora perquè pensava que no hi passa res realment. És una cosa molt quotidiana, no? És molt del dia a dia, les petites coses de la vida, que en el fons per mi són les importants, eh? I són les que m'agraden. Però no hi ha una gran trama amb girs de guió espectaculars, no? Amb personatges que de cop i volta es transformen. No, és una novel·la molt quotidiana, però crec que també està bé, potser, que puguem llegir històries més terrenals, no sé com dir-ho.
1: Jo només dic que és una novel·la que ens mostra que quan es tanquen les portes, quan arriba la nit, te'n vas a dormir i et tanques a l'habitació i estàs amb tu mateixa, o senzillament te'n vas a dormir i no parles amb qui tens al costat, t'hi sents acollida. És una novel·la que parla d'això, d'aquests moments, de quan s'acaba el dia, arribes a casa i tanques la porta. I això t'acompanya. Això és brutal.
2: Sí, perquè jo crec que també tothom, qui més qui menys, ha passat per alguna d'aquestes experiències. Tothom s'ha enamorat en algun moment, tothom ha tingut una amiga amb qui les coses ja no anaven com abans o canviaven perquè ens hem fet grans o perquè aquella amiga es casa o té fills i tu no, llavors et sembla que vas enrere, tot i que en realitat no sigui així, això donaria per una altra història i una altra entrevista segurament. I tots hem perdut també alguna persona que estimem, no? Perquè la mort també té un paper
1: important
2: en aquesta història i la vida de la Laia. Llavors crec que són com tres pilars, tothom s'ha sentit malament a una feina, no? Com li passa a la Laia també en algun moment. Són com pilars fonamentals a les nostres vides, ens agradi més o menys, perquè a vegades també ens focalitzem molt en un àmbit i deixem de banda els altres, no? I això també pot ser un error, segons com. Però sí, m'agrada molt la imatge aquesta que deies de quan arribes a casa, tanques la porta, continuen passant moltes coses.
1: Sí, i són les que ens preocupen a nosaltres, perquè són les nostres, les que ens passen cada dia i les que ens fan perdre la son, realment. Per tant, sí. Ara, l'altre dia feia entrevista sobre la història i penso si hi ha la història en majúscules i després hi ha la història en minúscules, no? I totes dues són absolutament importants. Bueno, jo no sé si explica alguna cosa més, eh? Perquè ara ens hem posat ja momento íntimo... Bueno, és que ja ho dona la novel·la. No sé, Laura, si vols comentar alguna coseta més. Jo penso que no... Que és una novel·la que s'ha de llegir, per molt que haguem explicat moltes coses. S'ha de llegir.
2: Sí, mira, ara que parlàvem d'això, d'aquests pilars, jo crec que la mort és important també en aquesta novel·la, però en positiu. La Laia perd la seva mare per un càncer i això sí que és una cosa, abans que em preguntaves, no sé si t'has inspirat en tu o en gent que coneixes, aquesta diria que és la part que més em toca a mi de prop, perquè jo vaig perdre la mare amb 25 anys com la protagonista de la novel·la i és una cosa que a la Laia l'acompanya durant tota la seva vida, durant tot el seu dia a dia, el que dèiem abans, no? La condiciona d'alguna manera. Ella ha passat a ser la noia que no té mare. I no tinc clar si això està bé o no, en segons quines situacions, però sí que potser no la deixa acabar de ser ella mateixa o no la deixa acabar d'anar endavant en alguns moments. I és per això que xoca tant, per exemple, amb en Martí, quan en Martí decideix marxar del pis, amb en Ricard, quan en Ricard, la seva parella, comença a comportar-se d'una manera estranya, quan... Bé, li fa molta por perdre, no? Les pèrdues li fan molta por. I jo crec que tot ve d'aquí, de la mort de la mare. Està molt bé perquè abans que parlàvem també de reaccions i de comentaris, m'ha fet molta il·lusió rebre missatges de persones tan conegudes com desconegudes que han connectat per aquesta banda, perquè han perdut no la mare, sinó potser el pare, potser un germà, potser un avi o una àvia, era molt important, potser algú que no era de la família, no? però ja es feia molt. I ha estat molt bonic aquests mesos poder compartir quatre paraules, quatre frases amb persones amb qui potser no havíem coincidit mai, però amb qui hem connectat.
1: Bé, només queda repetir El títol, Gel a 40 graus. Laura Serabrisa, publicat per La Campana. Jo penso que us hem deixat amb les ganes de llegir-lo, Laura. Jo crec que sí, eh?
2: Tant de bo, i tant de bo poder-lo continuar compartint i poder seguir parlant amb la gent, perquè al final el que m'agrada és això, que connecta amb les vides de les persones i que cadascú s'agafa seva, no? Inclús gent que

0: David Cordero és autor de Quan la mort és vida i La vida és la mort, i Els germans Cabot, un western català contemporani, un gran èxit literari. Ara torna amb Gossos. Tres parelles joves arriben a Ossos, un poble aïllat, en Navall d'alta muntanya, amb l'esperança de començar una nova vida envoltats de naturalesa. Però aviat descobriran que els somnis es transformen en malsons. Qui són els veïns misteriosos nascuts en aquelles quatre cases, esquerps com bèsties salvatges? Un home sec que hi veu sense mirar, una dona sense cor. Uns fills que són més que germans, uns nouvinguts que no són benvinguts. Tots amaguen un secret. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Cadascun de nosaltres tenim un gènere que ens agrada més o menys. En aquest cas, m'ha caigut a les mans Gossos, de David Cordero. I realment me'l vaig llegir en un sol dia. El rural noir, sang i fetge, aquest suspens, aquesta por, aquest fugir de la ciutat, és absolutament brutal. David, que m'ha encantat, que no podia entrar a l'entrevista de cap més manera.
2: Doncs moltes gràcies. Molt content de que t'hagi agradat.
1: Ja m'havien arribat veus de recomanacions. Mònica, t'has de llegir aquesta novel·la. Feia molt temps que la tenia damunt de la taula i a vegades us triguem, però arriba el moment. I aquest estiu a mi ma mama m'ha frapat, o sigui, és que enganxadíssima. Què podem explicar i què no de tot el que es trobaran, no?, els lectors? Però sobretot, què t'ha inspirat? Perquè m'agradaria pensar, quan escriviu aquestes novel·les, en què us inspireu? On trobeu aquestes històries, David?
2: Bueno, doncs, a veure, sempre hi ha com una primera idea. Jo, almenys en el meu cas, el que faig és que intento explicar alguna idea que se'm passa pel cap. En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en la que vivim, no? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjor. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i la norma s'ho hem fet, o en veritat continuem sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure. I llavors se'm va ocórrer aquesta idea, i la manera de fer-ho era doncs, portar-los a un lloc on no hi hagués cap tipus de norma ni d'autoritat, i on hi hagués alguna situació límit que fes que tot esclatés i es veiés, doncs això, com és la naturalesa humana.
1: A mi m'agrada perquè quan arribem als pobles és un altre ecosistema diferent, eh? Tenen les seves normes no escrites, no dites, però existeixen. Jo sóc de poble. Jo estic segura que molts dels teus lectors i lectores t'hauran dit, escolta'm, m'he sentit identificat amb els personatges, amb els ambients, amb alguna situació. A veure, evidentment, al meu poble tot això no ha passat, eh? Però vaja, coses grosses sí que han passat. Vull dir que, a veure, em passen.
2: Sí, jo mira que jo sóc de ciutat, però sempre penso que també al poble el que té primer és això, que estàs més en contacte amb la natura, no? I potser més allunyat d'aquesta autoritat o d'aquest control que hi ha tan salvatge de la ciutat. I llavors crec que és com que la gent és com més autèntica, diguéssim, no? O més clara o més planera, o per una cosa o per l'altra, no? O sigui, pot passar el millor o pot passar el pitjor. I sempre, diria que amb aquests últims llibres, sempre m'he anat, diguéssim, això, al món rural per explicar les històries, perquè penso que, com que m'agrada portar totes aquestes situacions a l'extrem, crec que és el lloc on millor es pot expressar.
1: Totes les escenes que has anat descrivint, n'hi ha alguna de real?
2: No, això també m'han preguntat. I, ostres, si hagués alguna real, tindria algun problema, eh? No, la veritat és que és tot ficció. De fet, sempre intento que, fins i tot, noms dels

0: pobles, de les comarques, de les valls, dels rius, de tot. Tot és inventat. Tot està inspirat en alguna real, però això també em dona la llibertat de poder imaginar el que vulgui. Perquè si ja delimites molt una zona, la gent d'aquesta zona o propera ja pot una mica estar condicionada o ser més crítica amb el que estàs explicant. I d'aquesta manera jo sempre he estat. Sempre és Catalunya, el meu lloc on passen les històries, però en un lloc on una mica ningú sap ben bé on és.
1: Està molt bé perquè, a més, tota la selecció de personatges que tu has creat són tots perfils diferents. Tens el camp base, no?, que és la part rural, tots aquests habitants que ja hi són, que estan, i després hi ha aquestes tres parelles que hi van a viure, i les relacions entre elles també són molt boniques, perquè seran millors o pitjors, s'entendran o no s'entendran, però tots aquests passats, tant dels nous com dels que ja són autòctons, ostres, creen un univers humà espectacular en tots els sentits. Vull dir, des de la part més salvatge fins a la part més humana, David.
0: És que a mi és algú humà que sempre m'agrada molt dels llibres, siguin el gènere que sigui. O sigui, jo no buscava escriure un thriller. En principi, el gènere que jo vaig escollir era més terror. Però bueno, l'han catalogat com a thriller o thriller rural, perquè és més fàcil de catalogar. Però jo sempre, quan ho faig, és el que dic. Jo tinc els personatges, la història, tot està pensat. Podria perfectament estar explicat en un altre tipus de gènere. Jo el que no volia era només fer un thriller, un suspens, en el que mor, algú es mor i hem d'esbrinar qui l'ha matat i per què. Això, en veritat, és el de menys. Jo el que volia era la història de les persones, i això podria estar explicat per un thriller, suspens, podria haver sigut, no sé, qualsevol altre gènere, un drama, és igual, perquè jo volia històries potents de persones potents i que siguessin interessants, que tu les seguissis i veiessis com van evolucionant. El que també crec que em va agradar era portar-les a un lloc límit, totes aquestes relacions que tenien, que tothom ja venia amb un bagatge emocional important, doncs en un límit que et posa la natura, doncs això ja tot es creta i volia veure fins on podien arribar o com es desenvolupaven.
1: Perquè, clar, arribem a tenir mil i unes sensacions, no? Des de l'amor més incondicional, i parlem tant de persones com d'animals, perquè els gossos aquí també tenen un personatge, són un personatge més, diguéssim, de la novel·la, fins a l'odi i la ràbia més salvatge, amb els secrets de pel mig. Perquè, clar, també tenim misteri, també hi ha terror, però també hi ha misteri.
0: Efectivament, jo el que volia, precisament és això, jo volia tocar una mica totes, que fossin relacions diferents, i entre elles també per explicar, doncs, una estava molt cimentada en la companyia, en la comprensió, en trobar una parella que t'acompanyi, no? Una mica més. Després hi ha una altra que està molt basada en el sexe, en el, no? Una mica més instint primari, i després hi ha una que és com l'amor més pur i més verdader i més incondicional, I que també està portada a aquest extrem, però a l'altre extrem.
1: És molt bonic. Mira, hi ha molts fragments de la novel·la, però aquest penso que dibuixa molt bé també tot el que és el context, no? de natura. Diu, aquell paratge tenia la capacitat d'hipnotitzar-te només amb l'embranzida del vent arrossegant els núvols pel cel, sacsejant les fulles dels arbres i impulsant el vol dels ocells. La natura oferia el seu espectacle sense cap altra intenció que la de demostrar la seva existència. L'ésser humà i la seva obra es feien petits davant la immensitat i l'harmonia dels elements. L'Annabel es va sentir com una formiga enmig d'un bosc que ningú trobaria a faltar quan desaparegués, i això li va agradar. Tu que ets de ciutat, embolcallar-te de tota aquesta natura feréstega, forta.
0: Jo soc de ciutat, però també he viscut molt a poble tots els estius. Encara després vas conèixer la Gemma, la meva parella, la seva família és d'un poble de la Ribagorça i sempre estem per allà. I jo sempre li proposa també ja anar-nos de la ciutat. Jo no tindré cap problema en anar. Passa que ja tenim muntat aquí el pla de vida i ella té aquí la família i mai voldria, però jo som... Mai he pensat que algun dia podria arribar a viure, perquè crec que és això, és un element on pots trobar... estàs més sol, però d'aquesta manera és com pots trobar-te a tu mateix. La ciutat el que fa és que té aquest ritme tan vertiginós, tan gran, que fa que no pensis en res més que en el dia següent. I de l'altra manera, són espais on et deixen temps per això, per reflexionar i per fins i tot trobar-te amb les teves pors, amb les teves inquietuds, les teves virtuts, defectes. I per això sempre he pensat que, o almenys, i ho subo que el paisatge és molt més protagonista en aquest llibre que si fos a mi un paisatge de ciutat, no? Que és més estrident i més caòtic. Però aquí sí que és un element, el temps i l'espai és com un personatge més, igual que és el clima. He volgut que fos com un personatge més de la novel·la.
1: Ho és, i també els animals, bé, no, el títol ja t'ho marca, no? Ja comentàvem, gossos, ells també hi són. També aquest amor incondicional, no? Amb aquest tipus d'animals que són tan lleials i tan fidels, vull dir, que també la natura té molta força. Ara té dues cares. La natura té dues cares, les persones tenim dues cares, els animals no ho sabem.
0: Clar, el que s'ha de dir, sense fer tampoc molt més spoilers, que els gossos de cap part del títol, que part de la coberta, en aquest cas no caminen a quatre potes, caminen, són bípedes. Són uns animals que viuen aquestes contrades, que ja hi viuen ja des de fa molt temps i que es comporten com això, com una canilla de gossos salvatges, que el que fan és intentar defensar el seu territori quan el veuen amenaçat. Llavors, aquest títol en principi també estava destinat a ser, era com un joc de paraules entre gossos i ossos, que és el nom del poble. Al final amb el Joan vam decidir que es digués gossos perquè si no també donàvem una mica peu a errors, però en principi és això, és la comparativa entre les persones contra els animals, quan les persones, quan en aquest entorn, es converteixen en un animal més com la resta.
1: Jo haig de dir que llegint-la, la natura ha agafat una immensitat enorme i he tingut algun moment que pensava potser jo també m'atreviria a anar-hi a viure i allunyar-me de tot aquest sorollam i anar-me'n a viure allí. Després, al final de la novel·la, ja em sembla que no tant, però, però a l'inici, sí. També parlem de supervivència, d'un canvi de vida, no? De quan treus a les persones del seu estat de confort, què suposa? I és una metàfora, perquè jugues molt bé amb els personatges. Tant, o sigui, els fas jugar en aquest canvi que els hi suposa físic, però a la vegada emocional. És molt bèstia. És que m'ha encantat. Vull dir, a vegades se'm nota massa quan una novel·la m'agrada, però és així. Hi ha tot aquest treball al darrere.
0: Sí, perquè aquest era un altre... Clar, jo apunti diversos temes i aquesta és una altra temàtica que volia tocar, que és una cara, doncs, crec que cada cop està més sobre la taula, i és de molta gent que pensa o pensem que la vida que tenim és una mica com massa artificial, no? Estem com massa subestimats a l'electricitat, al wifi i que es mantinguin tot el dia entretinguts amb una pantalla. Llavors, tota aquesta gent el que fa és el que molta gent pensa, jo entre d'altres, que s'hauria de fer, que hauríem de tornar una mica a preocupar-nos pel que veritablement és important. I això aconsegueix és doncs, anar-te en un medi rural on no hi ha res més que això, que el teu dia a dia sigui cobrir les teves necessitats, oblidar-te de tota la resta de coses que n'importen i només preocupar-te de tenir un lloc on dormir, en escalfar-te, en menjar, en tenir aigua, i això és el que les tres parelles, en principi, és el que van buscar. El Gavassa també el que he fet és que he fet que sigui un joc idíl·lic molt maco, que costi molt també adaptar-se, però al final he ficat ja pues, l'interès aquest de que al final és molt més complicat del que ells pensaven, perquè es troben amb un altre César que defensaran el seu territori contra uns intrusos.
1: Que això ja ho llegireu vosaltres i anireu descobrint qui farà què i com sobreviuran, perquè la paraula supervivència també agafa una gran dimensió aquí, en molts aspectes, també és molt polièdrica. Vull dir que no parlem només de supervivències quan fa mal temps, sinó de molta més. És que clar. No vull entrar massa, tampoc, en detalls, eh?
0: Bueno, jo crec que sí, també m'agradaria dir és que el que m'hauria agradat també és de fer-ho. He intentat fer que la primera part fos com més amable, una descripció dels personatges, els motius que els emporten a anar, a l'entorn, que és molt bonic, perquè també van a una estació de l'any, doncs, que és primavera, estiu, i està molt bé. I de sobte arriba la gran patacada, que és el que els fa posar-se davant del mirall de la supervivència, que és doncs, una gran tempesta que els deixa aïllar i aconsegueix això que deia al principi, que és que no tinguin cap norma més que la que marca la natura, ni cap autoritat, i llavors les persones actuen segons això, segons el seu instint, i no pensen tant en l'ètica, la moral o les normes que els han ensenyat a ciutat.
1: Sí, com sigui, jo no sé si explica alguna cosa més, jo penso que ja hem parlat molt en general, però entrar en una mica amb les reaccions de tothom, perquè no és una novel·la absolutament amable, sinó que mostra els límits. I quines reaccions t'han sobtat més?
0: Reaccions de la gent?
1: Sí, dels lectors i lectores, perquè ja fa dies que camina.
0: Sí, doncs, home, fins i tot et diré que hi ha amics meus que, no sé, surten amb la colla de la visa amb els meus amics i algun que se'l va llegir primer i va començar a dir hòstia, us heu deixat el llibre, aquest home està boig. O algunes persones també que m'han dit ostres, el teu... dones d'amics meus que han dit, se m'ha dit la meva dona, el teu amic no està molt bé del cap, perquè està llegint això i, ostres, o com se l'ha acut tot això, perquè tot no està bé. O sigui, perquè hi ha algunes escenes i algunes, no?, que són una mica pujadetes. Però penso que tampoc la violència que hi ha no és tampoc gratuïta. O sigui, sempre li dono un motiu per arribar-hi i un per què. No és un llibre de sang i fetge de només robar en cas perquè sí, sinó sempre intento que hi hagi un motiu perquè això passi. Però un cop que passa, doncs potser passa de la manera més salvatge, perquè, clar, són animals salvatges.
1: És una novel·la que la pots llegir per capes, que dic jo que són aquests bons llibres, no?, que pots quedar-te només amb una aventura, que pots quedar-te només de qui vulgui amb la sang i fetge o amb el canvi de registre, però, com heu escoltat, hi ha molt més. Hi ha una sèrie de personatges meravellosos, molt ben trebats, i hi ha una frase que jo te la rescato, que n'hi ha moltes. Però aquesta és per aquells que diuen, bueno, si té sang i fetge, però no em llegeixo la novel·la. No, diu així, la por és senyal que ens estem atrevint. Per tant, atreviu-vos a llegir Gossos, de David Cordero, publicat per La Campana. Us la recomano. David, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
2: El calaix més

0: Amb el calaix, anem de festival. La 6a edició del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, torna del 2 al 6 de setembre. Us en fem un tastet amb en Carles Moreno, que està al capdavant de la direcció artística. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Arrodonim amb música, perquè no podia faltar el programa, el Posidònia Fest, amb el Carles Moreno. Benvingut.
2: Bon dia, Mònica. Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos un any més.
1: Un any més? I ara pensava, el primer any no fem això, no sabem què passarà. Escolta, ja en porteu 6.
2: És veritat, aquest any és la 6a edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la 6a edició.
1: Sí, del 2 al 6 de setembre a Mataró. A més,
2: exacte.
1: Llocs molt bonics. Teniu una llibreria.
2: Sí, és una cosa que, o sigui, el fet de fer un concert en una llibreria, de buscar llocs que tinguin encant, és una de les coses que cuidem i que ens agrada fer, perquè, bueno, a banda d'escoltar música i d'escoltar bons artistes, música en directe, doncs el fet de tenir localitzacions que tenen un encant i dona un plus tant a la música com a l'experiència.
1: El Port de Mataró no podia faltar perquè és el camp base.
2: Sí, és el camp base i és d'aquests espais que et sorprenen. Hi ha gent que té associat el port a un aparcament de barcos, jo no dic que no sigui així, però si trobes el port adequat, com és el cas del Port de Mataró, si trobes l'espai dins del port també adequat, com és el nostre cas, que hem tingut la sort de trobar aquell espai on podem muntar l'escenari, que no és fàcil, però podem muntar l'escenari de tal manera que darrere dels artistes hi ha la posta de sol i la sortida de la lluna amb el mar de fons, doncs aconsegueixes, ara que tots fem fotos a Instagram, aconsegueixes la foto. La foto del teu artista, de tu gaudint i veient aquella posta de sol o aquella sortida de sol amb el mar de fons. I això ho hem aconseguit al Port de Mataró, com tu deies.
1: Si voleu un bon comercial, ja teniu aquí el Carles perquè ens ho acaba de vendre.
2: Bueno, no és que sigui un bon comercial, és que és la realitat. No us podia dir una altra cosa, no us estic enganyant.
1: Ens ho explica així, és que hi hem de fer la bossa i anar cap al Port de Mataró i gaudir del Posidònia Fest. Escolta'm, un cartell molt, però que molt potent. Fem una petita repassada.
2: Sí, cada any intentem doncs, trobar aquells artistes que tenen el que és especial. El 2 de setembre, a la presó, l'Alba Careta, trompetista, guanyadora de Premi Nacional de Jove Artista Catalana, jazz en un lloc, ara que parlàvem de les localitzacions, en un lloc amb història, el pati d'una antiga presó on fins als anys 80 encara es feien coses que avui en dia ja estan prohibides. Això el 2 de setembre, dimecres. Dijous, 3 de setembre, a l'Elèctrica d'Arma, la companyia Elèctrica d'Arma, fent un espectacle molt especial, només per 125 persones. Per cert, entrades exaurides, esgotades ja. Un espectacle en el que fiquem les 125 persones en rotllana, a la platea. Per tant, aquest cop no hi ha escenari, a la platea. I els components de l'Elèctrica d'Arma enmig. Toquen sense sonoritzar, que això és una cosa que impacta més. O sigui, els instruments a pèl, clar, tu et sents molt a prop de l'Elèctrica d'Arma. Tan a prop que l'espectacle es diu La d'Arma un pam. Divendres 4 de setembre, tot això ho estic dient de memòria, divendres 4 de setembre, a les 6 de la tarda.
1: Jo estic aquí, Carlos Coronado. Doncs,
2: exacte, Carlos Coronado.
1: Memòria.
2: Carlos Coronado, un guitarrista de flamenc de Palafrugell. Ara ens acaba d'explotar tots el cap. Flamenc, Palafrugell, doncs sí. A Palafrugell tenim un dels millors guitarristes de flamenc que hi ha tot l'estat. Farà un concert amb una sala d'art que es diu La Múndia. Música amb una sala d'art, concert gratuït. I a partir de les 8 del vespre, ja al Port de Mataró, concert de Terrae i Tarta Relena. Terrae, música folk amb components moderns, un duet masculí, Tarta Relena, música folk amb component electrònic, també modern, un duet de dones. Dissabte, dia 5, comencem al matí, el que tu deies abans, concert amb una llibreria, a Buc de Llibres, la Maria Cielos, que a més aprofitarem i presentarem el llibre d'un maresmenc, el Toni Casternado, que és un dels periodistes més, periodistes musicals més importants que hi ha a tot l'estat, ha publicat molts llibres, col·labora amb mitjans de comunicació d'àmbit nacional com d'àmbit internacional, presentant els artistes que tenim a casa, i ha escrit un llibre on parla de dones artistes, de la nova fornada de dones artistes que es dediquen a la música. I et parla des de la Rosalía, passant per l'Alba Careta o la Maria Cielos, que actuarà allà amb ell a la llibreria. A partir de les 6 de la tarda, a un altre d'aquests indrets especials, Fundació Iluro, concert de la Marta Rius. Concert
1: amb llengua de signes.
2: Amb llengua de signes, exacte. És una experiència que vam començar l'any passat, va funcionar molt bé. Llengua de signes, i per totes aquelles persones que tenen una diversitat, doncs que se sentin que poden gaudir també de la música. És a dir, la llum no va pujant ni baixant, no hi ha llums que facin mal als ulls, per dir-ho d'alguna forma, i la música està a un volum que sense estridències. Ni llums ni música amb estridències. Que creiem també és important arribar a tots els públics, totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. I després hi ha el Port, a partir de les 8 del vespre, diguéssim, dissabte a la nit, amb la Jasmina, que és una francesa afincada a Barcelona, que fa música rap, vale? Estil dels 90, però que té un encant especial. Jo que l'he pogut gaudir, que he pogut escoltar la seva música, t'enganxa. És allò, dius, què vaig a veure? No ho sé. I acabes, doncs ballant i movent al seu ritme.
1: I després de veieu com balla ara el Carles, de veritat.
2: Sí que ballo. Igual que també ballaré després amb la música de la Su, que després de la Jasmina al Port de Mataró, el 5 de setembre, tindrem a la Su cantant aquelles cançons que tots ens coneixem ja i que formen part de la nostra història. I acabarem el Posidònia Fest amb un vermut, això ja diumenge 6 de setembre, al Cafè de Mar, amb una banda del Maresme que fan música jamaicana. No només cançons pròpies, sinó també versions de cançons conegudes, per exemple, d'Albert Pla, amb aquest ritme jamaicà que tot se'ns acaba enganxant. I a més ho fem al Cafè de Mar, que pots fer el vermutillo, la cerveseta, amb les olives, les patates, escoltant bona música, i que enguany celebra el seu centenari. A corre cuita us he explicat el Posidònia Fest d'aquest any, al qual, però ja us ho dic ara, esteu convidats.
1: Vindrem a totes.
2: Em sembla perfecte. Em sembla perfecte.
1: És el primer any que no tinc res familiar. No
2: doncs, tinc... doncs ja tens un compromís, Mònica.
1: Tal com ho has venut, no dubto gens, sobretot aquest vermut per acabar de redonir el diumenge amb la pandèmic. De veritat, i després d'escoltar tot això no té ganes.
2: Exacte.
1: Esperem una minibossa, anem a passar el cap de setmana, remateu l'estiu aquí al Posidònia Fest, eh? Clar,
2: és que a més les dates, o sigui, els nens és l'últim cap de setmana que estan a casa abans de començar el col·le. Molta gent encara està de vacances perquè els nens també estan de vacances. Deixeu els nens amb els avis o porteu els nens, que som un festival kids friendly, vale? Acceptem nens. Veniu amb les criatures que fins als 12 anys no paguen i gaudiu de la música en directe i feu l'últim cap de setmana de l'estiu abans de que comenci tota la voràgina d'escoles, feina i tot el que ens ve per davant.
1: Un plaer, com sempre, poder donar veu al Posidònia Fest i parlar amb tu, Carles, que, bueno, genial, no tinc res més a dir. Mil gràcies i tothom cap al Escolta Música, Viure la Música a Mataró.
2: Exacte. Moltes gràcies, Carles. Música en directe, gràcies a vosaltres.

estiu. Has escoltat El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, no, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes de que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa, com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: Mm-hmm. I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això.
5: Sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui, tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No. Ara
0: t'explico. O què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta, aquesta feina, eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
6: quina branca o tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més el batxillerat i això. Quart, encara no cal.
7: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, mica... en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent? Sí. No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys, 14
5: anys, no? Una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes, així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i està bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
6: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
4: Depèn. No massa.
7: Depèn.
4: No massa. Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar super inspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser super inspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feina.
7: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
7: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima,
7: sí,
0: a més.
7: És molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts i molta dedicació.
7: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys, més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
2: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
2: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
1: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
3: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne, que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí.
4: Totalment. Sí,
0: ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
2: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
2: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
7: És veritat.
0: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí,
0: són
7: feines... O sigui, és
4: de que primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
7: clar,
0: tant, clar. Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
7: Jo crec que no.
2: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànic, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Kai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i hi aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
7: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
7: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
7: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
4: Bon entrepà.
0: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
7: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
7: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
7: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Mm-hmm. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
5: per avançar en la societat.
0: No? Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
7: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a març perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. Ai. Sí. I, vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un clar. Drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que vol per pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Davant. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
7: Jo depèn.
0: Jo viatjar.
7: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
7: Vale,
0: la meva és que viatjar és una merda. Opa. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs, eh? Doncs us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
7: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
7: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
7: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
7: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
7: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina tu, eh?
7: Jo canviaria de feina. No, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porta diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors, un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
2: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
2: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
0: Ferran,
4: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
4: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
4: Mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
7: Això és una relació?
0: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
7: Ah, bueno, clar, a distància.
2: Sí.
0: Tu, Ferran, què?
4: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
4: Sí.
0: Bueno.
4: Però clar, al final és lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
4: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
4: Correcte, si a mi li agrada li agrada de viatjar molt.
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh? Clar, per feina. Aquí ho ha de fer.

0: quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però saber tenir-ho clar, no, al final?
0: Sí. O sigui, per seguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Mm-hmm. Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
2: Vale, voleu... vale. Però veure, ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una d'una ràpida, ara em fa més por encara.
3: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova.
2: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
2: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res, sí, ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, uh-huh, o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
3: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
3: Jo no podria.
2: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los i feina, i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
2: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
2: Oriol. Per amb ella anirà.
3: Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur,
2: Vale, va. Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
3: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixarà els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no... pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: D'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
1: acompanyar-lo, no? Sí. Donar-li suport.
3: Clar.
1: Sí, imagino que també, no?
2: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
2: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
3: però
2: diu...
3: pensa que és major d'edat,
2: Bueno,
1: bueno no, amb 16 anys no, amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
2: No?
1: Llavors, clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies.
2: Sí, llavors jo li diria que tipo, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és... que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí, sí. Que jo penso... jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar, i jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent... Ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara ja.
1: Oriol.
2: Bueno, jo me quedo molt amb lo de tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
2: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, i m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé, Kai.
5: Jo el meu missatge és que
0: quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una, i encara que algú et

0: tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
2: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, més o menys els hem d'orientar cap on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
2: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
2: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Doncs bé, amics, avui amb el capítol 38 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro, avui el titulem Tenim diners i viatjarem amb el Transcantàbric. I els personatges, com sempre, són la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid com a Genaro, el Quico, el lloro Quico, que és la Nuri Pujol, el narrador Salvador Romans, la senyora Remei, la Mercè Roura, i la senyora Clara, la Pilar Serra. Bé, si heu seguit la sèrie, doncs sabreu que la família ha heredat i ha disposat fer un viatge en tren, un dels més cars. El preu del transatlàntic Gran Luxe per la temporada 2026 és d'aproximadament 9.900 euros per persona en una suite doble pels viatges de 8 dies i 7 nits, tot inclòs. Aquí sí que no sabem què és el que hi entra, vull dir tothom. Hi ha 4 maletes gegants, bosses de mà i una gàbia del Quico coberta amb un drap. El Genaro intenta tancar una maleta assegut a sobre. La Filo revisa una llista interminable. Però, mentrestant, Genaro i Filo treuen maletes al passadís, apareix la senyora Remei. Us en recordeu de la senyora Remei? Els primers capítols va sortir. Doncs sí, surt amb una bata i una escombra.
1: Però on aneu amb tant de farditxo, Filo? Que us han fet fora de casa?
2: No, Remei, marxem amb el Transcantàbric, un creuer sobre rodes, de luxe, saps? Fins a Santander.
1: Ui, el Transcantàbric, he sentit que totes les habitacions són tan estretes que si vols canviar de pensament has de sortir el passadís. I amb aquest ocell, a Santander hi ha moltes gavines, se'l menjaran viu.
3: Ja comença la malastrugança. Escolti, Remei, que el tren és de 5 estrelles, té bany privat i tot.
4: Remei, ets una garsa. Santander, Santander, volem marisc.
1: Escolta el bitxo, Filo, a Santander hi plou cada 10 minuts. Porteu el paraigua de ferro, que el vent del Cantàbric ho girarà com un mitjó. Quin inconvenient anar tan lluny per mullar-se.
2: L'avantatge és que el tren s'atura a les estacions de nit per dormir. Una anècdota real. Remei, no ens mourem gens. Dormirem com a casa. No com tu, que cada cop que passa el camió de les escombraries se't mou el llit.
3: Filo, per l'amor de Déu, que anem en el Transcantàbric, no a colonitzar Mart. Per què necessites tres abrics si anem a Santander a l'estiu?
2: Genaro, a Santander hi ha el Galleguillo i el vent del Cantàbric. I si anem al Palau de la Magdalena... No, vull dir que hem d'anar mudats. No vull que la gent pensi que som uns turistes de xancletes i sorra.
4: Plaça't el barret, Filo, que farà fresca el sardinero. Visca el biquini, visca Blini amb el caviar.
3: Tu calla, que com et maregis el tren et tanco al bany de la suite. Filo, saps quin és l'inconvenient principal? Que aquest tren es mou i el lloro té un sentit de l'equilibri de fira.
2: L'avantatge, Genaro, és que el tren dorm a l'estació. No es mou de nit. El Quico podrà descansar com un rei mentre nosaltres tastem els formatges de Cantàbria al vagó del restaurant.
3: El que descansarà serà la meva visa, que quedarà buida. Filo, que no arribem. El Transcantàbric no ens esperarà pas a la via per una maleta de putingues.
2: No són putingues, Genaro. És el protocol. En aquest tren hi va gent de bé. No hi podem anar fets uns nois derracados. Has agafat el repel·lent del Quico?
3: El lloro no necessita repel·lent. El que necessita és que el deixem amb la teva germana.
2: Amb la Paquita? Ni parlar-ne. L'últim cop que el va ensenyar a dir paraules lletges i a demanar gintònics. El Quico ve amb nosaltres. És un mes a la família.
4: Volem cacauets. Filo,
0: arriben carregats a l'agència. Els rep amb un somriure que es va glaçant en veure el lloro.
5: Benvinguts, família Gennaro. Tot a punt per al luxe del nord?
2: I tant, però tenim un petit dubte tècnic. On anirà instal·lada la suite del Quico?
3: El lloro té tendència a marejar-se en les curves del Cantàbric, així que volem saber si el tren té servei de veterinari o si el fil musical de la suite Gran Lujo el pot calmar.
5: Escolti, el Transcantàbric és un hotel 5 estrelles sobre rodes. Tenen avantatges increïbles. Esmorzars a la carta, excursions programades a Santillana del Mar, vistes al mar, però les mascotes... L'espai reduït de la cabina per una gàbia. El preu del suplement per a aus tropicals, sí, és un fet i té un cost.
0: S'escolta una botzina de cotxe a fora. És el trasllat que els ha portat a l'estació a l'aeroport.
3: Filó, o es queda el lloro o em quedo jo. No veus que el Quico es pensarà que és un pirata amb tant de mar i no ens deixarà dormir?
2: Gennaro, no siguis dramàtic. La gent ha dit que hi ha fil musical. Li posarem música clàssica i anirà com una seda.
5: Família, el cotxe ja és aquí. Recordeu que a Santander fareu la visita al Palau de la Magdalena. És elegantíssim. Si us plau, pugin al cotxe. El Transcantàbric és una experiència de la vostra vida. No deixin que un bec i quatre plomes els espatllin les vacances.
3: Escolti, agent, la Remei diu que el tren és estret. Digui'm la veritat, el Quico i jo... I cabem alhora a la suite?
5: Senyor Gennaro, és una suite Gran Lujo. Té llit de matrimoni, sofà i un bany amb hidromassatge. L'únic inconvenient és que el lloro no pot entrar al menjador durant el sopar de gala.
4: Gennaro, paga el bitllet! Quisca luxe! Quina conya de torrent! Brrr.
2: Tu, Quico? Cap paraulota davant del revisor, entesos? Som-hi, Gennaro. Imagina't, tu i jo, una copa de cava mirant la costa d'Astúries.

0: Filo, el lloro cridant terra a la vista. Cada dos minuts ens faran baixar a mig camí.
1: Cap problema. El Quico es quedarà a la suite mirant el paisatge de la costa càntabra.
2: Jo vull anar al casino. Jo vull anar al casino Santander. La nòvia del mar. Filo, posa't les perles.
3: Ah, un altre avantatge. El trasllat des de l'estació de Santander fins al gran hotel Sardinero està inclòs. No hauran de carregar res.
0: Ai, això m'agrada. Però m'han dit que el tren va a 45 km hora. Això és desesperant.
3: No és lentitud, senyor Gennaro. És slow travel, per gaudir de la vista. És l'avantatge de no tenir pressa. A Santander arribaran descansats per menjar-se unes bones raves davant del mar.
1: Som-hi, Quico. Imagina't. El tren xiulant, el verd de les muntanyes, el blau del mar de Santander. I nosaltres allà com si fóssim la família reial.
2: Adéu, mei, pura dona. Trams cantàbri, cosa fondo. Santander, allà anem.
4: No se lo pierdan en vivo y en directo. Está declarada de interés turístico desde el año 2000. Y vamos a recibir al coro Ronda Altamira de Santander.

I així és com comença el viatge més boig de la història ferroviària. Que Déu ajudi el revisor de Santander quan vegi entrar aquest lloro. La Filo saluda com una reina i el Genaro tanca els ulls resant per arribar sa i estalvi. Així, amb el xiulet del tren i com a inici d'un final.

0: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
1: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
0: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
1: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
0: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Estem una vegada més, la tarda es record amb un últim dia de festa major i saludarem, com sempre, en Salvador. Puc saludar-te, Salvador?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, tingui.
1: Estàs impacient, eh?
0: Home, jo sentia turu-turu i que ha baixat la música. Dic, se'm toca entrar.
1: Toca entrar?
0: No puc entrar? Pom-pom.
1: Està tancat encara, això.
0: Encara està tancat, això. Ostres.
1: Bé, tu mateix.
0: Bueno, doncs...
1: Ja ets a dins.
0: Ja sóc a dins i en Salvador Romans també està a dins i està a punt de...
1: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda als que esteu sintonitzant el 107.1 Ràdio Tordera i el programa La Tarda Record, que està patrocinat per una gran companyia, bueno, companyia, vull dir, restaurant, que havia estat instal·lat abans a Alicant i ha vingut a fer una seu aquí a Tordera. És el restaurant Camiral 146, cuiners molt bons, productes de qualitat, i ens obsequem amb una paella per dues persones, i està obert del dimecres a diumenge. O sigui, entre totes les trucades i la gent que demani o voti, perquè fem votacions triant un cantant per la setmana que ve, doncs entrarà dintre aquest sorteig, que llavors en Sant Salvador té l'oportunitat de dir un número, que no li deixo dir mai res. Salvador.
1: Sí, ja és difícil, triar un número. Sí.
0: Doncs bé, us direm doncs, que hi ha una paella per dues persones i, clar, si truqueu us posarem un número, si demaneu una cançó us donarem una altra i si voteu us donarem una altra. Teniu l'oportunitat avui de tenir tres números. Què et sembla?
1: Home, tres números?
0: Tres números els hi donarem.
1: Però... Que reparteixes moltes coses, ara?
0: Sí, la paella. Per dues persones, plena. Una paella plena d'arròs i peix i això.
1: I per què tres números? De tres persones diferents?
0: Perquè una és per demanar la cançó, l'altra és per votar i l'altra és per dedicar-la.
1: Ui, ui, ui.
0: Un número per cada cosa els hi donarem.
1: Ai, mare de Déu.
0: Tenen tres números cada trucada que facin i diguin les tres coses. Si en diuen dues, dos números. I si en diuen una, un número.
1: I com més números tenen, més possibilitat que els toquin. Ah, això vols dir tu, no?
0: Exacte.
1: Ai, mare de
0: Gràcies.
1: Déu. Ho has fet difícil, eh?
0: No, jo ho he fet perquè ho expliquis tu a la gent que no ho entenguin. Bueno, i hem de dir que aquesta setmana, la setmana passada...
1: Va guanyar...
0: Teníem el Sirex o el Brincos, i resulta que va guanyar el Sirex.
1: Doncs mira.
0: Doncs si van guanyar el Sirex, també hem triat tres cançons...
1: De Los Brincos.
0: De Los Brincos, perquè no es queden amb les ganes els que van fer una petita votació que van quedar 8, sembla que eren 8-4. Era la meitat contra la meitat. O sigui, bueno, una cosa que sobresalia molt, per tant, he agafat moltes cançons dels Sirex.
1: Moltes.
0: I ara els llegirem.
1: Tantes que...
0: No, mira, en tenim ja 7 de demanades, eh? 7 de demanades.
1: I la setmana que ve, qui volen?
0: Ara, clar.
1: Ah.
0: Doncs hem posat una mica fàcil, perquè... Bueno, fàcil no. El que passa que ahir a l'embalat, o abans d'ahir era, hi havia el fill d'en Josep Guardiola.
1: Ah, sí?
0: En l'embalat, que ens va fer el concert, i va ser molt bonic.
1: I què feien allà, ell?
0: Ell va venir a cantar, i cantava cançons del seu pare, que li demanéssim cançons.
1: Ah, sí, això no ho sabia, jo.
0: I li van demanar cançons.
1: Ui, jo l'hagués anat a veure.
0: Del seu pare, Verdes Campiñas, quines van cantar? Di papà, la gent li demanava... Sina, no? I llavors pues, tenim en Josep Guardiola...
1: Digues anat a fer una entrevista, tu, Joan, llàstima, tu et tenies d'haver dit.
0: Jo és que jo no ho sabia fins que va sortir. Bueno, i una cosa, doncs el seu rival qui serà?
1: Ah,
0: en Josep Guardiola.
1: En Calduc.
0: Ah, això serà molt discutit. I serà molt variat, suposo.
1: Ah, no sé.
0: Jo sé que hi haurà empats, el que passa que avui per l'audiència... No estaran gaire temps, perquè és el...
1: En Guardiola té aquella de 16 tons.
0: Ah, sí. Quan se diu, no sé quantes milles, no?
1: No, això no,
0: és... No,
1: 500 milles és una altra cosa.
0: És una
1: cosa.
0: Altra. El 16 tons també el van cantar, que sí?
1: 16 tonelades.
0: 16 tonelades, també. Verdes Campiñas.
1: Comença...
0: Sí. Nací bajo la luz.
1: No.
0: Ah, no, que aquesta és una altra.
1: Aquesta és la leyenda de la ciutat sin nombre.
0: Mira com ho sap.
1: Escolta.
0: Bueno, diria que sos el Cinex. Va, podeu triar entre Jo soy tremendo.
1: La escoba.
0: El tren de la costa.
1: Has de ser mi mujer.
0: Que se mueran los feos.
1: Así me muevo.
0: Brindis.
1: Chao, chao.
0: Congratulations.
1: Culpable.
0: Déjate llevar.
1: San Carlos Club.
0: El tranvía.
1: Estremécete.
0: Muchacha bonita.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Que nos quiten lo bailao.
1: Que te deje de querer ni hablar.
0: Sin tus cartas.
1: ¿Tú sabes?
0: Sí, bueno, sé que no tengo cartas tuyas, sí.
1: No. ¿Y los brincos?
0: Ay, los brincos, mira, yo con que siempre digo que me agrada Lola.
1: Lola.
0: Pues l'he posat, però no l'han demanat encara.
1: Però a mi hi ha una Lola que m'agrada molt, però la canta la Marlene Dietrich.
0: Ah, va cantar Lola, la Marlene Dietrich?
1: Canta Lola amb un espectacle sensacional.
0: Ostres, l'hem de posar un dia, eh?
1: Ah, no sé
0: ah,
1: si...
0: perquè...
1: Jo la tinc a casa amb disc, em sembla.
0: Doncs l'hem de buscar. A més, aquí tenim un aficionat d'antiguitats i antigaments.
1: D'antigaments.
0: Va, doncs, esclar, si hi ha antiguitats i antigaments en Salvador...
1: D'antigaments, antiguitats.
0: El disc és un antigament.
1: Sí.
0: I és una antiguitat tenir-lo.
1: Una relíquia, la Lola.
0: Ah, bueno, doncs m'agradarà sentir-lo, eh? Doncs hi tenim mejor, també.
1: I per un sorbito de xampany.
0: Oh, que bo. A en Salvador també li agrada molt el xampany, per això l'ha triat, eh?
1: Ah, l'ha triat, ja.
0: Sí, ja està. Ai, és que, sempre va algú bo. Algú bo. Ah,
1: però la Clicó... La viu de Clicó, que han fet una sèrie.
0: Ah, si això no l'hem mirat, aquesta sèrie, nosaltres.
1: El TV3, me sembla.
0: Ah, doncs nosaltres...
1: O han fet una pel·lícula i la passen.
0: Ah, doncs no ho sabem, perquè nosaltres sempre estem Netflix. En tenim Netflix.
1: Vosaltres teniu Netflix? Doncs molt bé.
0: Bueno, doncs si no hi ha trucada...
1: Ai, no. Pues avui deuen estar... Deu estar encara la gent una mica...
0: N'hi ha que m'han dit que es pensava que no en fèiem.
1: Que, clar, i païnt el dinar, sí. I encara hi deu haver rostit per tota la setmana, sí. I aquestes coses, no?
0: Segurament, eh? Però ara no trobo la número 1. Quina era la número 1?
1: Jo soy tremendo.
0: Ah, con totes les
1: muchachas. Bé, ara tenim una trucada.
0: Ah, no sé si
1: deu ser el senyor Joan Chapellí, poder.
0: No ho sé. Oh, ell no, encara està fent la digestió.
1: Ah, alto.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, no, sí que és. No fa la digestió, aquest home.
1: És que aquí m'ha sortit com una llumeta perquè... que diu Joan.
0: Tens llumetes, eh?
1: Ah.
0: No, això ja canvia, eh? Bé, doncs, anirem a veure què ens diu en Joan. Bona tarda, com estàs?
2: Bé.
0: Com ha anat això del tobogan d'aigua? Vaig veure que t'hi tiraves.
2: No m'hi vaig tirar, però em van mullar molt.
0: Te van mullar molt, per això passa per treure el nas al capdavall. Bueno, quina cançó t'agradarà escoltar d'aquests que vas triar tu? Tu vas triar el Sirix, eh, que sí?
2: Sí.
0: Doncs mira, avui els tens tots aquí. Digue-me.
2: Digue'm dues o tres, Joan.
0: Mira, has de ser mi mujer, que se mueren los feos, así me muevo, brindis, chao, chao, congratulations.
2: Congratulations.
1: Ai, ara aquesta sí que és bona. Ara tria congratulations.
0: La trobaran, Salvador.
1: Aquesta, la que va guanyar el Festival de l'Eurovisió.
0: Congratulations, qué buena suerte.
1: Sí.
0: Sí. Doncs mira, perquè, clar, ell vol tenir sort.
1: I qui era? En Cliff Richard.
0: Sí.
1: A l'inglès, Cliff Richard... Guanyar el Festival de l'Eurovisió, congratuleixo.
0: I ara tenim Joan Chapellí, que la demana.
1: Molt bé, doncs, moltes congratuleixos.
0: I en vol una altra. Mira, tenim després. Vols els brincos o vols continuar amb Mustangs?
2: No,
0: el Sirex. El Sirex.
2: Sí.
0: Bueno, doncs hi ha una que sí, aquesta t'agradarà. Tu sabes. Sí. Tu sabes.
2: No, aquesta no.
0: No, pues te la canto.
2: No sé, jo.
1: Vas amb aquesta, tu sabes.
0: Bueno, digue-li una cosa, però.
1: Jo?
0: Qué bueno.
1: Jo, si hagués de triar, triaria... Clar, ja me'ls han triat
0: totes.
1: Has
0: de ser mi mujer.
1: No, muchacha bonita.
0: Bonita muchacha. Me gustan tus besos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu sonrisa.
2: Mira. Quina? No cantem i xorito de xampany.
1: Ai, aquesta, no. Aquesta és de los brincos,
0: no,
1: eh?
0: No, és de los brincos.
2: Ah.
1: Però és igual.
0: Si la vostra, te la dono, eh?
1: Jo també m'hi apunto.
2: Aquesta,
1: jo m'hi apunto també amb tu, Joan.
0: Chapellí i també el Salvador, vale. Ja tenim dos Salvadors, en Chapellí i l'Oliveres. Amb el sorbito i xampany, brindareu tots quatre.
1: És que aquest sorbito me recorda Lloret, saps?
0: Ai, sí, jo també, aquelles locos anys. Bueno, dedica-la, no?
1: Ja està, dedica, no?
0: No has dedicat a ningú?
2: Bueno.
1: Vostè
2: la dedico a tota la meva família.
0: Ah, molt bé.
2: Alto Carles Ferrera, la Quimeta Puig, i vosaltres dos, que tingueu bon programa, i s'ha acabat la festa major.
0: Molt bé.
1: S'ha acabat el bròquil. Sí.
2: I ja sopar, eh?
0: I aquí vas votar?
1: Avui sopar, sí.
0: Avui tens que votar. En Josep Guardiola o en Ramon Calduc?
2: Hòstia, ara sí que m'heu fotut.
0: És molt fort, això, eh? Això és una braia de dos bons cantants.
2: Ramon Calduc.
0: Vale, no,
1: mira, veus? Apa, té.
0: Aquí ja n'hi ha que aplaudeixen i tot, tu. Ja,
1: no sé per què. Sí?
0: Com sí?
1: Bueno.
0: Clar, com que diem que si vol venir públic, vol venir.
1: I tant.
0: Doncs ja tenim un públic aquí.
1: Bueno.
0: I aplaudeixen i tot, eh?
1: I sí, nosaltres ben acompanyats, és clar que sí. Doncs molt bé, Joan,
0: gràcies,
1: vinga.
2: Vale.
1: Adéu. Hola.
0: Ai, mira, hola, que se va.
1: No s'ha volgut esperar, eh?
0: Hola.
1: Hola.
0: Aquí, Ràdio Tordera, 93-764.
1: Hola.
0: Què més?
3: Hola.
0: Hola.
1: Marc.
0: Aquí parlem? No.
1: No.
3: Hola.
0: No, és la Quimeta Puig.
3: Ai, sí, senyoret.
1: Ai, la Quimeta Puig. Ai, la Quimeta Puig.
3: Sí,
1: encara té el rostit d'ahir.
0: Sí, he travessat.
3: Ai, encara en tinc tota la setmana.
0: Oh, ja vindrem, eh? Esmorzar. Vindrem
3: ja podeu venir. Sí. No me m'han deixat patir amb la festa major.
1: Ah, apa, aquí, vinga.
3: Ui.
1: Rostit i cap a dojo.
3: M'estima molt.
1: Sí.
0: Això és bo, sí. T'estimin, tu.
1: Vagila que no et vulguin tipar massa, eh?
3: No, jo no menjo, ara ja no menjo tant com antes.
1: Tu vagila.
3: Antes treballava molt, menjava molt, ara ja no tant. No cremo el menjar. Clar.
1: I postres dolces, ni parlar-ne, eh?
0: Dolces.
3: Ai,
0: cava
3: sí, me van portar, home. També, no me van deixar patir la festa major.
0: Bueno,
3: No. Som molt, no sé què passa, som molt dolenta. Som molt bona,
0: sí. Home, jo crec que és més dolenta que bona, eh?
3: Que sí?
1: Una mica dimoniet.
3: És una mica com era petita, ara ja no tant, home. Ja tinc una mica de seny. No, si el ronet no sentirem cap cançó.
0: Quina cançó vols?
3: Ai, jo sóc sentit una.
0: Sí, digues.
3: Aquesta, ciao, ai.
0: Ciao, ciao.
1: Sí, ciao, ciao.
0: Què me vol?
3: Ai, com se diu? Ara no me'n recordo.
0: Ciao, bambina.
3: Ciao,
0: bambina, dame un pesito.
3: Podem.
0: Va, Quimeta, doncs ciao, va.
1: Vinga, per ciao, tu. Ciao,
3: per la Quimeta. Em poseu un altre, eh?
0: I quina altra?
3: Si no hi ha truco, des d'avui som a la plaça Bellacerrada.
1: Ah, vinga, Quimeta.
0: N'hi ha una que es diu Brindis.
3: Brindis, no hi ha l'escova?
0: Ah, l'escova, sí. Qui és l'escova?
3: Ah, posem l'escova aquella. Ciao, bambina.
0: Vinga, doncs l'escova també.
3: Bueno, la dedico. Tots que escoltin aquest programa i acabem la festa major bé, eh?
0: Clar que sí.
1: Això
0: anirà
3: bona
0: molt bé.
3: Bona tarda. Ai,
1: I festa
3: la,
1: major,
3: la Maria, que me trobaria a faltar.
0: Ah, no li has dit res, la Maria, eh?
3: La Mariona. Maria. Va per tu i per tota la família i tothom que escolta aquest programa.
1: Molt bé, Quimeta.
3: Gràcies.
1: Adéu.
3: I bon programa i no xerreu tant.
1: No.
0: És que no callem mai, Salvador.
1: Aquesta vegada, aquest del 2.
0: El 2,
1: quina poca paciència.
0: El 2 vol ser primer i, clar, llavors queda segon i el segon no vol ser-ho i torna a trucar.
1: Sí, tothom vol ser el primer.
0: Clar, no pot ser.
1: No pot ser el primer.
0: Poseu-vos la cua. Bueno, doncs va, posem la que deies tu. Que nos quiten lo bailao. Ai, que surts, és tu, eh? Que dius que tenen poca paciència.
1: No.
0: La teva veu, eh?
1: No, algú que diu alguna cosa, eh?
0: Ha passat que no és tu, jo. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: L'Quima.
0: L'Quima de Canet.
4: Ah, sí, senyor.
0: Va venir a concert tots dos dies, Salvador.
4: Ai, el concert. Ahir me va encantar, Joan.
0: Que sí? Ahir vam sortir feliços.
1: Sí.
0: Estava menjant nissos.
1: Sí.
4: No vaig menjar nissos, però vaig sortir contenta i la gent de Tordera que vaig saludar.
1: Ah, això ja m'ho penso jo.
0: Però Salvador Romans no el van veure.
1: No, perquè jo estava a casa, jo.
0: Oh, no vas venir.
1: No.
4: Doncs mireu, l'Orquestra Salvatana, bona presentació, coordinació, música i cant i espectacular. I saber estar. Això va estar l'orquestra sabatana ahir a Tordera.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Me va encantar, eh?
0: Un 10 i mig, doncs jo.
1: Un 10 i mig. És molt això, eh?
4: Un bon aplauso.
1: Bueno, un 8, eh?
4: Per les cançons.
0: Quina cançó voldràs?
4: Mira, que te deixi de querer.
0: Ah, que maca aquesta, és molt maca, eh?
4: Sí, bueno, i pues la dedico a tothom que escolti aquest programa, eh? I per la setmana que ve en Ramon Calvú, que heu dit?
0: Sí, i el Duc Guardiola, quin vas?
4: En Guardiola ja el vaig sentir l'altre dia, ja el vau dir també un altre dia, en Ramon Calvú.
0: Molt bé, doncs mira, apuntarem un altre aquí. Un altre punt que té. Clar. Ja ho sabem, eh? No diguis molt bé, que aquí tenim una claca que diu molt bé, molt bé. No es pot dir molt bé fins que no surti al final la suma.
1: No.
0: Fins que no surti la suma.
1: Això és com dir el número de loteria abans que toqui.
0: Sí.
4: Sí, encara falta més. Bueno, doncs, que tingueu bona tarda. Adéu.
1: Vinga, Quima.
4: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Bueno, doncs la Quima també l'apuntarem a què te deja.
1: Veiem ara.
0: Ai, que se'n va també.
1: Ui.
0: Que hi ha alguien por aquí.
1: En Marc?
0: Marc, cuelga, perquè s'acopla.
1: Quin lío aquí.
0: S'acopla. Dile que te deja... Ara, hi ha algú aquí. Hola.
5: Hola.
1: Joan?
0: Amb qui parlem?
5: Sí, Joan.
0: Ah, Joan Martori.
5: Sí, Joan Martori. Aquí me saca saltar el contestador automàtic.
1: Sí, oh, carai.
5: Para el contestador, home.
1: Si no en tenim nosaltres. Nosaltres directe, no en tenim d'automàtic d'aquest que dius.
5: Els deixa d'estar. Bueno, escolta, no sé quines teniu.
0: Bueno, mira, teníem, com que van guanyar els Sirex... Tenim Soy sí. Tremendo, Yo Soy Tremendo, La Escoba, El Tren de la Costa, Has de Ser Mi Mujer, Que Se Mueran Los Feos, Brindis, yeah. Déjate Llevar, qué bueno, bueno, que nos quiten lo bailado, escolta, Que Se Mueran Los Feos.
5: No, no tens aquesta que està de moda ara, que se diu Chao Pescao?
0: Sí, tenim xau-xau, però no sé si és pescau. Xau sardina.
1: Mira, per tu, una cançó que els va donar molt d'èxit,
0: sí.
1: Sant Carlos Club.
0: Sant Carlos Club diu que va ser molt d'èxit del Sirex. Te sembla bé?
5: Sí, però a mi no, aquesta no m'agrada.
0: No li agrada.
5: Posa la primera que
0: és que tens uns gustos més raros.
1: És raríssim, això. Sant Carlos Club.
0: I t'agrada l'escova, Soy Tremendo...
1: És allà on te tocaven,
5: aquesta.
1: És un homenatge
0: aquí. Això és Tremendo. Vale, vinga, doncs, tu.
5: Vinga, va, apunta-hi.
0: Aquí la vas dedicar.
5: Què més? A la meva senyora i també per vosaltres que esteu aquí, home.
0: Home, doncs moltes gràcies. I ja saps que avui acaba la Festa Major, però podem fer Festa Major sempre que estem bons i sants.
5: Cada dia és Festa Major.
0: Sempre Festa Major, pels que estem bons i sants. Doncs vinga.
1: Molt bé, Joan. Vinga.
0: Ai, has de votar. Un moment.
5: Has de votar.
0: Aquí vols, bueno, la setmana que ve. En Josep Guardiola, en Ramon Calvó.
5: Bueno, el periquito, Guardiola.
0: Molt bé, doncs vinga.
1: Periquito.
5: Ja, els meus.
1: És veritat que és periquito.
0: Ara no aplaudeixen, per aquí ja no aplaudeixen.
1: Sí. Vinga.
0: Vinga, Joan.
5: Vale.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Adéu. Ostres, tu.
1: Hola.
0: Què hi ha aquí? Hi ha algú?
1: Provem, perquè aquest telèfon 2...
0: Hola, 2. Hola. Que hi ha algú? Com deia?
6: Hola.
0: Ah, ja està aquí.
1: No falla.
6: Hola, Juan.
1: En Marc, efecte retardat.
0: Eres el 2. ¿Qué canción quieres?
6: Juan.
0: És Pepe.
6: ¿Está en Salvador?
0: No, se ha ido.
6: ¿A dónde? ¿A comer yudo con chocolate?
0: Claro.
1: No. Bona tarda, Mar, bona tarda.
6: ¿Y el Salvador Luna?
0: No, tenemos el Salvador Sol.
1: Sí.
0: El Sol.
6: ¿Y quién hay hoy de control?
0: El Salvador.
6: Hola, Salvador, guapo, que cada dia està més guapo.
1: Ui, mira, me poso ben vermell, sí, com un pebrot.
6: Juan, ¿me puede poner la canción de la primera de la lista?
0: Sí, yo soy tremendo, sí. Tú eres tremendo.
6: Y hay una bonita de amor también.
0: De amor, mira, has de ser mi mujer.
1: Ya.
6: Vale, pues ponme las...
0: Vale, sí? Vinga, sí, per en Marc. Home, si ell està enamorat i té una querida i tot... No?
1: Has de ser mi mujer...
6: A qui se la dedico?
0: A qui se la dediques? A la Bon Matí?
6: A la Benita, a Luis, sí. a Salvador Domán, que cada dia està
0: més guapo.
6: Que cada dia està més guapo i més hermoso.
1: Ai, mare de Déu, quantes coses. Sí. Moltes gràcies, Marc.
6: I per Juan Madrid.
0: Que estava feo.
1: Que està més calvo.
0: També.
6: I per Salvador Luna, dime, oye.
0: Ah, no sé. Vendrà més tarde.
6: Tiene
0: entrada para más tarde.
6: I per el papa, i per la mama.
0: Molt bé.
6: I per la Madre Ángeles. Ah. Y ahora viene lo bueno, Juan Madrid. ¡Para la Itana Bonmatí!
1: ¡Ara! ¡Que la Itana Bonmatí!
0: No me recordo mai que sigui la Itana. Molt bé.
6: Oye, Juan, una pregunta.
0: Dime.
6: ¿Cómo te encuentro de la Oliveta?
0: Pues bien, bien, dentro de lo
6: Porque
0: que cabe.
6: Porque la he hecho mucho de menos.
0: La semana pasada estuvo aquí.
6: Dale de cuero.
0: No, no me sé. Bueno, doncs, de sola de rei recuerdos.
1: Ja t'escolta, ja.
0: Sí.
6: Vale, guapo. I per la Oliveta també va la canció.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Adéu, Marc. Adéu.
6: Adéu.
1: Un moment a publi. I...
0: Anem a publi, a veure. Aquí el públic que tenim que calli.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem durant l'estiu.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
9: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica... Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
10: Ràdio Tordera.
11: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
12: Que estoy sufriendo por...
0: Jo també estic patint per posar la primera cançó. No n'hem posat cap encara, eh?
1: Ai, perquè no has volgut.
0: Sí, mira, aquestes trucades ens han distret tota l'estona, eh? Però doncs posarem Que me quiten lo bailao, que l'ha demanat el Lluís Olot per dedicar-la a tota l'audiència en general.
1: Que me quiten lo bailao, tu vols, ara aquí? Aquesta, t'has encapritxat d'aquesta?
0: És un capritxo. Si és que tu m'has dit primer, posem aquesta, doncs posem-la.
1: No, sí, escolta, no. Per capricis, el senyor Joan Madrid. Que me quiten lo bailao, ahí la tienes, chaval.
0: Endavant.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui, dimecres 26 d'agost de 2026. El sopar popular exhaureix les entrades i obre una gran nit de cluenda a la pista de l'Amistat. Aquesta activitat i el concert i ball amb Xavier Músic posaran el punt final a la Festa Major. La Cobla Bisbal Jove posa la música a l'audició de sardanes d'avui a les escales de l'Església. La tradició continua a la Festa Major amb una nova cita musical per tancar aquesta jornada a partir de les 7 de la tarda. La tercera edició del No Badis es tanca amb un èxit absolut de participació i molta igualtat. L'Esplai i el Garbell fa un balanç molt positiu de la gimcana i el gran nivell dels equips.
2: No ens ho esperàvem, però els equips han anat molt animats, han tingut moltes idees supercreatives, han complert totes les proves que els hem donat, però és que a més han fet més.
1: La plaça de la Concòrdia s'omplirà avui de ritme amb una classe magistral de country. Gia Caparrós dirigirà la sessió de 5 a 7 de la tarda, oberta a tothom.
3: Us ensenyaré varis balls de nivell iniciació perquè la gent pugui fer un tastet de lo que és el country, la música country, el ball country.
1: El Memorial Josep Barceló estrena la primera caminada nocturna dels quatre veïnats. La cita esportiva recorrerà 10 quilòmetres aquest dissabte 29 d'agost a 8:45 del vespre.
4: La caminada aquesta nocturna va sortir en una reunió del Memorial, de les que fem. Vale, vam dir, hòstia, hauríem de fer una activitat més a l'estiu, fem la crema torrons a l'hivern, llavors podríem fer així una caminada.
1: Rodalies, l'R1 a mans de la Generalitat aquesta tardor. Què canviarà pels usuaris? La Generalitat treu pit del pla de xoc per millorar Rodalies, però admet que la fiabilitat encara no és l'esperada. I un breu apunt del temps. Durant el matí serà el sol el gran protagonisme a tot el municipi i a partir del migdia i llarg de la tarda s'esperarà l'entrada de núvols variables d'alts i mitjans, però no hi haurà pluges el dia d'avui.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs ara sí, ja tornem a estar aquí després d'aquests informatius per fer una altra de les cançons que tenim avui dels nostres convidats, el Sirex.
6: Tornem a estar aquí, si no ens hem mogut, eh?
5: Bueno, no. Però la gent potser pensava que ja no hi érem.
6: S'ha d'avisar.
5: Ens hem d'avisar, ja som aquí. Sí. I posarem una cançó com aquesta que diu... Com se diu?
6: Tu diràs?
5: Déjate llevar.
6: Déjate llevar.
5: Salvador, és que no et deixes ni portar, eh? Ens l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marmar Massaguer i també a les seves amigues, l'Àngels Roc i la Maria. Doncs així és que nosaltres anirem a buscar aquesta cançó.
6: Déjate llevar,
5: en català.
6: Déjate llevar.
5: No, com refila, eh?
6: Sí, i trobo a faltar alguna trucada, la veritat. Eh?
5: Ah, bueno, ja vindran. Sí. Ja vindran.
6: Ja vindran, eh?
5: En les oscures golondrines.
6: Sí, a tu balcón, los nidos a
5: tal. A tus balcones.
6: Déjate llevar.

0: Bé, doncs ara sí que diu que ja tenim una altra trucada que ens vol demanar una cançó o vol votar. Aquí ho tindrem la setmana que ve, en Josep Guardiola, en Ramon Caldú. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ana Maria. Ah,
2: bona tarda.
0: Hola,
2: bona
0: Maria. Tarda.
1: Ja passava un llista, ara.
0: Sí, ja sí. Qui falta,
2: sí,
0: qui falta?
2: Ja, aquí teníem... Tenim com la llibreta abans a l'Iglésia, a l'entrar.
1: Sí.
0: I si posaves una pesseta t'apuntaven, però si posaves 50 cèntims no.
2: T'avorraven.
1: No sigueu dolents, va.
2: Ai, que dolents que som, Joan Madrid.
0: Jo no.
1: No, però ens feu passar un rato molt bo.
2: Bueno, ah, pues mira,
0: ho intentem,
2: Ja està bé, doncs.
1: Sí, bueno.
0: Quina cançó t'agradarà escoltar?
1: No ho sé, la que vulgueu.
0: La que vulguem. Ah, doncs jo vull Lola, dels Perincós.
1: Doncs mira, posa la Lola.
2: Mira, ai, que bé, la Lola, a veure si és el que jo em penso.
0: Oh, és molt maca, Maria. No te'n recordes d'aquesta cançó, Maria?
1: Ai, jo no me'n recordo de res.
0: És que te'n cantem un tros...
2: Canta, Joan, canta.
0: L'altra noche bailando estaba con Lola.
1: Sí que me'n recordo.
0: Y me dijo que se encontraba muy sola.
1: Oh,
0: que maca.
1: Que bé que ho
0: has fet. És que la gent no sap triar. Sort que tu has trucat per demanar-la.
2: Sí.
1: Mira, jo m'he passat aquests dies recordant el que era la meva joventut.
0: Veus?
2: Ai, mare,
1: la festa major.
2: Quina llàgrima que queia, no?
1: Sí, perquè jo me'n recordo de com venia la Bisbal 3 dies.
2: Mare meva.
1: S'estava aquí, que s'estava a la Font de Mes.
0: Ah, sí, mira, ja ho han dit. Per
1: aquí, i fèiem el ball de dansa, o el ball vermut.
0: Al migdia, sí. Jo vaig ballar amb la meva dona, que ja estava prenyada del meu fill, vam ballar.
2: I venia en Conrad Saló, no?, de director.
1: Sí, venia en Conrad Saló, sí.
2: I vols que et digui una cosa d'en Conrad Saló?
0: Que tenia molta...

0: calor.
1: No, que un dia, en la festa major, el vam passar a buscar amb el cotxe sí. i vam anar al Gamper.
0: Carai.
1: Li agradava molt el futbol i li vam portar, perquè una colla anàvem sempre al futbol. Una anècdota que només ho saps tu ara, eh? I prou.
2: Jo també. Ja, ja, jo no també. Ho sap pas ningú més.
1: Ningú més.
2: Bueno, tot ha canviat molt.
1: Molt.
2: I va sí, canviant. Perquè ara... Diuen, van a ballar, però què ballen? Ballen com els índios. Perquè jo des de casa només sentia pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: No s'ha d'aprendre gaire res,
0: ara,
1: no?
0: Però tu no veies... Tothom anava amb un got a la mà, eh? Això no ho fèiem nosaltres, anar amb un got a la mà.
2: No. I si un noi et volia dir una cosa maca a l'orella, podia.
1: Sí, i tant.
0: I ara, com que queden sols, com que sordeix a tothom... amb aquesta música tan forta.
2: Sí, però bueno, què hi farem? Va.
1: Tot és diferent.
2: Escolta, una altra cosa, que vaig anar a menjar l'arròs i un 10.
1: Carai, molt bé.
2: Vull donar-li un 11.
1: Hauré d'anar a menjar arròs.
0: Home, tu no truques mai.
1: Trucaré aquí d'allò.
0: Si truques farem trampa.
1: A la tarda record, a veure si em toca.
2: De veritat que ens ho vàrem fer molt bé.
1: Bueno, ens alegrem
2: molt,
1: eh?
2: No trobava acompanyant, però vaig trobar una acompanyanta.
0: Ah, sí?
2: I s'ho va passar,
1: pipa,
2: molt bé.
1: Pipa.
0: Això és el que volem.
2: Ja els podeu felicitar, eh?
1: Doncs això.
0: Ho farem.
1: Que en Joan tria uns sponsors.
0: Home, jo sempre busco el més bé.
2: Conserveu-la, aquests sponsors.
1: Ai, sí, mira, esclar.
0: Sí, el que hem de fer és enviar-los i força clientela. I amb tu, amb el que has dit, segurament que hi anirà més gent.
1: Clar, home.
2: Escolta, estava ple, el dia que hi vàrem anar.
0: No, sí, la gent ja tenen... Home, ja fa 2 anys que ja són aquí, eh?
1: Sí.
2: A més, és un local molt coquetó, molt bufó.
0: Sí, petitó.
2: I molt bons servei.
0: Sí, està
1: ja bé. Ho sabeu, truqueu al 93 764 28 93, participeu en el sorteig.
0: I poder ser que es toqui.
1: I en Joan
0: una
1: dirà un número.
0: Plena
1: i,
0: d'arròs.
1: I ja està.
0: Que si molt no dic plena d'arròs barrella.
2: No, que era molt plena d'arròs,
0: Veus? I gasten arròs del bo, eh? I el vi també del bo. Tot
2: sí.
0: Marca, tot marca.
2: Bueno, vi no em van veure.
0: Mal fet.
2: Però tot... I les postres exquisites,
0: Ah, sí, postres casolanes, les fan ells.
1: Caram.
2: Sí, bueno, ja ho he dit tot.
0: Ho he dit tot.
2: Ara vull en Guardiola.
1: En Guardiola.
0: En Guardiola, mira, doncs, això va...
1: D'empate.
0: Ai.
2: I la dedico a les meves amigues, a la Quimeta, i aquella Quimaga
1: de Canet,
2: que me la va dedicar a mi, avui també li dedico a ella.
0: Molt bé, doncs ja...
2: I a vosaltres dos, que sou molt... Molt
1: raros. La estranya pareja.
2: Són molt agradables.
0: Vinga. Gràcies, Maria.
1: Molt bé, Maria.
0: Vinga, fins la propera.
2: Vinga'n. Adéu.
0: Bueno, ja
1: doncs bé, ara què vostè farem? Dirà.
0: Posem l'escova?
1: Espera't que la vaig a buscar.
0: No et moguis d'aquí.
1: L'escova.
0: L'ha demanat la Quimeta Puig per dedicar-li a la Maria i a les seves amistats i també a nosaltres. I també l'ha demanat en Salvador Massó, en Salvador Massó per la Julita i en Jaume i tots els oients de Ràdio Tordera. També en Joan i la Roser, en Francesc i la Maria Àngels. Bueno, és que té molts amics.
1: Ja t'ho dic jo, que l'hauré d'anar a buscar el traster, aquesta escombra.
0: L'escova.
1: Perquè, escolta...
0: Ai, l'has guardat massa bé, eh? T'he dit, no escombris, ja ho farem després. I no has volgut fer-me cas? Doncs,
1: clar. Pues mira, que escolta...
0: Tant és que te li posin en bordo.
1: Bueno, és igual, li fotrem canya en aquesta d'aquí,
0: vale.
1: Que s'hi sembla una mica.
0: Si jo tuviera una escova...
1: Ja està? Ho has dit tot el que havies de dir?
0: Sí.
1: Sí? Doncs, vinga, a veure.

0: Bueno, aquí teníem la tertúlia de la ràdio.
1: No bé, estàvem si puntuant l'escova.
0: Estàvem puntuant l'escova. Us ha agradat l'escova? Molt, diu. Molt. Bueno, doncs ara en posarem una altra, ja està. Posarem, a veure, Jo soy tremendo.
2: Ai.
0: T'agrada aquesta?
1: Ui, tremendamente mucho.
0: Bueno, tu també ho ets, tremendo. Déu-n'hi-do. Demanat... Jo soy tremendo. Marc Massaguer, i li ha dedicat també la Maria Àngels Droc amb en Marc. Per tant, ell mateix se l'ha dedicat. Ah, també te l'han dedicat a tu, Salvador, no hi eres. Tu no hi eres, en Marc Massaguer t'ha dedicat a tu. Doncs vinga, soy tremendo. Yo...

0: Bé, doncs ja sabeu que s'ha de ser tremendo con las muchachas, eh? Perquè ara ja no ho són tant, la gent, eh? Ara és al revés, les muchachas són tremendes con los muchachos.
1: Sí, sí. Tot canvia.
0: Tot canvia.
1: Ara... Tot canvia i... Lo de baix, el va baix, i el mitjó gira al revés, i tot això.
0: Mira, Salvador ara últimament se talla les gomes perquè ja li apreten.
1: Les gomes del mitjó?
0: Sí.
1: Clar.
0: Sí.
1: Clar. Això també ho faig jo. Jo tallo, no els tallo, tota.
0: Tota fora.
1: Tota fora. Clar, és que, escolta, apreten massa. No sé com s'ho fan, però...
0: Us sembla que demanar la Quimeta Puig? Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. I algú més?
0: La Quimeta Puig me l'havia demanat, aquesta de l'escova, eh?
1: Sí.
0: No sé si ho he dit o no ho he dit.
1: No ho has dit.
0: Doncs ara també.
1: Ara digo.
0: I ara ho he dit, però ara farem també aquesta, la Quimeta Puig, xau, xau, i ja està, no s'hi ha apuntat ningú més.
1: També la saps, aquesta xau, xau?
0: No sé, perquè no sé si és aquesta que cantava ella. Xau, xau, tu contestándome, xau, xau.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Que sí?
1: Jo crec que és aquesta, la saps totes, eh?
0: Home...

0: Nadal.
1: Que maca, eh?
0: Que maca.
1: Molt bonica, eh? Ha triat molt bé, eh? La Quimeta.
0: Ah, la Quimeta, sí. Puig, la Quimeta les sap totes.
1: Molt bonica. Doncs ara posarem una altra que es diu Qué bueno, qué bueno.
0: Qué bueno, qué bueno que viniste.
1: Sí. Doncs l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-lo a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, també en Joan i la Roser, a la Nuri i a l'Enric, i a tota l'audiència en general.
0: Qué bueno, ho diuen els mexicanos, qué bueno.
1: A veure com sonarà, perquè aquesta no el sé, el ritme d'aquesta.
0: Però qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Però això, aquesta la cantava a un festival, doncs, aquesta, eh?
0: No, aquesta un festival.
1: Sí, qué bueno,
0: no.
1: Qué bueno, va anar a l'Eurovisió.
0: Què va, què va.
1: Sí, la Juanita Bautista, no sé qui era.
0: Ai, Juanita Bautista.
1: Sí, sí, sí. Eh que sí?
0: Ai.
1: Ah, ah, toma,
0: què?
1: Toma. Sí, senyor.
0: Qui?
1: Aquí... Sí, sí, sí, els anys 5. Va
0: que
1: ser
0: bueno, que bueno.
1: De les primeres que van anar.
0: Sí. Ah, poder sí, poder sí. Bueno. Sí. Jo era molt jovenet aquell temps i, clar...
1: Tu no tenies edat, clar. I encara menys.

0: Qué bueno. Tenia raó aquest senyor que t'acompanya els dimecres.
1: L'has investigat?
0: La Conxita Bautista.
1: No ho he dit primer jo, ell m'ha apoyat.
0: T'ha apoyat?
1: Sí.
0: Què vols dir t'ha apoyat? Com la puya dos toros?
1: Sí, m'ha fet així, perquè dius, tinc tota raó. M'ha donat
0: doncs, però va ser el 1965.
1: L'any no me'n recordava.
0: Clar, jo feia el servei militar, què vols que me'n recordi jo?
1: I ell deia el 50 i pico, pitjor.
0: Clar. 1965.
1: Home, el 50, tu sí, tenies 3 anys.
0: Esclar.
1: Ja volies escoltar doncs, sí, la Conxita Bautista.
0: L'Eurovisió en 1965. Jo el servei militar a Mallorca.
1: Jo també el vaig a Mallorca.
0: Per això no me sonava. No
1: bueno, però ara saps que després de la cançó Que bueno, que bueno, a sí. Darrere ve una beguda.
0: Clar, no
1: el
0: falla.
1: El xampany.
0: Clar, no falla.
1: Un sorbitó de xampany, però no cantaran els Ceres, cantaran Los Brincos.
0: Clar.
1: I l'ha demanat la Maria Dolors Oliveres per dedicar-la a nosaltres i a tota l'audiència.
0: Doncs moltes gràcies.
1: L'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Maria Dolors Oliveres.
0: Ah, mira, de
1: Jaume,
0: rebot, de
1: Julita,
0: rebot,
1: Fan rebote. I en Joan Chapallí, i tot el públic me va dient, digo tu,
0: clar,
1: home. Me van apuntant. Saps que allò que sents, quan ens truquen que hi ha l'apuntador darrere? Que
0: igual,
1: el tinc davant,
0: lo mateix. Jo me'n recordo d'aquesta cançó, a l'estiu del 66, sí. 67, a les coves de Lloret.
1: Oh, que impressionant, eh? I que eren fosques o eren...
0: Ben fosc era. Ben fosc. Però la cançó era aquesta, eh? Me'n recordo molt bé.
1: No ens ha dit ben bé, ha dit per tota la família i per tothom, també l'ha demanat, eh? I no ens ha explicat res de les coves de Lloret ni res.
0: Perquè no...
1: Ell era Sant Daniel, era.
0: No hi devia anar mai.
1: Que era Sant Daniel, poder.
0: Els de Tordera aquell temps anaven molt a Lloret, a jugar bolos.
1: Ah, bueno.
0: Bé, per un sorbito de xampany, no?
1: Sí,
0: tot el que has explicat
1: i més.
0: I un xic més.
1: I ha quedat més, sí.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
3: No! Primer has de fer la digestió!
2: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera.
6: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record. A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
7: I ara sí que posarem una altra cançó dels nostres convidats d'avui, els Sirex, i cantaran Congratulations, i l'ha demanat en Joan Chapellí per dedicar-la a la seva família i a nosaltres també. Doncs, Joan, aquí tenim a punt Congratulations, que aquesta la cantava en Cliff Richard.
8: Vinga, vinga.
7: I heu de dir l'any, digues l'any, Salvador.
8: No, perquè...
7: No, no som, ho sap.
8: També va guanyar, el festival de l'Eurovisió, també.
7: No.
8: Sí.
7: Sí, va guanyar el festival de l'Eurovisió.
8: Congratulations.
7: Quin any?
8: Ah, no sé, ja us ho diré d'aquí una mica, deixeu-me pensar.
7: Finals de 60, diu-te.
8: El Congratulations, sí.

0: Ai, que bé. Doncs...
1: Està molt bé, però jo no me'n recordo quina ha demanat la Quima de Canet. Te'n recordes, tu, Salvador?
0: La Quima, la Quima, la Quima, Quima... L'Escova.
1: Ah, doncs ja
0: no, no sé, no.
1: Ja l'hem tocat.
0: No. La Quima ha demanat que te deje de querer.
1: Ara! Sí, sí. És
0: I,
1: veritat, ja la tinc aquí.
0: I després de la Sandy Show guanyar l'Eurovisió... L'any següent va anar-hi en Cliff Richard, però el van celebrar a Oslo i va ser l'any 2002 i va guanyar...
2: 2002, no?
1: No,
0: sí, sí,
1: no, no
0: sí.
1: En Salvador, no li portes el contrari.
0: Ah, no, no, no, però vostè perdoni.
1: Com bé que convidat sempre té raó.
0: Sempre té raó, convidat sempre té raó. Doncs l'any que tu vulguis. Sí. Espera't, tenim una trucada, si la vol agafar. Si ho vol agafar el senyor Salvador...
1: Després ho discutirem.
0: Després.
1: Hola.
3: Bona tarda. No discutiu tant. No discutiu.
1: No. Digue-li que els convidats poden venir, però no parlar.
3: Quines cançons us queden? Perquè avui no hi pensava. En l'últim dia de festa major pensava que ja no va preparar el sopar.
1: No, no. Mira... I amb una cara la posarem, que l'ha demanat la Mercè García i l'equip de Canet, i és Que te deje de querer, que és molt maca.
3: Bueno, doncs posa aquesta, mateixa.
1: És que jo mai deixaré d'estimar-te, Montse.
0: Carai.
3: Jo també, però la gent també.
0: Los amantes de Teruel.
3: Els que se porten bé i els que no se porten bé, també, va, tothom igualment.
1: Clar que sí, molt bé.
0: Vinga.
3: Bueno, bon sopar a tothom aquell que vagi a fer el sopar de festa major.
1: Això.
0: Sí, ara...
3: I s'acaba la festa ja.
0: No sé quina hora comencen.
1: El sopar a les 10.
0: A les 10? Ui, que van tard.
3: No ho sé.
1: Deu ser més a les 10.
0: Deu ser més aviat, eh?
1: Com heu entrat i no heu entrat, us heu sentat i no us heu sentat, i els altres posen el davantal i en sol posen, són les 10.
0: Ah, però quan tu entres són les 9, no? Val.
1: Tothom té l'entrada amb el seu número. Tothom té l'entrada amb el seu número. Jo tampoc, ja som dos.
3: Vale.
0: Que és la Montse, no?
1: Sí, la Montse.
3: Montse de Sant Pere. Que tothom acabi la festa major.
0: I tinguem la festa en pau, que ja està bé. Aquí els convidats estan fotent una gresca que no veig tu.
1: Sembla que vindrà més.
0: Vinga.
3: Bona tarda per tothom.
0: Que vagi bé.
1: Adéu. Que te deje de querer, la pots buscar, Salvador?
0: Sí, sí, de seguida.
1: La Mercè García ens la dedicava a tots i diu que passa una tarda molt agradable. Nosaltres. La Quima de Canet, ho has vist, que li va agradar tant la Salvatana que...
0: Sí, sí.
1: Una explicació tan bonica.
0: Sí, sí. Va quedar bé al·lucinant, sí, per doncs, dir-ho d'alguna manera fàcil.
1: Doncs
0: no?
1: No mai deixarem d'estimar a la comissió de festes amb la Salvatana.
0: Això mateix. Molt bé. T'ha sortit rodó, això, Joan.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Tordera.

0: Bé, doncs ara anem per fer ja una de les últimes cançons. Bueno, queden dues, una del Brincos i una dels Mustang. Ai, els Sirix, sempre dic els Mustang, per què ho dic?
1: Perquè els Mustangs van ser de la mateixa època, sí. I perquè un cantant va passar del Sirix al Mustang.
0: Ho veus? Ho veus? Com ja sabia que ho diria, això?
1: Sí, home.
0: Home, hem d'anar investigant les
1: i
0: coses.
1: I aquell, el Leslie no, l'altre.
0: Bé, doncs ara fem una cosa. A dintre de les votacions, encara no, això hem de dir que, de moment, si no vota ningú més, guanyarà en Calduc per un vot. Ai. 12 a 13.
1: En Calduc per un vot.
0: Sí.
1: Posen 8 d'en Calduc i 6 de...
0: Haurem de fer 6 perquè, esclar, hi ha molts partidaris d'una i de l'altra.
1: Clar, hauràs de repartir un xic, això.
0: Sí, sí. Doncs
1: més feina per tu.
0: Em sembla que sí, eh?
1: Clar.
0: Bueno, llavors per tu, perquè si te poses un, dos, tres, llavors tampoc...
1: Home, això del numeret, eh? N'hem de parlar.
0: En parlarem, eh? Bueno, doncs vinga, primer anem a posar la cançó que deia que quedava, que és la Lola.
1: Ai, doncs Lola.
0: Doncs acabarem amb el Sirix, d'acord?
1: Ai, eh? Lola.
0: La Lola l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga, Quimeta Puig especialment, però també la dedica al restaurant, perquè li va menjar molt bé la paella d'arròs, que li va agradar molt, i a la seva companya, que també hi va anar amb ella. I a nosaltres, és clar, com sempre.
1: Naturalment.
0: Ja està, doncs Maria, i jo també me la dedico jo, perquè m'agrada molt.
1: Ai,
0: escoltem, i... Lola.
1: Lola.
0: Por los Brincos.
1: Por los Brincos.

0: Bé, doncs ha arribat el moment de fer un sorteig. Hem de comptar que hi ha 17 persones que entren al concurs de, a veure, quina, o sigui, d'aquest restaurant, del Camí Ral, 146.
1: Home, què és que vols canviar després de quedar a dir que el conservis tants anys?
0: No, dos anys, dura. Té de durada...
1: Ja fa dos anys?
0: Fa dos anys que està en marxa, el restaurant Camí Ral, 146. I ens ho servia amb una paella que tu has de dir un número per dues persones. Li tocaran un, però hi poden anar dues persones.
1: Quina sort, eh? Ostres, sí.
0: Tu no et tocarà.
1: Vaig a veure si endevino una qui vagi sola.
0: Que convidi.
1: A la 8.
0: A la 8. Doncs mira, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Has donat la sort a l'Anna Fernández.
1: Ah.
0: Anna Fernández és la que s'anirà a menjar una paella.
1: Si vol.
0: Si vol, i si no, pues, ho pots regalar. Vull buscar el bal aquí. Ah, te'l pots regalar tu, Salvador? Mira.
1: No, no crec això, eh? Estaria mal fet, eh?
0: Hombre, mira tu, jo no es pot pas perdre un bal.
1: Jo crec que l'ha d'aprofitar i...
0: Això sí. Anna, vine cap aquí a buscar-lo, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Doncs què farem ara? Que doncs... anava una altra cançó d'en Marc, que diu Has de ser mi mujer.
1: Sí.
0: I llavors, si no tenim...
1: I acabarà una altra, segur.
0: Doncs posem brindis i brindem per aquest final de Festa Major.
1: Al final, brindis, vos.
0: Sí. I brindem per la...
1: Vos dir que no l'hem posat, brindis?
0: No, jo no.
1: Tu no?
0: La tinc apuntada.
1: No?
0: I com que bueno, no
1: doncs, primer ningú... posem Has de ser mi mujer.
0: Sí, que el Marc ja l'ha dedicat...
1: I després ja en parlarem.
0: El Marc l'ha dedicat amb en Salvador, l'una...
1: I també podem agafar el tren de la costa, eh? No et pensis tu.
0: Ah, però ja, per anar a Lloret no, sí, no van anar en tren.
1: Ostres, van fer aquí una garrafada.
0: Sí, sempre.
1: Un fallo garrafal,
0: eh? No hi ha res que facin bé.
1: Bé, doncs, com tu me diguis...
0: Va endavant, has de ser mi mujer.
1: Has de ser mi mujer.
2: Tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta. Riu de versos. Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de versos de Ràdio Tordera. Un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta, Riu de versos.

0: Estem a dimecres i a Riu de Versos, el programa de poesia de l'estiu. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Parles del convidat que tenim avui?
0: Sí. Sí, d'acord. Tenim en Quimaro. Bona nit, Quim.
2: Bona nit, Elvira. Bona nit, Joan.
0: Què?
2: Bona
0: nit. Què farem?
2: Què farem? Bueno, el que em deixeu fer.
0: El que vulguis.
2: Bueno, jo us he portat una mostra del recital de poesia que farem el dissabte, dia 15, a Roca Rossa. I aquest recital té tres parts, doncs us llegiré alguns poemes de la segona part, que són un recull dels poemes premiats en els concursos de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Joan, què, ja ho tens tot a punt?
1: Bé, jo no tant. Però ja trobaré alguna cosa. Doncs, no patiu, jo seré el tercer.
0: Endavant.

Bé, el primer poema que us llegiré pertany al poemari Fosc, confident d'ombra, que va ser un segon premi del concurs 2016. En concret us llegiré el poema Emplora l'ombra. Abans de començar, aquest poemari parla de la relació que tinc amb la meva ombra quan camino, a les diferents hores del dia, etc. Es diu Emplora l'ombra i diu: avui he vist plorar la meva ombra. Jo era a la porta, ella encara de fora, aturant el temps perquè no entrés la tarda. Les hores maldaven, ara punyaven els minuts, ara les busques del rellotge amb moviments precisos tallaven l'espai. Però l'ombra resistia ancorada al llindar, com muralla infranquejable. A poc, però, els segons, murris, s'han escolat per l'espiera i han fet un minut a l'altra banda. I segon a segon, ja des de dins i a traïdoria, tot una hora ha sorprès la meva ombra i l'ha vençut. La tarda ha esgotat el seu temps i l'ombra, impotent, ha marxat melanconiosa, plorant, i m'ha deixat nu davant el pas de les hores.

de Sencís. Avivaré aquest foc de melangia amb un munt de raons i el pensament em durà lluny i amb alegria retrobaré el camí i t'hi faré present. Ja sé que tu navegues a altres mars, que et trobes tan absent fins a oblidar-te d'aquells instants sublims d'un mes de març. Però no em demanis mai no recordar-te. Que el pensament és meu i de ningú, i ressegueix camins de sol i ho vaga. I sé que a tot arreu t'hi trobo a tu, malgrat que aquest fulgor quasi s'apaga. I si malgrat aquest despit que sents, mantens encara un bri de flama encesa en el racó més íntim del teu pensament, del teu antic palau, me'n sentiré princesa. Però a poc, m'endinso en el meu jo, despullo l'interior de la disfressa. Bé, però ho sé, que penaré. Però ara, del meu avui, em vull ser la mestressa. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Esperits a l'astral. No vaig demanar ser engendrat, però sense voler-ho, ho vaig ser. I aquí em teniu a la Terra, sent un petit infant. Aviat creixeré. Si els meus pares m'estimen, i jo ells segur que també, vaig creixent dia a dia, enyorat i enyorant el que volia, esperant que pugui ser. Allà on me trobava tot futur, il·lusions fetes purament sense orgull. Pensava triar un lloc per mi, segur. Una família que m'estimés com a ningú. A l'infinit, quina pau que es gaudeix. Veus el món com es va desenvolupant i potser no voldria mai sortir-ne per l'esvalot i l'enveja que el món hi ha. Mirant i mirant les guerres i com es va embolicant tot. Sentint i sentint els tirs dels americans, veient i veient el que maten els africans, però somiant que a la fi pau tindran. Què volia ser aquí? No ho recordo. Però m'esforço perquè el món és traïdor. Enveges i traïcions n'hi ha per tot arreu. I un ésser humà es deixa dur per la por. Por dels bons, dels dolents, dels traïdors, por de la droga, cocaïna i derivats, por de la noia que coneixes sense amor, por de l'avió, el cotxe i els viatges per mar. I quan l'hora de la mort t'arriba, encara que el món no el vols deixar, penses en la pau que la fi t'espera, somiant en el dia que tornaràs a ser engendrat. Joan Madrid i Martori.

0: Molt bé. Com a segon poema us llegiré...
1: Una peça que pertany al poemari Silenci Tàcit, primer premi del concurs 2021, i que parla dels diferents silencis. En aquell poemari parlava del silenci musical, del silenci sota el mar, del silenci de la soledat, encara que sigui enmig de la gent. Aquest que us llegiré es titula Silenci al bosc.

El silenci desapareix rere cruix la fullaraca. Els ocells refilen veus antigues aferrats a dalt de les branques més altes. El vent toca amb mà de seda cada una de les fulles dels arbres, des de les més menudes arran de terra, gairebé insignificants, a les més grans i importants, aquelles que, a les capçades, voleien com estendards. Petits sorolls, xiuladisses, murmuris, xiu-xiueig, conversen les fades del bosc amb les ombres més fondes i es confessen amors vençuts, escrits amb molsa a les llegendes. El silenci del bosc és harmònica tornada d'una orquestra natural, on la batuta rítmica del pas del temps, hores, dies i estacions, és qui accelera o frena amb metrònom d'essències la seva ensucrada melodia.

Poema de la Déu. Bruscament, vares saber que, vora la mar, t'esperava la barca. Havies d'emprendre tot sol l'últim viatge. Amalgama de sentiments, anaves fent l'equipatge. Una allau de preguntes t'esclafava. No volies cap adéu, però eren un adéu constant les teves mirades. La gent, els colors, la llum, les contrades que estimaves. No vaig venir. No tenia respostes ni paraules, però els meus silencis et feien falta. Els dies eren cada cop més curts, més tristos, més freds, més durs. I cansat, però amb el coratge d'un home de mar, et vas llançar contra l'oratge i darrere l'oratge una pau immensa t'esperava. Que els vents et portin el meu adéu, que et cantin els meus silencis, les onades. Margarida, Projà i Pujol.

Cant a Sant Ponç. Rierol. Oh, bell coixí de clares aigües que voreges un paratge ple d'encís. Amb tot cant i plàcidament dormen les fulles i es reflecteix en el teu fons el paradís. Arbres alts de fulla verda i saltarina. Vers el cel, les vostres branques enlaireu. Us mou el vent com esbelta dansarina i vostre home banya el nostre rostre que beseu. Pins gegants que conserven les històries velles, testimonis de grans fets, temps que s'han oblidat. Sentiu orgull de vetllar eixes terres velles, vostres fulles, tan brodant llençols daurats. Esplanada que contemples encisada la grandesa del cel blau i el verd dels pins. I escollirem amb cert per fer l'estada d'aquest sant que els tordarencs portem a dins. Arribant l'11 de maig, t'omples de vida. Amb gran goig l'ermita obre el seu portal i l'enveja de Sant Ponç resta farcida de les veus que canten goig formant coral. I enmig de jocs de cant i tendres roses

que segueixen la llunyania i llunyana tradició. La sardana refilant són airoses a la gran, aquest gran jorn de germanor. Puntegem junts les mans, els cors són guies, contemplem miralls d'anys, jorn de minyons, i lluem els nostres grans que al llarg dels dies ens portaran rica joia en el vell entorn. Rierol, boscos, prats, bressol de calma, accepteu un cant humil que és brot d'amor, brot d'un cor enamorat d'aquest reialme que Sant Ponç cuida i abriga amb tot honor. Rosa Maria Vinyes i Roscalleda. Primer premi del concurs de poesia de l'any 1988.

Molt bé, com a tercera peça us llegiré el primer poema del poemari Barques a Varades, primer premi del 2023. Perquè us feu una idea, en principi parla dels pobles mariners, quan passa l'estiu s'avaren les barques cara avall, sobre la sorra. I de la mateixa manera nosaltres, com a societat, avarem coses que a la nostra vida ens fan nosa. Diem els vells, diem la gent que és diferent a nosaltres o la gent que creu en coses diferents. Vells, barques avarades. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera, quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades com a caps obsessionats a la intrèpida recerca d'una Moby Dick personal i íntima. Cara avall, sobre l'arena, dormiran la son de la transparència, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal i l'aire, revestiran la quilla encrestada i incapaç ara de tallar res més que una lleu i breu marinada, quan abans tallava l'aigua i feia de cotó de sucre l'empenta dels blancalls. Unes més amunt i les altres més avall, com si es pengessin de les cordes desafinades una guitarra per prémer un acord dissonant o talment notes enfilades dalt les línies d'un pentagrama impossible, llargues i calapejades de silencis, absents de compàs i clau. Es distribueixen pel sorral desordenades, però pacients, amb el temps de la calma. Es miren de cua d'ull amb lleganyes de salnitre, segures, que quan arribi l'oreig de la primavera, quan les mans més dures empenyin amb força els escàlems més blancs, algunes, oblidades per sempre, mai més tornaran a navegar. Així com les barques, els nostres vells s'avaren a la platja de la vida, espellufats, capa a capa, cara avall, com les barques, esgoten les paraules més intenses i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades, els petons apassionats, el contacte, les mirades, el to i la cadència? A la sorra, quilla amunt, son i pols, sal i aire i oblit, sense més estius que el sol de febrer, escàs i fugisser, que s'allunya tan bon punt el veus i subtilment t'acosta, sense fer-la, l'ombra d'una enyorada carícia.

I del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia de l'Helena Serra, un racó de Roca Rossa.

Les pedres tenen vida que perduren. Si es tornen ruïnes, algunes moren. Emmalalteixen primer, erosionades pel temps, pluges i vents, gel i tempestes. Aduc terratrèmols, però també dies i mesos o segles. Però fins la poca salut les dignifica. Si és producte d'un passat, d'una història que es recorda si s'explica, s'escriu, es llegeix i es converteix en memòria col·lectiva. Quan de veres pareixen, és l'espoli que les mata, l'escobdícia, el furt o qualsevol altra maniobra il·lícita, afegit a la desídia de l'home que no vetlla per conservar-les. Roca rossa, lenta agonia, plora per viure.

Bé, us llegiré ara un poema que pertany al poemari Aigua d'amor i amor d'aigua, un poemari inèdit que està esperant que un dia d'aquests algú s'apiadi d'ell i puguem treure-lo. Aquest poemari parla del curs de tot el riu Tordera, curs alt, curs mitjà i curs baix. És un conjunt de 43 poemes que parlen des de la font de Sant Marçal fins a les platges entre Malgrat i Blanes. I vaig recorrent els pobles i parla d'elements que són característics del riu. Avui us llegiré Tordera, poble.

planen pels espadats del terme, des del mil·lenari campanar a l'església i les cases, en joc etern amb el vent. Amb mirades grogues i posat esquiu, estols de gavines recorren el curs baix, confonent el nostre paisatge amb paratges de marina. Les tordarades, en inquietes primaveres o tardors esverades, han dissenyat la vila amb projectes dibuixats de fang i límits dictats pel riu. On es podia construir? D'on s'havia de fugir? Quan es travessava la llera? I fins quan resistiria cada pont els capricis de les riuades, les escumes i els remolins? El poble no té sentit ni des dels camins al bosc, ni des de les sendes a les platges. El poble té consciència i perspectiva només des del riu. És la llera, l'aigua, les ribes, les canyes, els vímets, les acàcies, les bogues, els canyissos, els freixes o els pollancres qui retallen la imatge. És per això que la vila s'agafa el nom del riu, ni de sants, ni de santes, ni cims propers, ni antics castells. Perquè és aiguabarreig, és abundància i set, és crit de bosc, és camí i missatge, enllaç i carter. És la veu fidel que arrossega el neguit de les muntanyes. És la història que camina entre còdols i palets. El riu és cançó de festa, afalac, cementiri, il·lusió, esforç i lluita, caiguda i etern començar. El riu ens dona sentit i el poble s'hi agafa per sentir-se viu. Tordera té nom d'aigua.

I també del llibre Tordera, paisatges emocionals, el campanar, l'ull que tot ho veu. Com enlairat sobre un núvol de cotó o de caramel, sobre els vostres ulls bocabadats, com una consciència enfilada sobre altes consciències, que desitgés sorprendre a tots en la feina diària des de la perspectiva divina de l'omnipresència. Com un vigilant impertinent que, sense permís, observés cada un dels vostres racons i trobés, amb una rialla irònica, el que mai hauríeu d'haver trobat. Com un pal de paller, potent i cèntric, a punt per carregar tota la nostra palla, el nostre potent, antic, elegant, imprès en la memòria, campanar. Kim Aro.

enyorat i sol. A la fosca platja mirant les estrelles, sento el xiuxegeig de la teva veu. La remor d'onades em feia tristesa. Somiava que estava just al teu costat. Enyorat i sol, a la nit serena, sentia l'absència dels teus braços nus. Sentia l'absència d'uns ulls amorosos. Sentia l'absència d'uns llavis molsuts. Allargant el braç em desencisava. Només la buidor palpava al voltant. La mà, desolada, el teu cos buscava, però tu no hi eres. Ja no hi eres mai. Enyorat i sol, en la nit callada, maleeixo el dia en què et vaig faltar. Sento ara, del gelos feroç mossegada, la ràbia i l'orgull no em deixen plorar. Quan tot ho tenia, quan eres ben meva, em sentia un heroi, em sentia gran. Ho he perdut tot, la il·lusió darrere, i em sento confús com un pobre infant. Any 1995, Felicitas Sagrera.

I per enllestir aquesta sessió us llegiré un poema que pertany al poemari Tras, vida i viatge, primer premi del 24, i que des del record a la nostra antiga estació intenta jugar amb les extensions de la vida i el recorregut vital del nostre viatge. El ritme era el més jove. Camí cap al sud, seguint la lluïssor paral·lela i irisada de les vies. La memòria recordava sense esforç cada una de les parades en repòs màgic sobre el blau i les onades. Quan trigava, on es recargolava la següent onada, propera, si no agosarada, sempre a punt per escumejar les travesses els dies de llevant valent. Passejos de turistes, llums i coloraines a l'altra banda de les finestres. Repassant la vida com qui la mira des de l'altre costat del vidre d'un aparador. Sí, jo era el peix, gaudint del món des de la peixera. Viatjar és aprendre per la pell tot allò que ens vol ensenyar el món i la vida. Escollim que volem que ens amari, a què som impermeables, a què porosos, com una esponja afamada que ens cala, pluja lenta i reposada, i ens impregna de colors, de sabors i de perfums, estrets companys de cingla dura. Perquè un viatger no és un turista. No arriba, fa la foto i se'n va. Observa, somriu, xerra, escolta, toca, tasta, experimenta i viu. Deixa que els records li impregnin la pell i es pengin dels seus cabells, perquè hi hagi més gent rere les mirades que rere els retrats. De la vida de viatge, palpo estacions tangibles, de bancs de fusta desgastada, lluent i repassada, com un mànec d'una eina antiga, enfonsada un any i un altre entre terrossos, reflex d'esforç i feina. També andanes eternes, paral·leles als raïls. La primera il·lusió del viatge que comences en passes curtes abans que no arribi el tren. Estacions vitals, intenses al teu calendari, en formes impreses per sempre a la memòria, sense recordatoris de color vermell. Algunes de pes, d'altres lleugeres i ràpides, unes arrombollant el temps abans de la partida, d'altres empenyent-lo rellotge enllà, per fer de les busques les aspes nervioses d'un ventilador. Rellotge insolidari que empeny la vida sense aturador.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Quim, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Joan?
2: Bé, nosaltres estem contents de tenir aquesta visita que ja la teníem preparada fa uns quants dies i esperem doncs, que us hagi fet del vostre agrat la col·laboració que ens ha fet.
0: Doncs nosaltres només ens queda dir-te que tinguis una bona setmana, fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

Benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu? Per anar a la platja, per estar a casa amb l'aire condicionat, i més aquest any amb aquesta calor tan horrorosa, feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. A on? Aquí, a Ràdio Tordera. Ep, sóc la Teresa.

no és Miami, no és Miami. Pues no, estem al Maresme, a Costa Brava, i també tenim unes platges magnífiques, magnífiques. Fa dies que ho vull fer, però la veritat és que se'm passa. Aquest estiu ens ha deixat la Bonnie Tyler. La Bonnie Tyler, que va néixer en 1951 i ens ha deixat el 2026. Pues pràcticament tenia 70 i pico d'anys ja. Encara que es mantenia bastant bé, però desgraciadament a última hora va tindre un problema. Em sembla que va estar un parell de mesos ingressada i, bueno, pues ens ha deixat. I, bueno, em record amb ella. N'hi ha més, que ens han deixat, però és que ara mateix tindré que fer una llista. Posarem aquesta tan maca, en té totes, totes, perquè... Uf. Però aquesta que no sé pronunciar, jo dic Itzahare, i realment diu una altra cosa, però, bueno, per vosaltres, un record per la Bonnie Tyler. Una gran cançó, una gran música.

difícil, eh? Posar-vos algo després d'escoltar aquesta cançó, aquesta veu tan particular, desgarradora, de la Bonnie Tyler. Però bueno, farem, canviarem totalment de música, de ritme, i posarem el Danny Ocean, que ens cantava, o ens canta, Volare, perquè, ojo, el Danny Ocean és d'ara, eh? No és de l'any de la pera.

0: L'amor es amor. Así me dice la tía, l'amor es amor.
1: Molt bé, molt bé, està molt bé. I aquesta és la sona de John Williams.

Era per donar una mica de ritme. Ja se'n recordeu, eh? Star Wars, mare de Déu. Aquesta banda de so del John Williams, preciosa, divina de la mort. Vinga, va, anem amb una altra. Aquesta és de Spider-Man i es titula Sunflower.

0: every time I'm leaving.
1: A vegades hi ha cançons, bandes de so de les pel·lícules que ens sonen més que altres, i potser aquesta, com és de Spider-Man, i Spider-Man és tan d'acció, a saber-ho que estava fent quan sonava aquesta cançó. Però ho puc averiguar, si voleu. Sabeu que jo averiguar ho averiguo tot. Canviem, anem a més rec. Ai, per favor, que maca aquesta. All Star, All Star, i ens la canta un tal Beno. No, 8N. No ho sé, amb ulleres i tot, jo veig aquí un 8, E-N-N-O. Bueno, qui sigui que ens la canta, de la pel·lícula Rec. A qui no li agrada la pel·lícula Rec? Que m'ho digui, que m'ho digui. Que m'enviï un missatge. A més, demanem una cançó, que m'ho digui. No, em podeu demanar cançons. Em podeu demanar el 611-481-381, la cançó que vulgueu. Sobretot, el nom de la cançó. Escrivint un WhatsApp per Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Importantíssim, el títol de la cançó, si voleu dir el vostre nom, si la voleu dedicar, o simplement perquè us agrada. Anem a molestar, de Rec, de la pel·lícula Rec. Ei, que us sona, eh?

L'altre dia em va fer molta gràcia perquè us estic posant aquest estiu alguna cançoneta vella. Jo què sé, per exemple, els Mustangs. Els Mustangs cantaven cançons dels Beatles, no? I les traduïen al castellà. Pues l'altre dia estava mirant un programa de la tele, que jo miro poc la tele, la veritat, i feien un programa de música de pues a tots els temps, també. I em va fer molta gràcia, perquè, bueno, ho vaig veure des de la Carina, los Pequeniques, el Moncho... o sigui, me les sabia totes. O sigui, va ser molt divertit perquè em van dir, però què passa? Que tu no ets tan gran com... Per... Ja, bueno, és que jo sempre us dic que jo tinc la música dels meus pares, del meu germà, que em portava 13 anys, i la meva pròpia. Per tant, tinc, no diré cultura, sinó coneixement de cançons bastant velles. I em va fer gràcia aquest programa, que això que el fan cada setmana jo ni m'havia enterat. I ve a ser, pues, això, cançons de l'any de la... I hi havia tot, eh? O sigui, en castellà... Eren trossets de gravats a la tele, de... suposo que seria quan el programa aquell que feien de la Rafaela Carrà, d'Aplauso i tot això, no? Que venia gent de fora, gent d'aquí... Bueno, total, que tot aquest rotllo que us estic explicant és per dir-vos que, bueno, Capri se acabó, i això que ens ho cantava es Mustang en castellà,

0: nuestro primer...
1: Ai, mare de Déu. Bueno, d'alguna manera ens entenem una miqueta del que deien, no? Aquesta no és de les que més m'agraden, però bueno. Vinga, anem amb una que té marxa. De la que tina en diu Waves. Pura energia dels anys 80. La cançó es titula Walking on Sunshine. I ara direu, què diu aquesta boja? Sí, sí, però quan l'escolteu... Ja us ho he dit.

I una altra també una miqueta de marxa. Baby, I've Loved Your Way, de Big Mountain. Sapigueu que aquesta té diverses versions. També la va cantar el Peter Frampton. Però bueno, posarem aquesta. Ai, en què se sembla?

aquesta, si no l'he encantada, l'hem ballat quasi tots. Anem amb Rosalía, que ens canta Milloniària. Sí, sí, ella ho és, jo no, però bueno, és l'única diferència que tenim. També és més jove, jo no. Amb vosaltres, Rosalía.

Canviem totalment i anem amb els Catarres, que ens canten Vull estar amb tu. Oh, que maco, quan te diuen això, mare de Déu. És igual que sigui una amiga, un amic, una persona estimada. Vull estar amb tu, vull passar estones amb tu, vull parlar amb tu. Ai, senyor, venga, vull estar amb tu, ens diuen els Catarres. I nosaltres també voleu estar amb vosaltres. Som-hi!

canviem radicalment i anem amb l'Elvis, que no fa gaire va ser el seu aniversari, no sé si es pot dir aniversari, de quan es va morir, pobret meu, un tant d'agost, un 16 d'agost, si no m'equivoco. En fi, la música estarà per sempre amb nosaltres i ell serà etern per mi més, ja ho sabeu. Va, i com estem a l'estiu, per què no? Paraíso hawaiano, paradís hawaian. Toma ya, Elvis.

Buah, brutal, aquesta, brutal. Anem amb el Diango, va. Anem amb el Diango, que a la seva edat, jo no sé, sembla que ja té 90, està fent les Amèriques, que es deia abans. Està cantant a Sud-amèrica. Aquesta cançó és preciosa, a mi sempre em fa plorar. La mare i aquesta sempre em fan plorar. Jo sóc molt addicta al Diango. Per mi, sí. La llàstima és que fa concerts sempre fora d'Espanya. És un dels cantants que té superèxit a fora, però a casa és molt difícil que... I mira que si va al Palau de la Música, omple. I si ve dos dies, omple. Però no s'atreveixen, que els hi fa por, que no ompli. Sí, home, sí, estem vius. I els que no estem vius ja ho estaran. Vull dir, agrada molt. Jo no és de la meva edat d'alguna manera, però a mi sempre m'ha agradat moltíssim. Bueno, no m'arrotllo més. Diango ens canta Rosó.

0: Se'ns ha colat el Sergi Dalma cantant Deixa'm oblidar-te.
1: Que només creguis que faig del dolor un joc.
0: Però prefereixo posar-se al Sergi Dalma, aquesta no s'acola, perquè la busco i la poso. Em fa una ràbia quan els... No sé què tenim per aquí. Pitufillos, que toquen el que no han de tocar. Sergi Dalma, baila, morena! Baila, morena!

canviem totalment. Ens anem amb José Feliciano, amb aquesta cançó que a mi m'agrada moltíssim perquè s'ha d'escoltar molt bé la lletra, que diu Dos cruces. La gent ni diu estan clavades dos cruces. Sí, bueno, també ho diu, no? Però si l'escoltes, té un significat tan brutal, tan maco, de veritat, eh? O sigui, amb tots vosaltres, Dos cruces, José Feliciano, escolteu la lletra, exactament el que està dient. Preciosa!

nosaltres també us estem esperant, perquè sou fantàstics. Kazu ens canta la cançó de l'estiu. O sigui, diuen ells, almenys. La cançó de...

Eso para la lletra. Lo. Ai, en fi. Summer Nights, va, abans d'acabar, que ja estem quasi acabant, ens queden dues cançonetes. Aquesta. També és d'una pel·lícula, i no l'he ficat en pel·lícules, però podia haver-ho fet. Però és que és de maca. John Travolta i l'Olivia Newton-John ens canten Summer Nights, o sigui, nits d'estiu, romàntica, brutalment romàntica, per vosaltres.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars protagonistes aquest dijous 3 de setembre de 2026. Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els talls programats seran avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran del 7 al 9 de setembre. Un incendi al terrat d'un habitatge del carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. El foc, que només va provocar danys materials, es va extingir sense deixar ferits i els indicis inicials assenyalen una burilla mal apagada com a possible causa. La Biblioteca de Tordera acull l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre, una bona oportunitat, segons explica el regidor de Cultura, Pere García.
2: Creiem que és una bona oportunitat per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, també un recull periodístic del mitjà propi.
1: La Corporació de Salut del Maresme i la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. I Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Desenes de persones es van concentrar ahir a la plaça. Entre els concentrats es van llegir pancartes com Ceuta no se vende, se defiende. Escoltem el regidor de Vox a Tordera, Eri Pérez.
3: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores con todas las letras.
1: Informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com també la informació esportiva. Avui a la segona part de l'informatiu, com cada dijous, l'apartat d'efemèrides, farem memòria, recordarem fets que succeïen a Tordera una jornada com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat us ho ampliem a partir de les 10 del matí. Gràcies per la seva atenció. Fins llavors.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. Notícies en xarxa.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Penúltim programa, penúltim alliberament de l'Obert per vacances, avui dijous, dia 3 de setembre, i mira, per què no escoltar Kanye West també en aquestes primeres hores del dia, arrencar el dia amb una mica de no sé si fa encara en viu o directament aquest estil rapejat, eh? En tot cas, el rapper nord-americà que té també una història que lliga amb el nostre tema del dia, la tornada a l'escola. Una història curiosa, com a mínim. Aquest tema es diu School Spirit i forma part del treball de College Dropout al 2004 que va, doncs, a treure la llum, no?, a Kanye West. Però la seva història amb l'educació, la lletra ve a dir una cosa així, la llegi per damunt, i el poc que s'entén, perquè, clar, està evidentment escrita, doncs, amb anglès nord-americà, amb argot, evidentment. El poc que entengués això és la tornada, simplement la relació entre anar a l'escola o no anar a l'escola, deixar els estudis per formar-te la teva pròpia vida o continuar estudiant justament per un altre tipus de vida. El mateix Kanye West, suposo que impulsat per inquietuds personals, va fundar una escola, va crear una acadèmia que es deia Donda Academy, així, això és la informació que hem trobat a través d'internet, eh? Fa molt poquet, el 2020. Una acadèmia que anava que servia per alumnes d'entre preescolar fins al darrer any de secundària, per tant, una escola, bé, que abarcava molt, molt de rang d'edat, però que no va estar exempta de polèmica, i és que en aquesta escola la matrícula costava uns $15,000 per estudiant, i això sembla, no?, que és bastant, i les classes, si feien classes d'estudis bíblics a diari, per tant intensament, d'arts visuals, de cinema, de cant o de rap, per entendre'ns, i de parkour. El parkour, em sembla, si no vaig errada, és aquella activitat física que consisteix en saltar murs molt alts. En fi, molt polèmica aquesta acadèmia, molt criticada també per no ser gens convencional, ja us ho podeu imaginar, fins i tot per pràctiques discriminatòries, i finalment l'any 2022, doncs, arran de les controvèrsies, i suposo que alguna sentència legal, va haver de tancar. Bueno, Kanye West, que teníem ganes també d'escoltar-lo, perquè el personatge és tot el que diem, tot un person, eh? El que passa és que musicalment és una passada. Mireu, escolteu que bé, quin ritme. Un ritme, i a més aglutina, doncs, bona part, no?, d'aquesta cultura musical afroamericana, doncs, que això, que és ben rica, i que ell l'engloba, l'aglutina i la posa al dia. Us agradi o no Kanye West, avui comencem el programa així i ja, i tanquem. I no sé si us agradarà o no, també el tema que us hem proposat com a tema, sí, però el concepte tornar a l'escola, sí, tot depèn de si sou alumnes, pares o mestres. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què? Què? Tu ja fa temps que no tornes a l'escola, no? Que ja
1: no, jo fa temps que no torno a l'escola, i a casa només són responsables d'una gateta, per tant, tampoc ens afecta gaire.
0: La gateta no va a classe, tampoc.
1: Sí, exacte, no tenim mai nada.
0: Molt bé, molt bé. Ah, però bé, la pregunta queda molt oberta, i jo crec que els admet diferents punts de vista, no? Si hi ha ganes, si no hi ha ganes...
1: Sí, queda completament obert, i ja et dic que avui tindrem àudios de mainada, que és una cosa que esperàvem molt, que en tenien ganes, i sí, ja et dic jo que en tenim uns quants preparats, però primer de tot, si vols, et faig una mica de context d'on ve tot plegat, què et sembla?
0: Clar, sí.
1: Doncs va, mira, enguany, pel que fa a l'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, inclús escoles bressol, es comença el curs el 8 de setembre, però tot plegat no sempre ha estat així. I és que durant dècades, de fet, dels anys 80 fins al 2021, hi havia una norma no escrita que tots recordareu, en què el curs començava sempre passada la Diada Nacional de Catalunya, en què sovint queia entre el 12 i el 15 de setembre, ja que d'aquesta manera el professorat disposava de la primera meitat del mes per poder preparar el curs, no?, i fer reunions per organitzar-ho tot abans no arribés, doncs, aquesta mainada. No obstant, si reculem encara una miqueta més fins als anys 70, als entorns rurals es començava per Sant Miquel, o sigui, això fins als anys 70, eh? És a dir, sí, pel 29 de setembre. I és que, com ja vam explicar a l'inici de la temporada de l'Obert per Vacances, aquestes vacances d'estiu per als xiquets i xiquetes no es feien pel gaudi i l'esbarjo, no, sinó que just es feien caure en aquestes dates perquè és quan més feina hi havia al camp i havien d'ajudar a les famílies. De fet, sovint es començava inclús el primer dia feiner d'octubre. tu imagina't. I de fet, avui en dia, però, trobem el primer gran i dràstic canvi, podríem dir, el 2022, que és quan es va decidir eliminar la tornada després de la Diada per avançar-la el dia 5 de setembre, bastants dies abans. Sí, fet que va ocasionar, sí, ho recordeu tots i totes.
0: També.
1: Sí, molt malestar, i protestes entre els docents, sobretot. I que amb els anys doncs ha desembocat en el que avui ja tot indica que serà una data fixa, no?, i que es col·loca, com hem dit, en el 8 de setembre, que hi ha enguany en dimarts vinent. Mm-hmm. Tot plegat, Núria, tot plegat, un dia molt trist. Saps per què, no? Ja no tindrem obert per vacances.
0: Sí, ja. Ai, pobre. Pobre, així podran tornar. Jo crec que esperen que acabi el programa, perquè, clar, si no, què farien a l'aula, a classe, escoltant la ràdio, no?
1: Exacte. Ja està bé, mira, ja està bé
0: que ens esperin.
1: Sí. I vols que ens ubiquin a les vacances, que és una cosa que a tothom li agrada.
0: Però sí que és veritat, jo més que la tornada a l'escola o no, que jo crec que, en fi, ja ho tenim coll avall, que això ha de ser així, jo crec que els àudios avui aniran també en plan de la data de tornada, perquè la data té un puntet estrany i polèmic, i estrany. Comença dimarts, no ho sé.
1: Aquelles... Docents, sí. Us volem escoltar. Eh?
0: Sobretot, perquè ja hi són des del dia 1, pobrets, ja, des del dia 1, que estan allà fent feina, ja porten un parell de dies i ja ho tenen tot organitzat.
1: Cosa, no sé si estaràs d'acord amb mi, que jo crec que 8 dies per organitzar tota una temporada amb mainada, vaja, jo crec que en un any no en seria capaç, o sigui, des d'aquí et trec el barret perquè Verge Santa en una setmana organitzar tot un curs.
0: Sí, Déu-n'hi-do. També, home, hi ha allò també del començar, comença a anar a poc a poc, no? Jo crec que el primer dia hi van poquetes hores, no? Sí. Només fa una mica de presentació...
1: Sí, encara que vegis poques hores, a més els ànims i tot de la gent encara estan de vacances, jo crec, els nens i nenes.
0: Sí, bueno, per fer-te una idea, jo no sé si passa en altres poblacions de Catalunya, també ens ho podeu explicar. Aquí a Tarragona tenim superinterioritzat que no comença el curs fins que s'acaba Santa Tecla, i això és el dia de... Santa Tecla és el 23, la Mercè el 24, però encara tenim actes, fins al 25. Fins al 25 les escoles han començat i tenen horari, però està tothom fent activitats de Santa Tecla.
1: Ostres, haurem de venir tots cap a Tarragona, tu.
0: No, home, què vols que et digui? Els pares esteu una mica dels nervis, en plan de, bueno, que donin matèria.
1: Sí, conciliació, està mal muntat tot plegat, quan per a uns perjudica, els altres va bé, i viceversa, està mal muntat tot plegat.
0: Doncs mira, ja us hem llançat idees, vosaltres a partir d'aquí agafeu i expliqueu-nos el què de tornar a l'escola. Tu recordes traumàtic, Enric? O bé?
1: Sí, jo no torno a escola en ma vida, o sigui, m'ho passava bé, però és allò que diuen, que de petit et deien, quan siguis gran voldràs estar a escola, i un raba, i un bé negre, no, jo no torno amb lo bé que s'està de gran, amb autonomia, no.
0: Amb lo bé que s'està de gran. Això.
1: Sí. Jo valoro massa la llibertat, i molt l'escola, per bona que sigui, que en tinc bons records, també, però, sí. Ostres, això que et pautin tots els horaris, a mi em costa.
0: Sí, t'entenc. Vinga, doncs, jo sí que te'n pauto un si m'ho deixes, A les 10 i 3 tornem a connectar, val?
1: Sí, tant que sí, vinga, fins ara.
0: Enric, adéu. Doncs vinga, us expliquem també, a part d'aquest tema, la tornada a l'escola, que serà motiu del nostre reportatge d'avui, ens el prepara Ràdio Domenys, altres qüestions que tindrem al programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, començarem parlant sobre habitatge. Farem una ullada al panorama que tenim en qüestió d'habitatge a tota Catalunya. Després ens ocuparem dins les festes, l'espai de festes majors que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Parlarem des del punt de vista del teatre popular, que és una de les peces claus de la festa major. Sabrem què és això, en què consisteix això de ballar amb una barra, totes les vessants que té. Avui ho tractarem des de la vessant més esportiva, el pole dance. I després marxarem cap a, com fem cada dia, cap a Altafulla per conèixer l'associació Egueiro, una associació que treballa per la reinserció social d'aquelles persones que ho tenen més difícil. En temps friki, avui sí, des de Vilafant, coneixerem o sabrem per què ens agraden tant els animes i els mangas, i encara tancarem amb un parell de consells per als peluts de la casa, pels gossets. Sabrem com mantenir la seva higiene, dents i ungles, bàsicament, i si a l'hivern és convenient abrigar-los o no. Tot això des d'ara i fins les 11 a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, el que fem és activar la ronda d'actualitat que tenim a cada dia. Avui la primera connexió és per la informació general. Fem una mirada global a la manifestació, les manifestacions d'ahir a tot Catalunya. En aquest sentit, connectem amb Ràdio Rubí. Mariona Jerez, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això que us explicàvem, les diverses concentracions per Ceuta que hi va haver a les ciutats catalanes i que van acumular milers d'assistents en presència policial per separar les dues manifestacions, les manifestacions d'antiracisme també, que s'havia convocat simultàniament. Com ha anat, Mariona?
1: Doncs, bueno, més de 10.000 persones es van reunir a Badalona i més de 2.000 a Barcelona, on la manifestació es va dividir entre 700 assistents del grup antiracista i 1.500 en suport a Ceuta. A la capital catalana, de fet, hi va haver 10 furgonetes de Mossos separant les dues manifestacions, que per sort van passar sense incidents. El diputat del Parlament per Vox, Joan Garriga, i el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, van exhibir banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament. En paral·lel, el vicesecretari general del PP, Alberto Nadal, i el regidor barceloní dels conservadors, Daniel Cirera, van plantar a la plaça Sant Jaume dues cadires buides per denunciar l'absència a la concentració de Salvador Illa i de Jaume Collboni. Escoltem ara a Dani Cirera.
2: Lamentem profundament que el màxim representant de l'Estat a la comunitat, Salvador Illa, no estigui aquí, que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, no estigui aquí i que cap membre del Partit Socialista de Catalunya hi sigui aquí. Això és una mostra clara de la dependència del PSC al govern del PSOE de Pedro Sánchez. Collboni i ella prefereixen estar amb el seu secretari general, amb Pedro Sánchez, que no amb els ciutadans i amb les ciutadanes de Barcelona. Però nosaltres estem aquí per dir que Ceuta no se rinde, que Barcelona està en Ceuta i que Ceuta és Espanya.
1: Per altra banda, a Tarragona, més de 1.000 persones s'han reunit en suport a Ceuta i hi ha hagut tensions amb els grups convocats per entitats antiracistes. Íngrid Rodríguez, portaveu de l'Organització Juvenil Socialista al Camp de Tarragona, declara la importància de la seva actuació en convocar aquesta mobilització simultània antiracisme.
3: Bueno, perquè nosaltres creiem que com a joventut treballadora tenim el deure de combatre un discurs racista que l'únic que fa és enfrontar-nos entre nosaltres, entre la classe treballadora, i dividir-nos com a classe i al final culpar el proletariat migrant de la nostra misèria, que al final aquesta misèria és provocada per la classe capitalista, pel bloc imperialista, i per això creiem que és imprescindible construir un mur defensiu contra l'extrema dreta, la reacció i el feixisme.
1: També mig miler d'assistents s'han reunit a Girona i Lleida, on hi ha hagut tensions, però ha acabat també sense cap incident.
0: I més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment.
1: S'han concentrat a Manresa en memòria de Carles Vilajosana, de 45 anys, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors nascuts a Catalunya. Els concentrats s'han dirigit sense proclames i en silenci cap a l'Ajuntament. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per als dos menors que tenen antecedents previs. Un d'ells, de 15 anys, de fet, segons explica el diari El País, ja va ingressar el mes de maig a un centre de menors per robatori violent, tentativa d'assassinat i lesions. La investigació apunta que la víctima havia acudit al correfoc que tancava la festa major de Manresa i que va separar una baralla entre els detinguts i un altre grup de persones. Hores després, Vilajosana, acompanyat dels seus amics, es va tornar a creuar amb els detinguts i va ser quan van atacar l'home, que va acabar morint apunyalat per una navalla.
0: I dos carrils tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió.
1: Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, dos carrils estan tallats a la P7 en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i, a causa de l'incident, se circula amb congestió, amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a la P7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Trànsit recomana desplaçar-se per vies alternatives. Concretament, en sentit Tarragona i Lleida, recomana optar per la C58 i la B40, mentre que en sentit Barcelona recomana aquestes dues mateixes vies i també la A2.
0: Doncs amb aquest apunt de la xarxa viària tanquem la connexió avui, la primera connexió de la ronda amb Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies. No marxis lluny, que tenim una entrevista pendent.
1: Moltes gràcies, Núria. Fins després.
0: Fins després. Propera parada la fem a Girona, amb Girona FM i el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mireu, comencem explicant-vos que els Ateneus 24 de juny i Salvador Catà de Girona denuncien un atac que atribueixen a l'extrema dreta.
4: Segons expliquen en un comunicat conjunt, algú els va tapar el pany de la porta amb silicona, una acció que els impedeix fer amb normalitat les seves activitats. Les entitats atribueixen l'atac a membres de l'extrema dreta i el defineixen com un assenyalament polític feixista en tota regla. En el seu comunicat també asseguren que no es tracta d'un fet puntual. Juntament amb el comunicat, les entitats han difós fotografies que mostren a banda del pany tapat amb silicona i un cilindre de pany manipulat diversos adhesius d'Aliança Catalana enganxats a prop de les entrades.
0: I l'estany de Banyoles, que consolida la població de cigonya blanca amb un rècord de naixements i supervivència.
4: Aquest any es mantenen les 9 parelles reproductores que des del Consorci de l'Estany es tenien censades. Es manté també la colònia de 7 nius a l'Estany del Vilà, formada l'any passat, un niu de la Llacuna de les Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. Des del Consorci de l'Estany es fan 3 censos durant la primavera per seguir els nius de cigonya blanca que hi ha a l'Estany de Banyoles, una tasca que es fa des de l'any 2006, que és quan es va iniciar el projecte de reintroducció d'aquesta espècie al nostre entorn.
0: I en clau literària us expliquem que Edicions Sidillà, de la Bisbal d'Empordà, ha publicat correspondència fins ara inèdita de Mercè Rodoreda, la que mantenia amb 3 amigues de joventut.
4: Sota el títol de La Catalunya Republicana a Romanyà és un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i 3 amigues molt properes, en aquest cas la Susina Amat, la Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda d'una de les grans figures de la literatura universal traduïda a més de una quarantena de llengües. Judit Pujadó és editora d'Edicions Sidilla.
5: I inicien una correspondència molt íntima, molt entre amigues, molt entre dones, en què parlen de coses molt quotidianes, de la vida de l'artista, d'alguna manera la nostra gran novel·lista en aquestes cartes apareix com una dona de carn i ossos, amb tots els seus dubtes, amb les seves il·lusions, amb els seus anhels creatius. Són unes cartes, segurament l'últim que quedava per publicar de Mercè Rodoreda.
4: El llibre l'han elaborat l'Anna Maria Saludes Amat i l'Araceli Bruch Pla i s'incorpora a la col·lecció L'Illa Roja d'Edicions Sidilla.
0: Moltes gràcies des de Girona. Pau Illafany, una abraçada.
4: Fins ara.
0: I ara marxem cap a Lleida, UAU Lleida, i allí saludem el Quim Gassó. Quim, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, seguim parlant de temperatura i del camp. La calor avança a la fi de la verema de Costers del Segre uns 20 dies. La DEO preveu acabar la collita a finals de setembre i alerta que algunes varietats s'han avançat fins a un mes i mig.
6: Així ho va explicar aquest dimecres el president de la DEO Costers del Segre, Isidre Ribalta, durant la presentació dels actes del 40è aniversari de l'entitat, que plega fins a 34 celles de la demarcació. Ribalta va qualificar la situació d'excepcionalment anormal, ja que les diferents varietats han madurat de manera molt ràpida, fins al punt que s'han solaptat períodes de collida que habitualment estan més separats en el calendari.
7: Els últims 5-6 anys ja no han sigut normals, però aquest any ha sigut excepcionalment anormal. Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Però inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats, estem collint ràpidament el celler perquè no sobremaduren les vinyes, pots collir pràcticament qualsevol varietat que ja està en el punt òptim de recol·lecció i està anant molt ràpid, o sigui, arribarem a finals de setembre pràcticament amb la verema acabada aquí al territori, quan sempre ens n'anàvem cap al 18, 20, 22 d'octubre a la recol·lecció aquí a Costes del Segre.
6: Tot i l'avançament de la collita, la DEO preveu mantenir el volum de producció de l'any passat i confia que la qualitat sigui de molt bona, excel·lent. Ribalta ha destacat el paper dels regadius, especialment del Segarra-Garrigues i de l'Urgell, que aporten estabilitat als cultius i permeten també reduir l'estrès de la planta en episodis de molta insolació, com el cas d'aquest estiu. El sector vitivinícola lleidatà també busca adaptar-se als nous hàbits de consum, especialment entre els més joves, amb una aposta creixent pels vins blancs més frescos i més fàcils de consumir.
0: I us expliquem ara que la Paeria de Lleida portarà al ple l'expropiació d'una illa del centre històric per construir 70 habitatges. El projecte preveu pisos principalment per joves i estudiants i forma part del pla integral del centre històric.
6: Correcte. Segons el govern municipal, aquesta és la primera de les quatre àrees del barri previstes per expropiar, per generar espais per a nous habitatges. Durant aquest mes de setembre, la Paeria treballarà en la resolució de la trentena d'al·legacions que ha rebut abans, però, el procediment. L'actuació forma part del pla integral del centre històric, que preveu generar entre 600 i 700 habitatges al barri entre rehabilitació i obra nova. El govern municipal destaca que pràcticament tots els solars de la plaça del Dipòsit ja són de propietat municipal, fet que permetrà impulsar noves promocions d'habitatge assequible. Pel que fa a altres actuacions al barri, la Paeria preveu presentar pròximament el projecte de reforma de l'entorn del centre d'Art La Panera, que integrarà l'antiga església de Sant Martí i incorporarà zones d'ombra i espais per activitats veïnals. També treballa perquè l'antiga escola Cervantes acull la seu del Consorci de Normalització Lingüística.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Uau, Quim Gassó, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. I avui fem una connexió extraordinària amb la Plana Ràdio, amb la companya Tere Giné, perquè, de fet, us explicàvem ahir que havien alliberat una trentena de gossos que estaven en mal estat en un habitatge a Santa Bàrbara. Doncs era només la punta de l'iceberg. En aquest cas està relacionat amb un cas de desaparició d'un nadó d'aproximadament un any i mig. Un cas que està creant consternació i preocupació als veïns de Santa Bàrbara. De fet, jo diria que tothom que escolta la notícia i que, de fet, està sent encara investigat pels Mossos d'Esquadra. Un important desplegament policial hi ha al voltant de tot plegat i Santa Bàrbara que està doncs esperant a veure com es desenvolupen els esdeveniments. En té més detall la companya, com dèiem, de la Plana Ràdio, Tere Giné. Tere, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
0: Com ha anat tot plegat, sí?
8: Doncs mira, la desaparició del nadó va ser denunciada pel seu avi la setmana passada. El mateix divendres ja van començar els moviments a l'immoble, on s'hi han localitzat uns 28 gossos abandonats en situació de malnutrició i amb moltes restes de brutícia. En aquell moment l'immoble ja va ser presentat per anar desallotjant els animals i per començar la inspecció per part de diferents agents policials. Dimecres, ahir mateix, hores més tard que es fes públic el cas, es va conèixer una nova dada, i és que la Policia Nacional detenia a València els pares del nadó. Els identificaven a l'estació del Nord després de comprovar que havia un ordre judicial de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació, recordem que està sota secret d'actuacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informava que el jutjat d'instrucció d'Amposta manté oberta una causa arran de la denúncia presentada per l'avi del menor. El matrimoni té 5 fills més i 2 d'ells estarien sota tutela de la Generalitat Valenciana. A Santa Bàrbara el cas ha generat una força inquietud entre el veïnat durant aquests darrers dies. El moviment de vehicles i efectius de cossos policials al municipi no ha passat desapercebut i ha fet créixer la preocupació al poble. En les darreres informacions, els Mossos indicaven que encara no havien localitzat cap resta humana a l'habitatge i la investigació segueix oberta per determinar què ha passat amb el menor i quina relació hi poden tenir-hi els pares. La investigació, recordem, continua oberta. Caldrà esperar que les actuacions policials segueixin i també les judicials per aclarir tots aquests fets.
0: Doncs veurem l'en seguint. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió extraordinària, per aquests fets que, mira, malauradament han passat a Santa Bàrbara, però bé, us tenim a vosaltres per anar-ho seguint. Moltes gràcies, Tere.
8: Moltes gràcies, Núria.
0: Vinga, espero que notícies més amables ens portis a Marina des de Tarragona. Si et sembla, passem a parar el que va ser la manifestació d'ahir, sí? Perquè ja n'hem fet un bon resum i no tenim massa temps. N'hem fet un bon resum amb la connexió amb Barcelona. Va, entrem directament en Plana Cultural.
9: Doncs sí, la canalla de 12 colles castelleres provaran a plaça per primera vegada el 24 de setembre el nou casc i protector facial desenvolupat per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Serà coincidint amb les diades de les festes de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. El principal objectiu és millorar la fixació i adaptació del casc a totes les mides del cap i ampliar la protecció de les zones frontal i lateral alhora que s'incorpora un protector facial semi rígid de poliestè expandit que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls.
0: Seguretat als castells, eh? Això, seguretat i comoditat. A veure com anirà tot plegat. I si avui trobeu que fem una veu estranya, estem una mica així esveïdes, eh? I no ens veieu, però fem ulleres, és que ahir vam estar de festa, vam inaugurar el FIT.
9: Vas inaugurar el FIT?
0: Sí.
9: Sí.
0: Jo ja, un munt d'acompany més.
9: Ja m'ho imaginava. Doncs sí, ahir es va inaugurar la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, noves dramatúrgies, i va donar el tret de sortida amb una nova edició que converteix la ciutat en la capital de les noves dramatúrgies fins al 5 de setembre. Hi ha obres per tothom, podeu mirar la programació i triar allò que més vulgueu.
0: Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi bé.
0: Nosaltres seguim endavant i ho fem ara sí, entrant en matèria. Amb la primera entrevista parlem d'habitatge.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs mira, a finals de l'estiu, començaments d'aquest nou curs escolar, volem fer una ullada al que és la situació de l'habitatge a nivell de tota Catalunya. Des de tots els punts de vista, des de què implica el lloguer, què implica la compra, com està l'Euríbor, si s'afavoreix una opció o una altra, què implica ser despropietari, ser llogater, si la normativa està estable o està canviant, tot allò de la confiança del propietari a l'hora de deixar el seu pis, en fi, i si hi ha prou accessibilitat i sobretot prou parc d'habitatges a Catalunya. En volem parlar amb el doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili, un currículum extens amb més de 70 articles científics i, en fi, tota una vida dedicada a analitzar, doncs, això, l'habitatge, però avui li demanarem fins i tot que ens faci allò més difícil, que és la radiografia de com està actualment, del moment actual. Bon dia, Héctor Simón.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. No t'ho demanaré jo, sinó que li passem la tutela de l'entrevista al company de Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Zona tensionada també per aquí, per Girona, o depèn del...
2: Depèn,
0: sí, de la zona.
2: Depèn de la zona, mai millor dit. En aquest cas, a Girona ciutat sí, però n'hi ha d'altres com han sortit, que, per exemple, ha estat el cas de Banyoles o Figueres darrerament. M'agradaria preguntar-li, en aquest cas, al doctor Simón, per l'Euríbor, perquè ha estat l'última dada que hem conegut, aquesta pujada de prop, arribant al 3%, que és el nivell més alt en els darrers anys. No sé fins a quin punt pot condicionar l'accés a l'habitatge en propietat a Catalunya aquesta pujada de l'Euríbor.
1: Home, és evident que una pujada de l'Euríbor, doncs, condiciona l'accés al mercat hipotecari, però a mi el que m'interessa més és veure qui està adquirint realment els habitatges avui dia, no? Perquè el que l'Euríbor pugi, evidentment, doncs això afectarà a la capacitat econòmica de les famílies, no?, per accedir al mercat hipotecari i adquirir un habitatge, però si veiem qui està comprant, la problemàtica és que des de l'esclat de la bombolla immobiliària les famílies amb mitjans i menys recursos estan excloses de l'habitatge en propietat. Per què? Perquè no accedeixen al mercat hipotecari, no? De fet, avui dia, doncs, un terç de les operacions de compra-venda es fan sense hipoteca. Hi ha un percentatge, no?, de compra-vendes que són adquirits per estrangers, i hi ha una progressiva concentració de l'habitatge en menys mans. És a dir, des del 2011 fins al 2020, el percentatge d'habitatge en propietat entre la gent jove ha disminuït un 30%. No? Si mirem el percentatge d'habitatge en propietat en general, no?, de la població espanyola, ha disminuït quasi en 10 punts percentuals, no?, en 10-15 anys. Per tant, tenim que això mostra, no?, aquestes dificultats, no?, per accedir a l'habitatge en propietat per a les famílies, i mostra aquesta progressiva i no desitjada concentració de la propietat en menys mans, no? Per tant, home, tindrà efecte l'Euríbor, evidentment, no? Més encara, les famílies tindran més dificultats encara per accedir a l'habitatge en propietat, no? Però jo crec que hem d'anar una mica més enllà i veure, doncs, aquesta progressiva concentració de l'habitatge en menys mans, no? Fons d'inversió, persones, famílies més adinerades, i aquesta exclusió, no?, de la classe mitjana i més baixa d'aquest accés al mercat hipotecari i a l'habitatge en propietat.
2: I, doctor, davant d'aquest escenari, la situació que ens explica, hi ha mecanismes per part de l'Estat per evitar que els grans tenidors tinguin cada vegada més habitatges, o la gent adinerada, o fins i tot els estrangers, com comentava?
1: Clar, aquí la problemàtica és que nosaltres mateixos ens hem ficat en aquesta problemàtica, no? És a dir, des del mitjans del segle passat, no?, els anys 60 fins al 2011, es van construir, doncs,

0: possible, no? Aquí, entre el lloguer, l'habitatge social i l'habitatge en propietat, ja tenim al Codi Civil de Catalunya fórmules com la propietat compartida o la propietat temporal que permeten precisament accedir a un habitatge en propietat evitant el sobreendeutament, no? Per exemple, molt veurement, la propietat compartida permet a una família adquirir el 20, el 15, el 10% d'un habitatge i residir-hi de manera exclusiva en ell, no? I mica en mica, amb un pla de... acordat amb el venedor, doncs va, amb l'altre propietari va, doncs, adquirint més percentatge fins al 7%, no? Clar, quan tu dificultes l'accés a l'habitatge en propietat, no?, el que he comentat abans, i no dones aquestes alternatives, el que fas és que clar, ara avui dia diuen, és que estan comprant les fonts d'inversió, clar, perquè no deixes a les famílies com abans sí que podien accedir a l'habitatge en propietat. Per tant, tenim aquestes vies, no?, la propietat compartida temporal per facilitar l'accés a l'habitatge en propietat i no, doncs, abocar, no?, forçosament a totes aquestes famílies a un mercat, doncs, més insegur, més car, no desitjat com el mercat de lloguer, no?, que precisament ha tingut una bombolla des de l'any 2017 provocant els problemes d'assequibilitat actuals.
1: Ja que hem parlat del mercat de lloguer, m'agradaria preguntar-li una mica per aquesta problemàtica. No sé si és un problema d'escassetat d'oferta o si també ha canviat la naturalesa els darrers anys.
0: Jo crec que és una combinació de factors, no? És a dir, com he comentat, si tu no deixes a les famílies, doncs, adquirir o no poses, doncs, aquests mecanismes, no?, aquestes figures jurídiques com la propietat compartida temporal que permeten accedir a habitatge i propietat, els aboques a aquest mercat de lloguer, i des de 2016, doncs, tenim aquesta bombolla que, doncs, dura fins a dia d'avui. Falta oferta d'habitatge? Home, sí. I per què falta oferta d'habitatge? Per diverses raons, no? És veritat que no s'ha construït lo suficient des de l'esclat de la bombolla immobiliària, no? De fet, segons l'IDESCAT, entre 2018 i 2030 doncs hi ha la previsió de creació de 300.000 noves llars a Catalunya i el ritme de construcció actual, doncs, és per sota de la mitja, és a dir, construïm menys de la meitat que necessitaríem per absorbir, no? Per tant, home, tenim creació d'aquestes noves llars, s'ha construït poc, i també tenim unes polítiques, no?, que s'han engegat, no?, des de l'escala immobiliària, que estan provocant aquesta reducció de l'oferta d'habitatge. És a dir, de 2019 a Catalunya, doncs, hi ha d'oferta de mitjana un 40% menys, no? I de la implementació del règim de contenció de rendes, no?, en 2024, doncs, dintre d'aquest 40%, doncs, un 15-20% es pot atribuir precisament a la implementació d'aquesta mesura, no? Clar, per tant, tenim doncs, aquestes mesures que estan fent que hagi disminuït l'oferta, perquè els propietaris veuen que aquestes mesures, doncs, els hi crea, doncs, inseguretat jurídica a l'hora de posar els habitatges en lloguer, no? I també remarcar que aquestes mesures moltes vegades van en contra de l'evidència empírica i científica, no? És a dir, quan parlem del règim de contenció de rendes, és un dels pocs aspectes en els quals els economistes es posen d'acord, no? Per què? Perquè allà on s'ha implementat, doncs, sí que controles, això podríem parlar, els preus, no?, i poden baixar una mica, però tenen una sèrie d'efectes col·laterals, com és la disminució de l'oferta, el desplaçament de molts demandants d'habitatge a les perifèries, aquesta subhasta llogaters, no?, que veiem cada dos per tres, de que per cada pis que es posa a l'oferta de lloguer, doncs, hi ha 10, 100, 200 persones interessades. 14 efectes estan estudiats, no? Però tot així es va implementar aquesta mesura, que està tenint els efectes previstos, no?, per la comunitat científica i per l'evidència, doncs, recollida en altres llocs, i per tant, clar, jo crec que hem de sentar-nos i mirar realment els efectes d'aquestes polítiques i potser, doncs, adoptar-nos les altres.
1: M'agradaria aprofundir una mica, doctor, en aquest cas, amb aquest concepte de seguretat jurídica, perquè hem vist que cada vegada més ajuntaments intenten desenvolupar programes d'intermediació o de garantia una mica entre propietaris i llogaters per posar pisos que actualment estan buits al mercat. Aquest paper municipal és realment eficaç, és necessari o té alguns límits que potser fan que no sigui del tot útil?
0: D'una banda, això és clau, és a dir, l'administració s'ha d'involucrar, ha d'intentar, com bé has dit, donar seguretat jurídica als propietaris i propietaris d'habitatges, no?

0: De l'altra, el context actual doncs no ajuda, eh? És a dir, quan tens un context, no?, tant a nivell estatal com a nivell català, on cada vegada hi ha més intrusisme, no?, en el mercat immobiliari, en particular en el de propietat, no?, comentat el règim de contenció de rendes, però també està la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions, aquesta voluntat de limitar, no?, el que es domina les compres especulatives d'habitatge, tota aquesta moratòria d'esdonaments, no?, que ha estat en vigor durant diversos anys, no?, protegint fins i tot a CUPES, que tot aquest context no dona aquesta seguretat jurídica i, per tant, els municipis tenen un paper clau per intentar doncs oferir aquestes garanties a les propietats i propietaris i, per tant, mobilitzar aquest habitatge que s'interessa que estigui al mercat, no?, que no estigui buit, perquè tindre un habitatge buit és una decisió antieconòmica, no?, i, per tant, precisament el nostre defensem des de la càtedra que l'habitatge és al mateix temps un actiu econòmic i un dret humà, no?, i, per tant, té la dificultat la mitjana de trobar l'equilibri entre aquestes dues visions i, per tant, el que s'ha d'intentar aconseguir des de la legislació i també, en aquest cas, des de l'administració, és que les dues parts estiguin còmodes, no?, tant d'una banda propietaris propietaris com d'una altra banda llogaters i llogateres, no? Si trobem doncs aquest equilibri, doncs jo crec que ens en sortirem, no? Però per ara és complicat.
1: I per últim, doctor, suposo que és una problemàtica que, com vostè ha dit, bueno, té molts factors diferents, però no sé si la solució de fons, com està optant l'administració, passa per augmentar decididament aquest parc d'habitatge protegit.
0: Clar, l'habitatge és un problema complex i no hi ha solucions màgiques, no? Però sí que hi ha diverses mesures que poden, no?, contribuir a solucionar mica en mica aquesta problemàtica, no? Construir habitatge jo crec que és una mesura doncs necessària, no? En abstracte hi ha un problema d'oferta i, per tant, construir habitatge pot ajudar a pal·liar aquesta mancança, no? Després ja podem parlar si ha de ser habitatge de lloguer o també habitatge de propietat, el qui pot, els umbrals de renda per accedir, etc. Però jo crec que és una mesura que va a la bona direcció. També hem de mobilitzar, com hem comentat, l'habitatge buit. També hem de diversificar les formes de la tinença. Hem de donar una volta a la legislació actual d'arrendaments urbans, no? Potser podem introduir doncs contactes que donin més estabilitat, no?, als arrendataris i arrendatàries, no? Per exemple, contactes indefinits, no?, sempre salvaguardant els interessos també dels propietaris, no? I també hem de pensar també en el que és la cohesió territorial, no? La darrera proposició del govern, si us recordeu, és construir o permetre construir més pisos, no?, els edificis, i per tant concentrar encara més la població en les ciutats, no? Jo crec que s'hauria també de pensar en aquest diàleg, no?, entre el món rural i el món urbà i, per tant, una mica descongestionar doncs les ciutats econòmiques, laborals i socials, i que, bueno, això, el món rural tingui aquest protagonisme i pugui, per tant, doncs, facilitar també per aquesta via l'accés a l'habitatge. Per tant, problema complex i diverses mesures que poden doncs contribuir a solucionar aquesta problemàtica.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge i professor de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, per aquesta anàlisi una mica intensa i a més curta, perquè donaria per molt més, però una mica doncs identificant la situació del mercat de l'habitatge a casa nostra.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Sap greu, deixar-ho aquí, perquè realment ara ens estàvem escalfant i estàvem entrant en matèria, però en fi, és prou complexa com per durar dues hores tot el temps de programa el tema de l'habitatge. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies, company.
1: Moltes gràcies.
2: I com sempre, ja sabeu, aquí a l'Obert no parem d'un tema cap a l'altre. Ara toca escoltar el reportatge, el podcast que ens preparen des de la nova ràdio de Reus. Es diu Bocins de Cultura Popular i en aquest darrer lliurament avui ens relacionen les festes majors amb el teatre popular.
3: El teatre popular forma part de la nostra cultura des de fa segles. Neix fora dels grans escenaris i està estretament vinculat a les festes, les tradicions i la vida quotidiana. Però d'on ve i quines van ser les seves primeres manifestacions? Antoni Veciana és estudiós de teatre popular i dramaturg.
4: Amb el Concili de Trento, el cristianisme, van veure que l'eina del teatre era una molt bona eina per explicar-se i llavors es feia teatre dintre de les esglésies, com seria el cant de la Sibil·la, que es fa a la nit de Nadal a tots els països catalans, o per exemple el Misteri d'Elx, que es fa a la ciutat d'Elx, doncs un drama assumpcionista, també se'n fa un a la Sala del Camp. Per Nadal hi havia els Pastorets, també hi havia la representació d'Herodes i el degollament dels infants. Després tenim tot el que coneixem de la Passió de Crist, etc, etc. I després hi va haver la gran explosió del teatre popular, que van ser les professions de Corpus. Llavors tenien la màniga molt ampla per representar tot tipus de representacions que més o menys tinguessin una vinculació amb la Bíblia, perquè el que volien era treure al carrer tota la magnificència de l'Església Catòlica. Què va passar als Països Catalans? No vam tenir un teatre com podria ser el francès, no vam tenir un Shakespeare, no vam tenir un Molière, perquè senzillament no teníem un rei per anar-li o una cort reial on anar a fer aquest tipus de teatre. No tenim un teatre així culte dintre d'una cort, però sí que hi havia gent que feia teatre pels carrers. I hi havia al·legories, personatges bíblics, moltes vegades anaven repetint-se pels mateixos textos, o més complicat, però dalt d'un carro. Llavors, això ja era com un petit teatre. El carro s'aturava fent la representació, això ja era molt teatral. Representacions de vides de sants, també el combat entre el bé i el mal, la representació dels evangelistes, de quins surten els bous i les àligues, tot això. I com que hi havia una certa llibertat, doncs, i que hi havia una mica de tot.
3: Amb el temps, el teatre popular va anar incorporant històries i personatges propers a la societat.
4: D'expressions de teatre popular als Països Catalans n'hi ha moltíssimes. Tot el que serien festes majors, totes les professions de Corpus, amb els gegants, amb els nanos, amb els cavallers, amb els diables, tot això tenen un origen d'unes representacions antigues i no deixen de ser elements parateatrals. Si vas a la Patum de Berga també té una mena de guió que pots anar seguint. Les processons de Setmana Santa també és com una sortida de teatre al carrer, d'una passió, encara que siguin figures estàtiques. Al Camp de Tarragona, sobretot, tenim els balls parlats, ja ho diu la seva paraula, són balls, hi ha una part ballada, però una part molt important és parlada. I llavors amb aquests balls doncs s'expliquen coses. Moltes vegades són balls locals que parlen del patró del poble, o altres vegades eren balls més una mica de moda, com les històries de bandolers, la història del Serrallonga o de la Sebastiana del Castillo, o fins i tot de crims coneguts com el de la Rosaura. I llavors de temàtiques de balls parlats n'hi ha tantíssimes com temàtiques actuals o temàtiques de la vida que hi ha.
5: Toca per on!
3: I entre els balls parlats en destaquen els balls satírics amb l'humor i la crítica com a principals ingredients. És el cas dels balls de Sant Miquel o dels balls de dames i vells.
4: Comença amb un ball de vells, després es converteix en un ball de dames i vells, després un ball de malcasats. Es va començar a representar i encara existeix i té molt d'èxit perquè és un tema doncs, que, vulguis que no, al segle XXI continua passant de parelles malavingudes i que des de fora sempre fa gràcia quan es tiren els plats pel cap. I això existeix molt al Camp de Tarragona. Aprofitant les baralles també poden sortir la sàtira cap a les coses que han passat durant tot l'any. El Ball de Diables seria el Ball de Sant Miquel, on Sant Miquel i els Diables es barallen i mentrestant aprofiten dir per nom del porc doncs, del president de la Generalitat, de l'alcalde, de qui sigui, del rei o del que sigui.
5: Santa Tecla, enrotlla, tia!
6: Oh, patrona, tingueu pietat!
7: Som els diables de l'infern!
4: El teatre popular, lògicament, arriba al segle XIX, al segle XX, canvien els gustos, podria quedar en alguns llocs com una cosa molt folclòrica, com una cosa molt del passat, perquè arriben, doncs, lògicament, arriben els teatres amb totes les seves escenografies, amb les seves llums, amb textos potents i ben escrits. El teatre popular sembla que queda com una cosa secundària. Després, amb la dictadura, qualsevol crítica queda arraconada absolutament, però després, amb els anys 70-80, amb la suposada represa democràtica, es torna a tenir llicència per sortir al carrer i per això és una cosa que no mor perquè continua explicant-te i continua explicant històries en les quals t'hi veus i per tant tenen sentit i com que té sentit les formes aquestes populars i tradicionals de teatre popular continuen tenint vida.
3: I és que quan el públic forma part de l'espectacle, quan els personatges parlen de la realitat que tothom coneix i quan una plaça o un carrer es converteixen en escenari, el teatre deixa de ser només una representació, es converteix en cultura popular.
8: La nostra missió, com es podrà comprovar, no en quedarà ni el carrer major.
2: Doncs així s'acaba aquest podcast que avui ens parla sobre festes, bé, sempre, sobre festes populars. Els emporten des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández, i en aquest cas parlant, no?, tancant el cicle, parlant sobre teatre popular. I de podcast a podcast, mireu, fem un canvi d'ordre, si us sembla bé, per qüestions horàries, i ara us oferim aquest que, doncs, cada setmana ens han vingut preparant des de Ràdio Vilafant, un podcast d'aquells friqui, tal qual, amb ells els encanta l'etiqueta friki, i de fet el podcast es diu Freaky Time. Avui ens expliquen els companys de Ràdio Vilafant com és que ens agrada tant a petits i adults, ens agraden tant els manga i els anime.
9: Freaky Time d'estiu.
2: Va, acceptem la pregunta de l'Obert per vacances. Què és el que fa que tant infants com adults ens agradi tant el manga? Avui, Dani i jo, la Mercè, intentarem donar resposta a aquesta qüestió que ens llanceu des de l'Obert per vacances. Dani, tu què creus que fa que el manga i l'anime estigui de moda? Creus que està de moda? Perquè és que fins i tot trobem grans marques de roba i franquícies molt conegudes, doncs, que trobem roba amb dibuixos de manga i anime.
10: Sí, el manga, més que estigui de moda, és que tornem a tenir un gran boom, igual que vam tenir fa uns quants anys, ja que gràcies a Club Super 3, doncs, aquí a Catalunya, per exemple, vam tindre un gran boom del manga en el seu moment. Va tindre una parada, tot i que el manga a Barcelona, per exemple, va continuar creixent. Ara sembla ser que torna a haver-hi un gran boom, també s'ha tornat a arrencar un altre canal successor del Club Super 3, que és l'SX3, doncs, que amb la plataforma, doncs, tenim manga, anime en català, perdó, doncs, que ha tornat a arrencar amb molta força ara. Tu, Mercè, alguna vegada t'ha fet vergonya o t'han dit que veure anime i llegir manga era cosa de nens?
2: Sí, m'ha passat més d'una vegada, no?, que m'han dit què fas llegint manga, que els dibuixos aquí els solem associar a temes infantils, i precisament per això, no?, perquè són dibuixos tant a la ràdio com la meva família, com amistats, no?, que em diuen, ostres, què fas mirant dibuixos o llegint un còmic, no?, sent una persona adulta, però en realitat no és així, perquè els temes que tracten els mangas, doncs després els animes, són també per adults. És més, és que hi ha mangas que són només per adults. Ja no penseu malament en històries classificades, diguéssim. No. Hi ha històries molt adultes que ens parlen de temes que, si fos una sèrie de Netflix de persones reals amb els actors top de moda, estaria la gent, doncs, enganxadíssima. I, evidentment, doncs, la gent, jo crec que ho ha anat veient, i per això s'està tornant a posar de moda. De fet, al llarg dels podcasts que hem anat gravant aquí a l'Obert per Vacances, s'ha anat veient, no?, els temes que hem anat tractant, la superació personal, malgrat, doncs, et passin coses molt dolentes, els somnis trencats, el fer-se gran, doncs, els misteris. Jo crec que els temes que tracten els mangas, doncs, són tant per infants, evidentment, alguns són per infants i d'altres també per adults, no?
10: Sí, perquè fa els temes, ara mateix, trobem de tot, pots trobar de qualsevol cosa per totes les edats, per nens, per adults, de totes les categories, de terror, d'acció, d'investigació, de detectius, l'àmbit d'esports pots trobar, per exemple, de pràcticament qualsevol esport, des de curling, ciclisme, no només futbol i bàsquet, que és lo típic.
2: Tira amb arc,
10: voleibol, com hem descobert amb Haikyuu, no?, que es va posar tan de moda. Tens milers de temàtiques de qualsevol cosa i per totes les edats.
2: I també fins i tot en mangas històrics. Però jo penso que, a part de la gran diversitat de temàtica, aquí també una altra de les claus de l'èxit és el llenguatge que utilitza el manga, i després amb animació, amb l'anime. A més és un format molt ràpid de llegir, el manga. No sé, ara vaig a fer la comparació odiosa i ara em diràs, aquí l'expert sóc jo, amb el còmic americà. Jo no en llegeixo tant, o el còmic europeu, que a casa no en tenim, però jo crec que potser el manga es llegeix més fàcil o és més fàcil
11: fàcil que no pas l'americà. No sé si creus que és així.
10: Sí, un dels temes del claus de l'èxit del manga és precisament que, en comparació amb el còmic americà, com amb els dos grans, no, els més coneguts, que poden ser Marvel i DC, amb l'àmbit de superherois, doncs amb el manga no tens la dificultat de conèixer històries de fa més de 80 anys com tenen aquestes dos grans. Encara aquí és tan fàcil com començar un manga, una història pel número 1 i fins on t'arribi, i no tens aquesta dificultat de per on començo, això és molt antic, això no ho trobo, això ho he de saber de no sé quin còmic. A part de que el model de negoci del manga i l'anime, com que està tan lligat, una cosa promociona l'altra i això fa que creixi molt més i arribi a molta més gent.
11: Que passa sempre, no? Quan un manga té èxit, acaben traient l'anime i cada cop més gent se'l vol llegir. A més, un altre punt a favor del manga, i potser això està canviant una miqueta, també el preu, perquè és molt més econòmic el manga que no pas el còmic europeu o el còmic americà, no?
10: Sí,
11: depèn.
10: A part d'algunes edicions especials o més gran, com són a vegades edicions de luxe, encara que siguin inclús els tomos dobles o triples que s'estan fent ara amb el manga, continuen siguent més assequibles que no en pas a còmic americà o còmic europeu. A part de que part de l'èxit d'aquestes històries de manga és que succeeixen al Japó i són molt tradicionals, doncs, amb la cultura, amb mitologia, tot el que té a veure amb el Japó, que fa que t'interessis poder més també per aquestes històries.
11: Clar, no, potser no t'agrada el manga, però si t'agrada el sushi, llavors una cosa et porta a l'altra, no? Podríem dir. Jo només acabaria ja aquest últim podcast dient llarga vida al manga, llarga vida a la lectura, llarga vida a la cultura que ens acosta al manga i l'anime, i esperem, doncs, que aquesta passió que tenim tant en Dani com jo per manga i l'anime, doncs, us hagi transmès al llarg d'aquest obert per vacances, que ja no us soni estrany, doncs, el fet de dir que sou doncs, fans del manga i l'anime. Des del Friki Time volem agrair a l'obert per vacances aquest espai per poder divulgar manga i anime, que s'agraeix moltíssim, doncs, que hi hagin espais com aquest. I també gràcies a tu, Dani, per fer aquest viatge del Friki Time amb mi. Llegiu manga i busqueu el vostre anime. Moltes gràcies, Dani.
10: Vinga, gràcies a tots els que ens escoltin i fins la propera.
2: I tant que ens heu encomanat aquesta passió pels mangas i pels animes. Clar que sí, el Dani i la Mercè, els companys de Vilafant, de Ràdio Vilafant, que és que, clar, és un perfil que havíem d'aprofitar l'obert per vacances. Ens agrada moltíssim que ens recomanin activitats, qüestions culturals, i, clar, ells tenen un bagatge pel que fa al manga i l'anime que havíem d'aprofitar sí o sí. Ens heu donat un munt d'idees, jo tinc tota una llista que no em donaran les vacances, no em donaran prou de sí, però us agraeixo molt, i això sempre és un bon moment, no cal que sigui estiu, per veure animes o descobrir mangas especials. Gràcies, companys de Vilafant. Anem tancant amb els col·laboradors que hem tingut durant tot l'estiu, seria el cas del Friki Time, i us emplacem, però això sí, escoltar la ràdio mare, no? La ràdio local, Ràdio Vilafant, si voleu continuar seguint el Dani i la Mercè. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minuts i mig per les 10. Ara tornem.

0: abraça.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els talls programats seran avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran del 7 al 9 de setembre. Som dijous 3 de setembre. Un incendi al terrat d'un habitatge i al carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. El foc, que només va provocar danys materials, es va extingir sense deixar ferits i els indicis inicials assenyalen una burilla mal apagada com a possible causa. La Biblioteca de Tordera acull l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre, segons el regidor de Cultura, Pere García. És una bona oportunitat per conèixer-la.
2: Creiem, doncs, que és una bona oportunitat, doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull, no?, periodístic, doncs, del mitjà propi.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com "Ceuta no se vende, se defiende". Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
3: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores con todas las letras.
1: En esports, el tordarenc Oriol Vilas és el nou coordinador de les seleccions catalanes base de futbol. El tècnic assumeix el càrrec amb l'objectiu de facilitar la feina als seleccionadors i posa en valor l'alt nivell del futbol formatiu català. Ho explica Ràdio Tordera.
4: A part, també és una responsabilitat poder representar el futbol català arreu del territori nacional amb les competicions o reunions que es puguin anar fent. És un privilegi, lògicament, i també és un honor poder treballar pel nostre futbol català.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica, que de moment ve marcada per l'absència de pluges i sobretot per les altes temperatures. Aquest primer cap de setmana del mes de setembre, a més, el termòmetre encara s'enfilarà de forma més important i tindrem algunes màximes que podrien superar fins i tot els 35 graus a l'interior de la comarca. De moment avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la, com a molt la marea és de marejol aquesta tarda. Conseqüència del vent de Garbí, que es reforçarà una mica, serà lleugerament moderat, però vaja, la cosa no hauria de passar d'aquí. Temperatures que avui, si fa no fa, seran com les deia, màximes de 31-32 graus cap a l'interior del Maresme. De cara a demà, s'espera que les temperatures pugin més al centre del dia en una nova jornada que, com la d'avui, serà plenament assolellada i a la qual les màximes arribaran ja a fregar els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca.
1: Informatiu que acabarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i, com és habitual els dijous, farem memòria, recordarem algunes de les notícies que varen succeir una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem l'informatiu d'aquest dijous, 3 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

L'empresa elèctrica Endesa ha anunciat l'inici d'un conjunt d'actuacions tècniques durant els propers dies amb l'objectiu de connectar la nova línia soterrada de mitja tensió als diferents centres de transformació de la zona de Sant Pere. Aquestes tasques, que formen part d'un pla de millora del servei elèctric al municipi, comportaran afectacions tant en el subministrament energètic com en la mobilitat i l'estat de la via pública. Segons ha informat la companyia, els treballs de connexió elèctrica obligaran a realitzar talls programats del subministrament. Així, avui i demà es produiran interrupcions del servei amb franges horàries diferents, les quals variaran en funció del centre de transformació on s'estigui intervenint en cada moment. Des d'Endesa recomanen als veïns i comerços de Sant Pere afectats que prenguin les mesures necessàries per minimitzar l'impacte d'aquests talls puntuals. Un cop finalitzada la fase de connexió elèctrica, l'empresa donarà pas als treballs d'obra civil per restaurar completament l'entorn urbà. En concret, durant els dies 7, 8 i 9 de setembre, les quadrilles d'operaris es desplegaran a les zones on s'han realitzat les cates prèvies per dur a terme el restabliment de les rases, l'asfaltatge de la calçada i la posterior pintura de la senyalització horitzontal de la via pública. Des d'Endesa han destacat que totes aquestes actuacions responen a l'objectiu de millorar la qualitat, l'eficiència i la fiabilitat del subministrament elèctric en aquest sector del municipi. La companyia ha demanat disculpes per possibles inconvenients que aquestes obres puguin ocasionar durant els pròxims dies i ha assegurat que es treballarà per reduir al màxim els terminis i restablir la normalitat tan aviat com sigui possible. D'altra banda, us expliquem que ahir la tarda la policia local de Tordera i els bombers de la Generalitat van activar un dispositiu d'emergència per un incendi declarat en un habitatge del carrer Doctor Trueta. Les flames es van circumscriure a la part superior del terrat i, tot i que van causar danys materials en aquesta zona, van ser sufocades ràpidament pels equips d'extinció que van evitar que el foc s'estengués a altres estances de la casa. Un dels factors que va evitar conseqüències més greus és que en el moment dels fets l'habitatge es trobava completament buit. Per aquest motiu no es va registrar cap persona ferida ni intoxicada i la unitat de sistemes d'emergències mèdiques que es va desplaçar al lloc només va quedar en situació de prevenció sense haver d'atendre cap afectat. Pel que fa a les causes, els primers indicis recollits pels agents apunten una burilla de cigarreta mal apagada com a origen més probable del foc, tot i que la investigació continua oberta per confirmar-ne tots els detalls. Les tasques de pèrit es duren a terme en les properes hores per tal de descartar qualsevol altra hipòtesi. En el dispositiu hi va intervenir una patrulla de la policia local que es va encarregar de les primeres gestions i del trànsit a la zona, una dotació de bombers que va executar les tasques d'extinció i també refrescament i una unitat del SEM que finalment, com dèiem, no van actuar. L'actuació coordinada va permetre controlar l'incendi en pocs minuts i també restablir la normalitat al carrer sense més incidències.

0: Del 2 al 13 de setembre arriba a Tordera l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició repassa més de 50 anys d'història del diari Avui, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. A través de documents, materials periodístics i recursos narratius, la mostra explica la gestació del projecte i les dificultats superades per consolidar-ne com un referent del periodisme català. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible el diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura a l'Ajuntament, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
1: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, doncs també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi i doncs, que també podrem gaudir doncs, d'una taula rodona amb membres doncs, del diari El Punt i per tant doncs, creiem que serà una bona oportunitat doncs, per la gent de Tordera doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, podrem parlar en aquesta taula rodona del dia 9 de setembre de com veiem les xarxes socials en català avui en dia i serà una bona oportunitat doncs, per debatre al voltant del català.
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura, l'art i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. L'exposició es podrà visitar a la Biblioteca de Tordera fins al 13 de setembre en l'horari habitual de l'equipament. La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva ampliarà a partir de setembre les activitats del programa DOMUM, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i les seves famílies. L'ampliació serà possible gràcies a dos convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas i la Fundació Oncolliga Barcelona. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicooncologia conduït per una professional especialitzada que oferirà un espai de suport per ajudar les persones afectades a afrontar el diagnòstic i adaptar-se a les possibles seqüeles. El programa mantindrà més activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. El conveni amb Oncolliga també permetrà mantenir el suport econòmic al servei de suport immediat a domicili destinat a persones amb una malaltia avançada. Amb aquestes noves activitats, el programa DOMUM reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. I desenes de persones es van concentrar ahir a la plaça de l'Ajuntament per expressar el seu suport a Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. Entre els concentrats es van llegir pancartes com «Ceuta no se vende, se defiende». L'acte es va desenvolupar sota el lema «A favor de Ceuta, en contra de la invasió migratòria». Així s'hi referia el regidor de Vox, aquí a Tordera, Eric Pérez.
2: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores, con todas las letras, invasores, que no se callen.
0: Malgrat que la convocatòria explicava que l'acte no estava monopolitzat per cap formació política, la realitat és que només hi van assistir els dos regidors de Vox a l'Ajuntament de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El tordarenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. Amb titulació UEFA d'entrenador, Vila substitueix Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen Alemany. Amb un objectiu clar, alliberar els tècnics perquè es puguin centrar exclusivament a entrenar i fer el seguiment de jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït per l'oportunitat. En una nota de veu a Ràdio Tordera, el tordarenc ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec i ha aprofitat per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de casa nostra. Escoltem Oriol Vila.
2: Primer de tot, doncs donar les gràcies a tota la gent que he pogut compartir en el món del futbol, dels aprenentatges que m'han anat donant al llarg d'aquest temps. A part, també és una responsabilitat poder representar el futbol català arreu del territori nacional amb les competicions o reunions que es puguin anar fent. És un privilegi, lògicament, i també és un honor poder treballar pel nostre futbol català. Dit en això, també és orgullós el poder veure que molts jugadors d'equips de poble o de no canteres se'ls estan emportant canteres de fora del territori català. Això l'únic que demostra és que el futbol català és molt apte, s'està treballant molt bé i està molt actiu. Que hi ha molts jugadors i molts entrenadors que s'estan formant molt bé i tot això després té la repercussió de que equips de cantera catalans o fora del territori català s'estan fixant en molts jugadors i entrenadors d'aquí la nostra zona.
1: La federació també celebra l'ascens del tordarenc. El seu director tècnic, Israel López, n'ha destacat que coneix perfectament la casa i garantirà la continuïtat d'un projecte que aquesta mateixa setmana ja ha començat a rodar.

0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ens ho explica en la següent crònica Carina Vallvé.
1: Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
3: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
4: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
1: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, segons el registre oficial del Departament de Salut, el 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen les persones joves que no subestimin el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya. Ens amplia totes aquestes dades i dades Maite Poló.
5: Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
6: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
5: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
6: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
5: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Anem per la previsió del temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: Situació meteorològica que ve marcada novament avui per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A les portes gairebé ja d'un cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de setembre, que vindrà dominat sobretot per les altes temperatures. Una enèsima glopada d'aire càlid farà que tinguem màximes que demà ja fregarien els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i que de cara a dissabte fins i tot es podrien sobrepassar aquests 35 graus. Fins i tot a prop de la costa tindríem valors de 33-34 graus. Per tant, altre cop, esperem unes temperatures molt per sobre del que tocaria, temperatures més pròpies del juliol o principis d'agost que no pas dels primers dies de setembre. Però bé, sembla que aquesta situació podria tenir les hores comptades, o si més no, els dies comptats, ja que de cara a mitjans de la setmana vinent, de cara a dimecres, esperem un canvi de temps que ens portarà vent del nord, baixada de temperatures i, de retruc, també la possibilitat d'algunes precipitacions, que també seran molt benvingudes perquè convé molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt del país. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, tocarà passar calor. Avui, amb temperatures màximes que, com les d'ahir, s'enfilaran fins als 32-33 graus on més pujaran, amb vents que ho faran fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí aquesta tarda, entre el migdia i la tarda, i la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà, nova jornada, idèntica a la d'avui, amb domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, però en general l'ambient serà assolellat, i tot això amb unes temperatures que demà pugen una miqueta més i que, com ja hem dit, puntualment a l'interior de la comarca podien arribar cap als 34 o 35 graus. Però la cosa no acaba aquí. Dissabte la temperatura puja més a tot el Maresme i esperem aquests valors que puntualment arribarien als 36 graus a l'interior de la comarca i als 33 o 34 a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, però sembla que es podrien activar algunes alertes per calor aquest cap de setmana. Diumenge la temperatura no pujaria més, fins i tot podria recular una mica, però en qualsevol cas continuem amb un ambient molt calorós, amb temperatures molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Arrenquem l'apartat d'efemèrides en aquesta nova temporada des dels serveis informatius de Ràdio Tordera i ho fem repassant el que és notícia d'aquesta setmana de diferents anys, ja encetant el mes de setembre. Fa un any, una de les notícies més destacades dels primers dies era la forta tempesta que deixava més de 70 litres i creava un esclafit amb ratxes de vent de més de 100 km hora a Tordera. L'episodi, que havia durat durant una hora, havia deixat múltiples desperfectes en el terme municipal. Explicava les dades d'aquest succés en Quim Serra, cap del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.
1: Concretament, el vent ha arribat a 103 km per hora, gairebé 103 km per hora, a les 4:51 minuts d'aquesta darrera matinada, i això conseqüència d'aquesta intensitat de precipitació tan exagerada que, de fet, no recordo que s'hagi registrat, almenys fins ara, que tinguem registres aquí al Maresme, de 22,8 litres en només 5 minuts. Des de les 4:54 fins les 5:02, en aquests 5 minuts, han caigut 22,8 litres per metre quadrat. Per tant, estem parlant d'una intensitat de precipitació molt elevada, que justament el que provoca és això, no? És que provoca que hi hagi aquest volum d'aigua tan exagerat, evidentment ocupa un volum d'aire. Aquest volum d'aire s'ha de desplaçar cap a algun lloc i sempre es desplaça enfront del desplaçament de la tempesta, i en aquest cas, doncs, enganxat a Tordera. De fet, el poble veí, a Palafolls, amb prou feina s'ha arribat als 40 km per hora de velocitat màxima del vent, i a Orsavinyà, també dins del terme municipal de Tordera, on sempre hi fa molt de vent, s'ha arribat a fregar els 70 km per hora. Per tant, una velocitat molt inferior a la que hem tingut aquí en el centre del municipi.
0: A conseqüència de la tempesta, el cabal de la Tordera augmentava de manera sobtada. A l'estació de Can Simó, a Fogars de la Selva, havia passat d'estar completament sec a registrar un cabal màxim de 12,5 metres cúbics per segon. La tempesta amb esclafit causava desperfectes en equipaments municipals, comerços i particulars. Respecte a equipaments municipals, s'havien produït filtracions d'aigua al mateix ajuntament, antigues galeries, hospital de pobres, pavellons i a l'esplai de la gent gran. Supermercats com el Bonària i el Dia, el Camí Ral, també s'havien vist perjudicats. Treballadors d'aquests centres explicaven com havien trobat desperfectes a l'interior i que la jornada havia començat marcada per tasques de neteja i també de reorganització.
2: Estava tot inundat d'aigua i vam venir i hem estat netejant tot unes 3-4 hores.
3: He arribat a les 9, tot ple d'aigua, hem estat netejant, però des d'aquí hem arribat fins a les 10:30 que hem obert i les targetes encara no funcionen, tot col·lapsat d'aigua i traient. Hi ha coses que s'han fastidiat, però no tot.
0: Anem a fa 5 anys, el 2021, i a partir d'aquell dia es podia circular ja a l'autopista del Maresme sense pagar peatge. Després de 52 anys pagant peatge, els usuaris de la via podien travessar la comarca sense pagar. Una autopista, recordem-ho, que tenia 3 peatges i el tram de Mataró a Tordera era un dels més cars de Catalunya en relació cost-quilometratge en 2,35 euros. També fa 5 anys començava aquells dies una nova campanya comercial amb el sorteig de 250 targetes moneder de 100 euros. La regidora de Promoció Econòmica, Nadia Cantero, explicava que la campanya englobava a tota la població.
4: És també una manera d'injectar, doncs, un suport també al comerç. El que passa que ho hem fet des de l'Ajuntament, no ho han fet ells com a associació. Ho hem fet nosaltres, però ells estan dins del...
5: Clar, sí.
4: De la campanya, que estem tots, anem tots a una ara mateix, que és el que hem de fer, anar a una, perquè hem de visualitzar-nos a tots.
0: Fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament aprovava iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Tordera respecte als termes de Santa Susana, Palafolls i Sant Celoni. Segons el regidor de Territori, aleshores, José Carlos Villaró, aquell procés pretenia fixar les delimitacions dels termes i també així adequar la cartografia de la zona. L'escoltem.
6: Recientemente se hizo este mismo procedimiento
5: con San Severino de Vallalta, que era un caso especial porque ha habido una transferencia de territorio entre los dos municipios. Y la de San Severino de Vallalta, la delimitación de los municipios, creo recordar que estaba pendiente, la última que se hizo en el año 1918, creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero hace muchísimo tiempo. Y como había la ocasión de hacerlo con los otros municipios colindantes, pues se ha aprovechado, pero me parece que en este caso no hay transferencia en principio de territorio, y pero es conveniente que se fijen definitivamente, sobre todo de cara a la cartografía de Cataluña, el poder tenerlo fijo y de una manera fiable y definitiva, y por eso se ha tomado la decisión de iniciar esos procedimientos.
0: Fa 10 anys, també per aquestes dates, un terratrèmol de 3,6 graus es deixava notar a les comarques de la Selva, el Gironès i el Maresme. Veïns i veïnes de Tordera havien contactat amb l'emissora per confirmar la tremolor i explicar-nos com havien percebut el terratrèmol. Al veïnat de Sant Pere, un home havia notat com li tremolava la butaca on estava assegut. Una altra dona, al mateix veïnat, havia notat moviment del terra durant pocs segons, igual que una veïna de Maçanet de la Selva. A la urbanització Terra Brava, diversos veïns també havien percebut tremolors del terra. Escoltem a una veïna de Terra Brava, la Maria Jesús, que explicava com havia viscut aquest terratrèmol.
6: Jo l'he notat sobre això a les 10 i mitja, més o menys, i he pensat, he sentit com una mica de soroll fins i tot, i he pensat, bueno, que era un camió gros que havia descarregat algú perquè s'ha trontollat la casa sencera, això és veritat. I llavors de seguida han començat a caure comentaris dels veïns pel WhatsApp, i la gent del tercer carrer, del segon carrer, de l'altra punta, tothom m'estava comentant el mateix, que els hi trontollaven els havien trontollat les parets durant uns 3 segons aproximadament, i que fins i tot els miralls s'havien mogut. Un altre ha comentat que els gossos que estaven bordant de cop i volta havien callat, o sigui que ha sigut una mica espantat bastant a la gent en general. Sí, i després ja ha sortit la notícia.
0: Anem més enrere en el temps, ens situem al 2011. Fa 15 anys finalitzaven les obres d'enderroc de l'antiga fàbrica tèxtil Fibracolor. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, explicava que ja havien començat a treballar en la selecció de personal a través del Servei d'Orientació Laboral de cara a la nova empresa que s'implantaria, que seria Inditex.
7: En aquests moments dir-li que s'han demanat 188 treballadors. D'aquests 188, les persones seleccionades en primera fase del servei d'inserció laboral de l'Ajuntament ja han estat 64, això és la primera fase, i que en aquests moments s'ha fet una segona ronda d'entrevistes per cobrir, diguem-ne, que d'aquests 64 que dic és d'un grup de 120 que s'havien fet entrevistes, 64 es contracten i ara estan ja treballant sobre 68 més, ja s'han fet les entrevistes, està en procés i s'entendrà que aquests 188 treballadors abans de que acabi l'any estaran contractats de Tordera a través dels serveis d'inserció laboral de l'Ajuntament perquè treballin al grup Inditex.
0: També fa 15 anys una iniciativa popular promovia talls a les principals carreteres catalanes contra les retallades en sanitat. L'AP7 a Hostalric i la Girona 682 a Blanes estaven entre les vies afectades. Albano Dante de Blanes, membre de la plataforma, explicava els motius d'aquella mobilització.
8: Mira, avui mateix, aquest matí, s'ha conegut que a la zona de la Selva Interior es tallen el dia 12 es tancaran els CAP per la nit. Estem parlant que a pobles com a Breda caldrà conduir 40 minuts fins a arribar al primer metge de guàrdia. Vull dir, 40 minuts per la nit, una persona gran en un cotxe, en una carretera on té un tros important no té cobertura de telèfon mòbil. Carreteres amb revolts i congelades a l'hivern. Vull dir, estem parlant de que milers de persones es queden, bueno, totalment desemparades, no? I òbviament tallar carreteres no és algo que vingui de gust a ningú, i ningú vol molestar a ningú, però és que aquí el que ens estem jugant és que en els propers mesos, vull dir, hi haurà gent que tindrà problemes, i tot i que s'intenta minimitzar des del govern, diaris com El País ho han recollit, això provocarà morts, és una qüestió estadística, es pot demostrar que morirà gent, i per tant, davant d'una situació tan dramàtica, crec que com a mínim hem d'informar la gent, i per això creiem que aquesta mobilització s'ha de portar a terme.
0: Eren notícies, eren fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Nosaltres que posem punt i final avui en aquesta edició de les efemèrides, com sempre han estat possibles gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també l'arxiu sonor d'aquesta emissora. I tornem la setmana vinent.

Gràcies, Lluís, per aquesta revista, per aquest repàs, volem dir millor, de les efemèrides d'un dia com el d'avui, d'un 3 de setembre. Nosaltres encetem ara sí, com dèiem, la revista de l'informatiu. Són

Repassarem informació de servei al Santoral. Avui és Sant Gregori, avui és el Dia Mundial de l'Higiene. Farem els nostres habituals comptes enrere, frases cèlebres, dites del mes i també el repàs a la informació de servei, farmàcies de guàrdia, recollida d'escombraries. Acabarem, com sempre, amb una selecció musical. De moment, comencem visitant el quiosc. A la premsa generalista catalana també es centra en la crisi de Ceuta. L'Ara destaca que l'informe policial apunta al Marroc i deixa Marlaska en evidència. El document assenyala que agents marroquins van guiar els migrants i desmenteix el Ministeri d'Interior. La investigació desmunta el relat del govern espanyol el dia abans de la compareixença de Sánchez. L'imatge de portada és per una concentració en ple de banderes espanyoles. Diu Ceuta clama contra la gestió de Sánchez. Milers de persones surten al carrer entre crítiques al govern espanyol. Catalunya tanca l'agost amb 14.600 aturats més que el juliol. Canvis en l'accés a la meva salut. Ja no caldrà el codi IDCAT. L'OTAN i la Unió Europea denuncien l'escalada en els atacs de Rússia. Veiem imatge dels cossos de seguretat recollint un dron. I en cultura, George Clooney rep un lleó d'or honorífic a la Mostra de Venècia i diu que els Estats Units hi tenen casistocràcia. La Vanguardia diu que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'informe lliurat a la jutgessa no atribueix l'autoria a Rabat, però relata indicis de participació, mentre que l'executiu insisteix que no hi ha proves. Manifestacions multitudinàries, desenes de milers de persones es van manifestar ahir a diverses ciutats en solidaritat amb Ceuta. La fotografia és per Madrid, amb la imatge de la Cibeles plena de gent. Hi van ser també Feijó i Abascal. La regularització d'immigrants atenua la destrucció d'ocupació. Les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. El patrimoni mitjà declarat a la capital ja quadriplica el de Catalunya. L'OTAN jutja temerària a Rússia i la Unió Europea l'acusa de terrorisme d'estat. Fotografia també per George Clooney, ahir rebent el Lleó d'Or. Diu, tot és melancolia. Clooney parlant sobre el fet d'envellir. L'ONU alerta del desglaç de les glaceres. I la Facultat de Farmàcia serà a Esplugues en el nou clínic. El periòdico es centra també en la crisi migratòria. Diu que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. Vives assegura que la ciutat autònoma està en perill, però segueix dempeus. L'informe del CENIF, remès a la jutja, diu que hi va haver planificació prèvia per col·lapsar Espanya. Interior insisteix que no hi ha res que permeti atribuir al Marroc l'organització. Feijó apunta la responsabilitat judicial de Sánchez. Diu, això no pot quedar impune. Fotografia per la Cibeles, plena de gent, diu, mobilitzacions per Ceuta. Milers de persones es van manifestar a Madrid, Barcelona i altres ciutats espanyoles per mostrar el seu suport a Ceuta. Més notícies. El futur pol biomèdic del Clínic disposarà d'un miler de nous habitatges. El campus sanitari, situat entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues, manté el 2035 com a data d'acabament. La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. El socialisme guanya terreny als Estats Units i empeny els demòcrates a l'esquerra. I Barcelona envia a presó provisional un lladre amb 34 condemnes fermes. Fotografia també per George Clooney, ahir a Venècia rebent el Lleó d'Or. Acabem els diaris catalans amb el punt. Parla del fre europeu a la intel·ligència artificial reclutadora. Les empreses de selecció de personal tenen 16 mesos per fer els deures que li reclama el nou reglament. Anem cap a Madrid. El Mundo diu que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. Interior i Defensa van rebre avisos contundents i inequívocs de l'operatiu contra la seguretat nacional. El servei militar va saber el 27 de juliol a través de policies marroquís que era molt probable l'assalt a Ceuta. L'endemà del 30 de juliol, la policia va advertir de risc extrem i que la irrupció desbordaria la frontera. Anèssima imatge de la

0: Cibeles, ahir plena de gent i de banderes espanyoles, diu un clam transversal recorre Espanya per Ceuta. Interior. Obre una intoxicació contra l'informe que culpa a Marroc i supera el govern. Avui portada pràcticament temàtica, la del Mundo, sobre aquest afer. L'ABC diu que la Guàrdia Civil va detectar espies marroquís ocults en la llau de persones. L'informe que prepara a petició de la jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, destaca que agents de la intel·ligència van entrar a Ceuta camuflats entre immigrants. La policia trenca el relat i diu que persones vinculades a les forces de seguretat de Marroc van dirigir l'assalt. La Moncloa desacredita l'informe policial, exculpa a Rabat i extén la teoria de que és víctima d'un complot judicial. Fotografia per la plaça de la Cibeles, que xifra en 150.000 els assistents. Espanya diu surt al carrer per defensar a Ceuta. I completem la premsa generalista amb la portada del País. Parla de tormenta política pel paper de Marroc a la crisi de Ceuta. Un document policial apunta a agents marroquís. Mentre el govern nega la implicació de Rabat, Sánchez acut avui al Congrés sense recolzaments. Fotografia també per la Cibeles, diu una multitud protesta per Ceuta. En un altre àmbit de l'actualitat, Alejandro Betancourt, el zar petrolier de Trump. El controvertit empresari veneçolà ha estat el gran intermediari del pacte amb el chavisme. Cartes inèdites de Francesc revelen la seva oposició a l'Opus Dei. El papa va protegir a un bisbe de les intrigues mafioses de l'obra. La regularització d'immigrants rejuveneix el mercat laboral. El sou mitjà no dona per una casa de 75 metres quadrats en la major part d'Europa. I la personalitat està escrita a l'ADN. La acaba de moldejar la família. I també no podia faltar fotografia per George Clooney a Venècia, acompanyat de Danny Boyle, defensen el bon periodisme. 3 minuts i arribem a 3:15 del matí. Seguim encara al quiosc, anem amb les portades esportives i econòmiques. L'esportiu amb fotografia de Rodri. Diu, mercat anticipat. El Barça inverteix uns 175 milions d'euros en fitxatges en una finestra marcada per l'anhelat retorn a la regla 1-1. Tot i quedar-se sense Julián Álvarez, Deco i el club han avançat feina preveient dificultats futures. Sabadell, de festa en festa. El conjunt vallejà supera el Barça Atlètic 1-2 i alça el títol a casa amb 2.000 espectadors. 7.000 espectadors, volem dir. L'extrem blaugrana, Viciu, es lesiona per una entrada dura i està pendent de proves. A Girona, Unai, cap a Grècia. El Girona traspassa el marroquí al Panathinaikos amb el mercat tancat. L'Esport dedica la portada a uns somrients Hansi Flick i Deco, diu un equipàs per Flick. Deco ha aconseguit formar una plantilla especialment competitiva durant el mercat estival de fitxatges. Han arribat reforços per totes les línies i les sortides deixen gairebé 5 milions a la caixa. El club tindrà marge per reforçar-se a l'hivern. Julián Álvarez continua en el radar. Mundo Deportivo titula Baby Barça. Amb una mitjana de 24,4 anys, la plantilla blaugrana és la més jove de la Lliga, tot i que experta en èxits. Deco, en consens amb Flick i Laporta, va treballar en el mercat amb sigil per donar un salt de qualitat que ja es nota. Veiem entre la portada un escut del Barça amb un xumet i l'edat de tots els jugadors del primer equip. Destaquen els 18 anys de Bissiu, volem dir, o els 19 de Lamine Yamal o Espart. Com a jugadors més veterans, amb 30 anys hi hauria Christensen i Rodri. El més gran és Szczęsny, amb diferència, amb 36, i el nou porter Livakovic amb 31. Un altre embolic d'Asensio, condemnat per conduir ebri, el jugador del Real Madrid. L'As dedica la portada a Modric en una entrevista. Diu, estimo el futbol, per mi no és una feina, diu el croata de 40 anys que seguirà un curs més al Milan. El veiem davant dels diferents trofeus que ha aconseguit. Diu, aquest Madrid de Mou m'agrada. També parla per al diari Marca, diu que Madrid és la meva casa i m'agradaria tornar. El geni croata recorda el seu pas pel Bernabéu i repassa la seva carrera. I passem als diaris econòmics. Cinco Días diu que policia i Hisenda accediran al primer registre de comptes de criptomonedes. El Economista diu que les aerolínies espanyoles aconsegueixen ingressos rècord. I Expansión diu que els bancs espanyols reclamen als bufets rebaixes de tarifa per l'ús d'intel·ligència artificial. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dijous. Anem a continuació amb un article d'opinió. Avui és dijous i, com és habitual, la píndola ens arriba des de Madrid. La signa el nostre company Carles Andreu i es titula El tresor de Villena.
1: Bon dia, Tordera. L'allau de notícies sobre Ceuta ens ha amagat el robatori de la matinada del 27 d'agost d'aquest any a Villena, província d'Alacant, de gran part de les peces d'un tresor de l'edat del bronze. Els autors es van emportar sobretot les peces d'or del conjunt, mentre que diverses peces de plata i altres elements van romandre en el museu. La Guàrdia Civil ja va obrir una investigació per aclarir els fets i recuperar les peces robades. És clar que caldrà exigir responsabilitats polítiques a qui han guardat un tresor de tots com si fos d'escàs valor i els qui ho han permès. I caldrà revisar la situació en altres pseudomuseus espanyols. L'onada de robatoris en museus europeus feia preveure els robatoris de tresors arqueològics d'or i plata. I ja hi ha qui proposa la seva retirada a càmeres cuirassades i que s'encarreguin rèpliques. I no només d'objectes d'arqueologia, sceptres, corones i altres tresors reials o principescos, també de tresors catedralicis, calces o grans custòdies d'or preciosament treballades. Amb l'espectacular pujada del preu de l'or, tot pot ser immediatament convertit en material de fusió per la seva venda al pes. Robar la història ja pot ser un negoci lucratiu. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles, per aquesta reflexió. Nosaltres, que a 13 minuts per les 11 del matí, anem a repassar més informació del dia d'avui. Avui, dimecres 3 de setembre del 2026, és el Dia Mundial de la Higiene, centrat en recordar la importància del rentat de mans i el control d'infeccions per la salut pública. Avui és Sant Gregori Magne. Va ser el primer papa que va ser monjo i és el patró dels músics i cantants perquè se li atribueix la recopilació i sistematització del famós cant gregorià. Avui fa anys l'actor nord-americà Charlie Sheen, famós per la sèrie Two and a Half Men. Avui fa 61 anys. Seguim amb els nostres comptes enrere. Falten 5 dies per l'inici del curs escolar i en falten 8 per la Diada Nacional de Catalunya. Avui esperem un sol radiant, ambient càlids, d'últim redós d'estiu, amb màximes al voltant dels 30-32 graus i una nit suau, amb cel serè i vent fluix de marinada. Als Estats Units s'ha detingut un jove de 18 anys que operava sota l'àlies Lester Z a Snapchat i que havia dissenyat un estrambòtic pla per intentar segrestar el futbolista Kylian Mbappé. El calendari del pagès diu que és el moment ideal per plantar enciams, espinacs, carxofes, porros i col brassica per la tardor. Últimes collites de tomàquets, albergínies, pebrots, pèsols i mongetes de finals d'estiu. Avui dijous és el dia de mercat al veïnat de Sant Pere a Tordera, també de la població veïna de Malgrat. Demà divendres n'hi ha a Blanes i a Pineda. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és a Sant Pere, la farmàcia Pérez Martra. Avui hi ha recollida de voluminosos al Centre Vila. Recordem que cal trucar al 93 765 31 51 o enviar un missatge al 615 39 21 46. Seguim amb el riu Sec i anem amb efemèrides d'un dia com el d'avui, d'un 3 de setembre. Avui fa 10 anys explicàvem que 8 de cada 10 nou contractes que signaven eren temporals. En fa 5 explicàvem que continuaven vigents una setmana més les mesures de contenció de la Covid. I avui fa un any la tempesta amb esclafit causava desperfectes en equipaments municipals, comerços i particulars a Tordera. Avui us recomanem que torneu a escoltar l'entrevista del programa Munta-t'ho bé, on coneixem el treball de recerca de la pubilla de Tordera. I acabem amb una frase cèlebre, la d'Eleanor Roosevelt, que diu que el futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis. 10 minuts i serà les 10 del matí. Anem amb les efemèrides musicals d'un dia com el d'avui. L'any 1920, a Abancay, en Perú, naixia la cantant i compositora de música tradicional peruana, Chabuca Granda.

Els sons que ens arribaven des del Perú, en aquest cas, com dèiem, amb una de les veus més reputades, la que naixia en un dia com el d'avui, de l'any 1930, la veu de Chabuca Granda. Seguim endavant amb les efemèrides musicals en un dia com el d'avui, de l'any, concretament, 1942, a Ohio, naixia Al Jardine. Seria membre fundador dels Beach Boys i seria la veu solista d'aquesta cançó, Help Me Rhonda.

3 minuts i arribarem a les 11 del matí, que veiem una darrera referència musical. En un 3 de setembre de l'any 1971, John Lennon, acompanyat de la seva esposa Yoko Ono, viatjava a Nova York per passar una temporada. Malgrat tot, el viatge no tindria volta enrere. Instal·lat als Estats Units, mai més tornaria a Anglaterra. Amb John Lennon ens acomiadem. Demà hi tornem. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12, Educació es reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
3: Bon dia. La reunió es fa amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. USTEC ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez i per part d'USTEC la portaveu del sindicat Yolanda Segura i també Andreu Mumbrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
2: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
4: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
2: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.

Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Àrea Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Àrea Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

Hola, col·legues, què tal? Com esteu? Doncs bé, això són unes paraules que només són especialment per al comandament tordarenc. El comandament tordarenc, molts de vosaltres, doncs ja fa 4 anys que esteu aquí a la ràdio, que us vau llançar, no sé com, segurament que vosaltres sí que ho sabreu, de dir, mira, doncs els pares potser doncs van dir, vinga, aneu a la ràdio, podeu parlar, podeu començar doncs, a entrar dintre aquest món tan ampli, doncs, tan, tan diferent, potser vosaltres en 4 anys enrere, potser us l'imaginàveu així. I bé, doncs hem arribat a aquesta programació de l'any 2011 i que bé, jo penso que l'hem assolida amb un notable alt. És aquest espai possible i que sigui bo que sigui doncs, seguir per la nostra audiència, perquè vosaltres sou únics, sou especials, i que jo us estimo moltíssim. Bé, doncs acaba la temporada, la propera segurament intentarem ser-hi tots, i amb molt i molt de carinyo, perquè sé que alguns doncs, teniu diferents gustos, potser futbolístics, però bé, segurament que la Shakira us agrada. Jo he pensat que l'escoltarem, aquest tema, l'escolteu molt especialment, i després tindreu aquí darrere d'aquest compacte doncs, diferents moments de diferents tertúlies que hem fet en el decurs d'aquesta temporada 2011. Doncs bé, que passeu una bona tardor hivern, estudieu moltíssim, perquè recordeu, el proper estiu, 2012, heu d'estar aquí. Us deixo amb la Shakira.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
6: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
7: Doncs bé, tornem a estar aquí. Preparin-se perquè comencem a parlar de coses indispensables. Les coses indispensables que en aquest cas ens els aporta sempre la nostra companya, la Paula. Molt bon dia, Paula.
8: Molt bon dia.
7: Què tal aquests temes doncs, que tant ens agrada doncs, que conèixer, perquè pràcticament els coneixem en tu, i que bé, doncs, potser un moment determinat pensem en tu perquè diem, ara què farem amb això, amb allò? I segons tu el que ens parles avui, de què ens parlaràs avui?
8: Avui us parlaré d'una cosa molt dolça i com vaig dir la primera setmana, aquest és un indispensable que no he provat i que m'agradaria provar.
7: Doncs quan pensem en coses dolces, pensarem en la Paula, perquè ens haurà explicat aquest indispensable dolç. Doncs vinga, posem-hi, Paula, de seguida amb aquesta cosa tan dolça, no?
8: Bueno, abans de començar, t'he de fer una pregunta, Rosa Maria. Ui. Tu has vist aquestes pel·lícules en la que el típic home, doncs el cavaller... va i li fa un regal a una noia, li porta roses, sí. Li envia bombons a casa.
7: Sí, sí, sí, sí, que n'he vist, sí. Vaja, vull dir, és d'aquests galants que quasi no se'n troben, eh?
8: Doncs no, segur que totes les dones de la nostra audiència hem vist aquestes típiques pel·lícules romàntiques en la que un home que és guapo, és cavallerós, s'enamora de la protagonista. I encara més segur ens hem posat en la seva pell. No m'ho neguis, Rosa Maria, que tu també t'hi deus haver posat. I hem imaginat que eren belles. I que aquell ram de roses acompanyat de bombons i d'una carta que el protagonista doncs, li envia a casa seva, en realitat doncs, ens l'enviaven a nosaltres. M'equivoco?
7: No, no t'equivoques, ben cert, eh? Que ben cert. Doncs bé, deixem-nos aportar amb lo dolç i la imaginació, perquè la Paula ens hi convida.
8: La veritat és que les roses, els bombons i les cartes escrites a mà mai passaran de moda. Ho hem d'admetre, però el temps, bueno, els temps han canviat i han canviat molt. Els homes, bueno, no tots els homes, la majoria ja no són tan detallistes.
7: Amb alguns potser sí, encara, eh? Però escolta'm, si els expliquem i ens escolten, potser a partir d'ara, no?
8: Bueno, bueno.
7: Poden reenganxar-se, no? Costa, eh?
8: Ara ho veurem. Bueno, jo he dit la majoria perquè encara en queden que sí ho són, però on deuen estar amagats aquests que sí que ho són?
7: Bueno, potser és qüestió de cultura, eh? Potser ja des de l'escola se'ls hauria d'ensenyar una miqueta doncs, a ser més cavallerosos.
8: Bueno, anem a veure si amb aquest indispensable s'animen i els ensenyem nosaltres, també.
7: També, indispensablement, escoltar la ràdio l'ara i aquí i en aquest espai on la Paula sempre ens dona aquests bons consells.
8: Però tots aquells que volen fer un esforç per ser, doncs, cavallerosos, detallistes, i per les noies a les que sovint ens toca fer-los el relleu, l'indispensable d'avui és, com bé diu el nom, un indispensable. Un indispensable pels més dolços i detallistes. Avui us presentem l'empresa Sweet Messages, la manera més dolça i divertida d'enviar un missatge a algú que t'estimes.
7: D'on és aquesta empresa?
8: Doncs és d'aquí, Barcelona, també.
7: Ui, doncs me quedo parada, no? Els noms, com moltes coses que es parles, sonen de bon principi o angleses o americanes, i veiem que són d'aquí, eh?
8: Sí, dona la sensació que aquestes empreses originals i úniques són de fora, però ja et puc dir que són d'aquí.
7: Fantàstic.
8: I que... Bueno, com vam veure la primera setmana, se'n van cap a altres... Bueno, donen servei a altres països que se'n vagin, sinó que altres països reclamen els seus serveis.
7: Fantàstic.
8: I s'expandeixen i són d'aquí.
7: Fantàstic, fantàstic. Vinga, sabíem més, Paula.
8: Doncs davant del fet que no s'escriuen cartes com les d'abans, dos nois de Barcelona van voler crear una marca que la recuperés, però adaptant-les al format i al temps actual. Sabem que ja és molt difícil això d'escriure una carta i, doncs, enviar-te cartes amb el teu estimat o estimada, ja...
7: Ja la imaginació potser sí. No dona per tant.
8: No, no. I així, doncs, bueno, d'aquesta manera és com va néixer l'empresa. En què consisteix? Doncs és bàsicament una caixa de dolços en forma de núvol de conversa, com si nosaltres mateixos estiguéssim parlant a aquella persona. El procediment, doncs, per aconseguir aquestes caixes és molt senzill. S'escull una temàtica. Hi ha diverses temàtiques. Hi ha per amics, hi ha pels bromistes, per les teves parelles, i ells s'encarreguen de posar-hi els dolços que l'expressen millor. Escrius el missatge que vols fer arribar, que no pots superar els 140 caràcters, i selecciones la data en la que vols que l'empresa faci l'entrega a la persona. És a dir, l'empresa fa arribar la caixa a casa de la persona.
7: En el mateix dia que tu els hi has contractat, no?
8: Exacte, tu dius l'hora, el dia, i només has d'esperar que aquella persona, doncs, la rebi.
7: Fantàstic. Doncs vinga, aquest núvol, no? Jo ja... És que quasi, te l'imagines, no? Ara sabrem exactament com és, no? I com va tot això, no, Paula?
8: Sí, per als més escèptics hem de dir que estan fets a mà, res de fàbriques, i que es garantitza la màxima atenció i cura. Per tots aquells que esteu pensant això només està pensat per parelles, deixeu-me descobrir-vos perquè no és així. Sí que és cert que Sweet Messages ofereix caixes per parelles, i també és cert que totes desitjarien rebre una, que també és veritat. Però hi ha una gran varietat de categories, com t'he dit abans, Rosa Maria, perquè ningú es quedi sense la seva caixa i sense, doncs, enviar un missatge a aquella persona a la que tens algú que dir-li.
7: Tot això, Paula, ho pots fer-ho mitjançant l'ordinador, telèfon també, o què?
8: No, tot això es fa mitjançant la web, que és www.sweetmessages.es, i la veritat és que és molt fàcil, t'ho fiquen molt fàcil, és un procés molt curt, interactiu, i que qualsevol persona pot fer, estar a l'abast de tothom. Val. És una pàgina, doncs, molt agradable a la vista, molt fàcil per l'usuari, i tothom ho pot fer-ho.
7: Val, no, vull dir, perquè a vegades aquests temes poden ser una mica complicats, i cap a la nostra audiència els hem d'explicar, com tu has fet ara, que no hi ha cap tipus de problema.
8: No hi ha cap tipus de problema, i bé, només fa falta que introduïu les vostres dades bancàries, i us arribarà a casa.
7: Fantàstic. Anem a saber-ne més, Pablo.
8: És ideal per tothom, com hem dit abans, que tens un amic que t'estimes molt i vols demostrar-ho, li regales una caixa. Coneixes una parella que acaba de tenir un nadó? Doncs dona'ls l'enhorabona amb dolços. Ets molt bromista? Envia una caixa de llaminadures en forma de rata i tindràs el riure servit.
7: Està bé. Es poden veure fotografies també per la pàgina?
8: Sí, la pàgina web, com t'he dit, és molt interactiva. Uh-huh. I quan tu cliques, doncs se t'obre un desplegable en el que pots veure la caixa tal i com quedaria.
7: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
8: Per tant, per dins com per fora, veus els colors, veus les llaminadures que porten dins i veus, doncs, com són, com si la tinguessis al davant.
7: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
8: Doncs ja veieu, Sweet Messages no s'oblida de ningú i deixa impressionat a tothom. I a tu també, espectador, a qui no li agraden les llaminadures, perquè la marca també pensa en tu i té una línia de caixa amb xocolates i els típics, bueno, la marca M&M's.
7: Bueno, dolços en forma de xocolata, quasi, no, aquí?
8: Sí, són dolços en forma, bueno, no sé si serien dolços, més bé bombons.
7: Doncs bé, quina manera més especial, de donar una sorpresa a algú. Una manera tan especial i tan fàcil com ens estàs explicant, Paula.
8: I t'he de dir una cosa que em sembla molt important i que em sembla, doncs, una gran iniciativa, i és que l'empresa té en compte les persones que són diabètiques i celíaques i ofereix una línia de llaminadures que no porten gluten. De manera que ja ningú té excusa.
7: És dir, ningú té excusa per dir jo no puc regalar, doncs, el que ens està suggerint avui la Paula, perquè és tot dolços i llaminadures, però no, ja veiem que estan preparats per la vida moderna.
8: Estan preparats per tothom.
7: Molt bé.
8: Doncs bé, si us ha agradat la idea i us animeu a tornar a aquells bons vells temps, podeu entrar, com hem dit abans, a la pàgina de la marca www.sweetmessages.es, on trobareu més informació, podreu veure tots els productes que ofereixen i podeu veure també des d'on es compren i a on s'envien.
7: Ens anem lluny amb aquests envius? És a dir, surten lluny d'aquí d'Espanya?
8: Sí, surten per tota la península.
7: Molt bé.
8: Suposo que les Balears també arriben, a les Canàries ja no ho sé.
7: Però en aquest cas per tota Espanya, no?
8: Per tota Espanya. També he de dir que també, bueno, cal afegir el preu que val enviar aquesta caixa, que ara mateix, doncs, no el tinc aquí apuntat, però sempre vacilen entre els 2-3 euros.
7: Tampoc?
8: Sí, és poquíssim.
7: Me deixi esperada, perquè ara parlant, doncs, d'un exemple que ens has donat, com aquesta ratolí o aquesta rateta, doncs no me puc imaginar, jo ara ja pensava per 10 o 15 euros, Perquè, esclar, si comptes l'embalatge...
8: Bueno, comptes... No, jo t'estic parlant dels gastos d'envio.
7: Ah, perdona.
8: Però no creguis que el preu, no creguis que el preu puja tant. Ja el preu depèn de la caixa, dels nostres espectadors que ho vulguin saber, doncs hauran d'entrar a la seva pàgina i segons el producte que necessitin, allà el mateix els indicarà a quin preu el poden obtenir.
7: Val, ara sí que he agafat un malentès, audiència, No us penseu perquè tan barat no podia ser. Això només són els gastos d'enviament.
8: Doncs sí, però aunque fos així una mica més car, jo crec personalment que val molt la pena.
7: La pena, doncs, realment ho veurem, com tan bé ens ho explica la Paula, és obrint aquesta plana, mirant-ho, veient, veurem preus, veurem les formes, veurem el detall que podem enviar amb aquest núvol i que realment, doncs, val la pena promocionar productes catalans.
8: Doncs sí, si no saps què dir, no et quedis callat. Sweet Messages és el teu indispensable. Digue-ho amb dolços. I, bueno, fins aquí l'indispensable d'avui.
7: Molt bé, doncs, Paula, moltíssimes gràcies. Hem cregut que és molt interessant. Agafem bona nota i t'esperem amb moltes ganes la propera setmana.
8: Fins la setmana que ve.
7: Adéu.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera.
4: Bé, i avui a l'altre costat del fil telefònic tenim Joan Mas Pimàs, torderenc. Ell és tècnic superior en animació sociocultural, també és diplomat en treballadoria social, o en treballador social, és un diplomat en treball social. Ell té una experiència en el voluntariat llarga, també va ser membre d'aquesta casa, va estar a la cadena SER, i un munt de coses. Joan Mas, bon dia.
5: Hola, bon dia, Toni.
4: Bé, el motiu d'aquesta entrevista és perquè tu, a part d'estar, com molt sabem, a les Amèriques, també has tingut la possibilitat d'estar a Grècia amb els refugiats. Com va ser la teva experiència? Com vas arribar a Grècia i com ho vas viure?
5: Doncs, a veure, jo he estat dos cops a Grècia. Una va ser el mes de maig passat, el 2016, al camp de refugiats Idomeni, just abans de que fos desallotjat, el 24 de maig.
4: Sí, sí.
5: I llavors aquest passat mes de gener també hi vaig estar a Atenes, a la capital, per conèixer una mica la realitat també en els esquats, que són edificis ocupats per refugiats.
4: Vaja. I quina és, què és el que vas viure? Què és el que vas copsar?
5: Doncs es pot explicar amb poques paraules i moltes sensacions i emocions. No? De fet, quan coneixes de primera mà la realitat d'aquestes persones, quan t'explica les seves històries, les seves vivències, quan han de sortir del seu país, no perquè ells vulguin, sinó perquè la situació doncs, els obliga a sortir perquè és qüestió de vida o mort.
4: Clar.
5: Llavors, quan ells t'expliquen tota la seva situació, és quan t'hi apropes i quan pots dir que són herois de vida. I llavors que es troben en una porta d'Europa, estan abandonats allà, són tractats com animals, com números, no? I quan tu estàs allà amb ells, a part de l'ajuda logística, doncs també els hi dones aquesta dignitat que Europa no els està donant.
4: Per tant, la Unió Europea, això ho hem dit al llarg d'aquest programa moltes vegades, i fins i tot alguna entitat ho ha dit, l'ideal de la Unió Europea està fallint, està fent fallida.
5: Home, això ho hem de dir clar. Europa en aquests moments està vulnerant el que és la legislació internacional dels drets humans. És a dir, en lloc de fer esforços per acollir les persones refugiades i establir unes vies legals i segures, perquè tots sabem que estan arribant de manera il·legal i a través de les màfies, o sigui, a part de jugar-se la vida, estan pagant a màfies perquè és l'única manera d'arribar a Europa, i el que hauria de fer Europa doncs, és garantir aquestes vies legals, no?, perquè no posin en risc la seva vida al mar. I està, la Unió Europea està demostrant una alarmant falta d'humanitat en aquest sentit.
4: Estaríem denunciant que no se'ls està concedint i tractant com a refugiats, que és un estatus. Què s'ha de fer per tenir aquest estatus a Espanya?
5: A veure, jo ara no entraríem en dades i en coses. El que sí que jo reclamo és que siguin tractades com a persones. Això per davant de tot. A mi no m'agrada tampoc posar l'etiqueta de persones refugiades, sinó com a persones. No? I en aquest moment no són tractades com a persona. I més ara, en aquest hivern, amb les condicions que estan visquent, amb les imatges que hem vist de les nevades, i que estan morint persones a Grècia, a Sèrbia, etcètera, etcètera, per fred.
4: I el govern grec està totalment superat per la situació, suposo.
5: Sí, la situació a Grècia ja és difícil de per si. I si li sumes, doncs, tota la situació que estan arribant i que ja fa 2 anys que estan travessant Grècia, les persones refugiades ja estan desbordats.
4: M'has dit a micròfon tancat abans d'entrar a la comunicació telefònica que havies anat de manera independent, diguem-ne, però que havies treballat una mica amb el col·legi de professionals del treball social. Què comenteu entre vosaltres sobre tota aquesta situació?
5: Sí, a veure, jo el mes de maig passat vaig decidir agafar la motxilla i anar a conèixer de primera mà el que estava passant a Grècia. No? Jo estava al sofà, veia els mitjans de comunicació, que això seria un altre debat també.
4: Déu-n'hi-do, sí, perquè les notícies s'han parat, sembla.
5: Exacte, i me vaig presentar a Idomeni amb la motxilla i a veure realment què estava passant i amb què es podia ajudar, no? Sí que col·laborava amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però més que res anava independent i bueno, presentar-me allà. Sí que havia vist que molts voluntaris independents ja estaven anant, i llavors era de conèixer primera mà el que estava passant, no? I fer una devolutiva aquí per si es podia engegar campanya, si es podia col·laborar, etc, etc.
4: Val. I llavors suposo que també hi han qüestions encara molt més tràgiques. Per exemple, què està passant amb els nens i amb els malalts?
5: Mira, per exemple, un exemple clar, Idomeni, que estem parlant d'un camp de refugiats...
4: Desballestat, ja.
5: Que ja no existeix.
4: Sí, que ja no existeix.
5: Un 40% d'unes 10.000 persones que hi havia en aquell camp eren nens. Per tant, una part de la població més vulnerable que hi ha. Llavors, els nens que ja han viscut tot aquest viatge, totes aquestes imatges, doncs es troben de la mà de Déu a l'entrada d'Europa. Això si li sumes als malalts, no? L'assistència que no se'ls hi pot brindar a Grècia i que gràcies a petites ONGs, a petits voluntaris, que estan donant aquesta assistència mèdica als camps de refugiats.
4: Quines són les solucions que podrien existir? El que tu dius és la solució, que siguin tractats per les autoritats europees i per l'establishment com a persones humanes.
5: Sí, a veure, jo la vareta màgica no...
4: No existeix, clar.
5: Però sí que podem dir que, per exemple, a Europa hi vivim 500 milions de persones.
4: Sí.
5: I tenim poc més d'un milió de sol·licituds d'asil, en aquest cas. Això significa augmentar un 0,2% de la població. Per tant, hi ha lloc i diners. Però el que no hi ha és voluntat política.
4: Sí, és clar. No, com que no és un negoci, no?
5: Exacte. I llavors el que s'està fent és, com dèiem, vulnerar aquesta legislació internacional, no? Per exemple, Europa ha signat un acord amb Turquia que implica negar aquest dret d'asil a les persones i si convé deportar-les, no? I fins i tot ara s'està parlant que s'està negociant tractats igual o més foscos amb Líbia o el Sudan.

0: que tots tenen idealitzada i que en aquests moments es troben a la porta i fins i tot parlant amb ells, no? En aquest cas, molts et diuen, ostres, si ho sé, me quedo al meu país. Mira, si m'hi jugo la vida, si moro, però per trobar-me aquí abandonat, sense una perspectiva de futur, sense una il·lusió, me quedo en el meu país. Perquè no oblidem, deixar el teu país, deixar la teva terra és molt dur.
1: Clar. Sobretot si ho has de fer per una guerra, que això ja és...
0: Exacte.
1: El més dur que pot haver-hi. Hi ha algunes ciutats que s'han proclamat com a ciutats per rebre gent. És el cas de Barcelona. Per què aquestes ciutats, aquesta xarxa de ciutats, no ha triomfat? És que el govern central de Madrid no li interessa? És així de clar? O què?
0: Home, les competències el té el govern espanyol.
1: Sí, això ho sabem.
0: Llavors, si ells no obren, diguem, l'aixeta, poc marge de maniobra tenen aquestes ciutats. Però també jo haig de dir que estan arribant persones refugiades de manera il·legal en aquestes ciutats. Jo conec de primera persona persones que estan arribant o amb passaports falsos o a través de les màfies, que ja és trist, però ells busquen qualsevol sortida per sortir.
1: Home, com faríem nosaltres, no?
0: Exacte, és supervivència.
1: I clar, és el manual de la supervivència. I creus que quan arriben, encara que siguin il·legals, estan ben tractats? O si, com els acull la ciutat, en aquest cas?
0: Bueno, l'acolliment es fa a través de ONGs o entitats del tercer sector. Ara fins i tot hi ha un projecte d'acolliment de la Generalitat de Catalunya que és una prova pilot i que ha fet que molta gent s'apunti com a mentors, no, d'aquestes persones, i que, bueno, la voluntat hi és, té les seves contres, però, bueno, s'han d'anar fent coses perquè els dies van passant, ells ja estan allà, i el risc és que es cronifiqui aquesta situació.
1: Bé, de fet ja s'ha cronificat.
0: Sí, podríem dir que...
1: Per això els mitjans de comunicació no en fan... Ara no en fan gaire referència. Ha de passar una desgràcia perquè en facin referència. Una desgràcia.
0: Sí, de fet, Idomeni era un focus mediàtic.
1: Sí,
0: era
1: sí.
0: Un camp que havia sorgit del zero, una petita ciutat. I què van fer? Doncs desallotjar-ho, repartir aquestes persones per camp militaritzat i per arreu del país de Grècia, i una mica l'objectiu i l'han aconseguit, que era treure el focus mediàtic.
1: Bé, el 39 els republicans espanyols i els catalans van haver de fugir, van ser recollits a camps de refugiats francesos, no se'ls va tractar gaire bé, segons el que es diu, i ara estem caient en el mateix error històric.
0: Sí, això diu que ens falta a vegades aquesta memòria històrica, no? I que quan parles amb ells, jo repeteixo, quan estàs amb ells t'explica les seves històries, com eren abans els seus països d'origen, a Síria, no? Dius, ostres, això em podria passar a mi.
1: Clar, és que ens podria passar a nosaltres.
0: Sí, perquè jo conec casos cronquells, no? Perquè quan vas de voluntari fas vincle amb persones i amb famílies, no? I t'expliquen com era la seva vida abans, no? I per exemple, per posar un exemple, que és en Sahan, la seva dona i els seus dos fills, una noia de una nena de 4 anys i un bebè de 4 mesos. Ells ara encara es troben a Grècia esperant de ser enviats a Portugal. Però bueno, ella era professora.
1: Clar.
0: Ell era comercial, que treballava en un hotel, no? I ara el que volen és, en Sahan diu, jo vull començar la vida de zero.
1: Clar.
0: I que les meves criatures tinguin una vida segura, no? Que no estiguin sempre pendents de si viuen o no, de si cau una bomba o no.
1: Clar. Bé, anem a intentar mirar alguna qüestió positiva de tot plegat. Es va fer aquest cap de setmana el concert al Palau Sant Jordi a favor dels refugiats i ara s'està preparant una manifestació i volem, Joan, que ens expliquis en què consistirà aquesta manifestació i ens facis 5 cèntims perquè la gent de Tordera doncs s'hi atensi i

0: i vagi a la manifestació.
1: Bé, aquesta manifestació l'organitza la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, mm-hmm. no? que ja s'està fent molts actes de sensibilització i de pressió política. Aquest passat cap de setmana va omplir el Palau Sant Jordi.
0: Sí.
1: I podem dir que aquesta campanya acaba entre cometes.
0: Clar.
1: Perquè després s'haurà de decidir veure cap a on es vehicula tot això, no? Però aquest dissabte a les 4 de la tarda a Barcelona hi ha aquesta manifestació on hi estan adherides centenars i centenars d'associacions, de col·legis oficials, d'organitzacions i de gent independent i voluntària, no? que vol pressionar, que vol sumar, que vol cridar perquè siguem un país d'acollida.
0: A quina hora més o menys és la manifestació i on s'ha de plegar la gent?
1: A les 4 de la tarda, mm. és diumenge.
0: Sí.
1: Si no vaig errat, diria que surt de plaça Urquinaona,
0: mm-hmm.
1: i acabarà a la Barceloneta, al costat
0: D'acord.
1: del mar, no? De manera molt simbòlica.
0: Uh-huh. Sí, perquè la Mediterrània s'ha convertit en un infern, eh?
1: En un cementiri.
0: Sí.
1: En un cementiri.
0: És molt fort. Bé, Joan, moltes gràcies per la teva participació, també pel teu compromís, perquè has estat a Nicaragua, has estat a Grècia, i a més treballes professionalment amb gent que pateix. Vull donar en nom de Ràdio Tordera i de tots els torderencs una forta abraçada i agrair-t'ho, perquè gràcies a gent com tu, doncs el patiment és una mica més fluixet.
1: Moltíssimes gràcies, Toni, i sobretot el protagonisme per a aquestes persones refugiades que, com he dit, són herois de vida.
0: Herois de vida. Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu, a l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem en productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: D'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Dos minuts, ens posem a punt de 3:15, enfilem ja aquests 15 minuts finals del magasí Maria aquí, i bé, és moment de saludar amb en Francis. Hola, bon dia, Francis.
1: Hola, molt bon dia.
0: I bé, en Francis i també la Cèlia són dues persones doncs, que regenten la botiga Sustici, i que nosaltres en el decurs de tota aquesta temporada d'estiu hem tingut el goig de que ens hagueu acompanyat, ens hagueu explicat el que teniu a la vostra botiga, i que bé, nosaltres agraïts perquè hem après molt i sabem el que hi podem trobar-hi també en aquest indret. Moltíssimes gràcies ja per avançar. Gràcies. I també el dors de la Cèlia,
1: si tant, no, tant que sí. Algú té que quedar-se a baix.
0: Sí. Molt bé, avui com a últim programa ens en quedaríem moltíssims per parlar que podem trobar a la botiga Sustici. N'hem fet, doncs, una petita aparador i avui, doncs, volíem acabar parlant sobre el tema tarot i pèndol. És una cosa que tothom sempre tenim molt de respecte, crec jo. Hi ha molta gent que dirà, no hi crec, però el respecte jo crec que la majoria de la gent li tenim. Si te sembla, comencem a parlar una miqueta del tarot. Què és el tarot?
1: Bueno, el tarot se basa en unes figures, són unes arcanos, i és com un mini-programa d'una situació que pots trobar amb la persona. Se suele comentar com una evolució de la persona que passa per unes etapes, i cada etapa significa alguns conceptes.
0: El tarot sempre s'ha de tirar presencial perquè sigui, doncs, efectiu o creïble, diguem-ho així. I si no és així, doncs, si es tira a control remot, diguem-ho així, qui posa la influència de lo que pot passar amb aquella persona?
1: Vale. El tarot se pot fer a distància, se pot fer de moltes maneres, per escrit, per carta, se pot fer de moltes maneres. No hi ha cap problema. El millor, per supost, és presencial, perquè tens un contacte tu amb tu, la persona, tens un contacte viu la persona amb tu, i pots profunditzar millor amb la persona. Això segur.
0: En aquest cas, si es tira remotament, la influència... qui pot haver-hi amb aquesta carta, amb aquesta fotografia, amb aquesta veu, les cartes del tarot, com pot ser que funcionin?
1: Vale. Les cartes de tarot, diguem, te funcionen perquè són uns arcanos universals, vale? És una energia, que una informació que existe en l'aire, en l'univers, vale? Entonces, cada carta rota és un arcana, és una situació, és un pas evolutiu, diguem, la qual que tu, com persona que les tira, digamos, que fa servir les cartes, digamos, d'una manera, se pot dir així, se demana a l'univers per dir algo que cauen segons la persona a la qual tu estàs fent la consulta. Vale. Entonces, si una carta significa, per exemple, sort, dic ara sí. En qualsevol tonteria, no és pas així tampoc, sort, pues, te caurà la informació sobre la sort, te caurà sobre la persona que tu estàs preguntant. Hi ha un vincle, tu fas un vincle entre la carta i la persona al qual se fa la consulta.
0: A qui s'aplica el tarot? Qui busca el tarot?
1: Bueno, se busca, tothom busca les persones que tenen un dubte, que tenen un problema emocional, que tenen una inseguretat, que necessiten pues, buscar alguna justificació d'alguna cosa que ells creuen que és, però no estan segurs. Entonces, pues, a través d'això, venen per aclarir-se.
0: De quina manera influeix després? És a dir, si busquen una resposta, si la resposta potser no és la que esperen, en què pot influir?
1: Vale. Pot influir de moltes maneres. Amb això, la persona que fa servir les cartes aquí s'ha de fer usar una mica de psicologia. Vale? Lògicament, no pots diu coses de que a la persona li pot sentir malament sempre quan la persona no l'accepta. Vale? Les cartes de tarot, diguem, sempre diran el que la persona té que saber, però no sempre el que la persona vol saber. Mal? Les cartes de tarot sempre, la informació de tarot sempre és correcta. Però no sempre la persona que llegeix les cartes per dir alguna les interpretes bé, o no ha formulat la pregunta correctament, o no diu el que ve, etc. Però la informació de les cartes sempre és correcta. No existe mai una mala tirada o una tirada que no és correcta. No existe. És la persona, quizás, que no s'aclareixi o que no ha fet la pregunta correcta, etc. És el problema de la persona que llegeix les cartes, no les cartes.
0: Com se fa per tirar el tarot? És a dir, es barregen les cartes, es fa una tirada... Sí. Com va tot
1: aquí
0: això?
1: Aquí hi ha diverses maneres segons la persona en si. Això és tan ampli, això, perquè cada persona té el seu estil de fer les coses. El més normal és que se barreja les cartes i se tiren segons un concepte, segons un sistema, diguem, el sistema o la fórmula, o el programa que tu dius. Si tu dius, vale, tiraré tres cartes. La primera carta és, per exemple, ara plan fàcil, el passat, el segon és el present i el tercer és el futur. Pues, entonces, les cartes que cauen en aquests llocs que tu has dit el que serà, serà la resposta que hi trobaràs.
0: Mm-hmm. En aquest cas, quin tipus de baralles hi ha de tarot? Sempre n'hi ha només una o n'hi ha de diferents?
1: No, de tarot hi ha, quizás conec 800.
0: 800?
1: Sí.
0: Què dius? La sé que em deixes parada, Francis.
1: Sí, no.
0: Sí, que jo pensava que diries més un parell, no?
1: No, 800,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Tot han sortit d'una base per això. ¿Vale? No se sap d'on han sortit exactament. Si los egipcis, si oriental, si és una mescla de tot, no se sap con exactitud. ¿Vale? Sí que más o menos les primeres cartes han sortit, que és en los anys medievals, per dir algo, que suele ser les cartes del tarot de Marseille. Aquests són un dels primers. A partir d'aquí, cada una ha fet les seves modificacions o ha inventat les seves cartes.
0: Està bé.
1: Tu pots fer això, amb que tu pots programar de que aquesta carta amb aquest dibuix significa això.
0: Vale.
1: I si tu això lo tens bé agafades en tu, lo tens bé memoritzat en tu, això vius en tu, aquesta carta funcionarà així.
0: Està bé. Les cartes del tarot. Ens has explicat que a la botiga també ensenyeu a tirar les cartes i
1: correcte.
0: També tireu les cartes a qui us ho demani,
1: correcte.
0: No?
1: Correcte, fem cursos també i fem tirar les cartes, sí.
0: Les cartes del tarot, sempre és bo doncs, que te les tirin o una persona pot tindre les seves cartes de tarot i tirar-se'ls ell mateix?
1: Correcte. El problema està també que cada persona pot tirar les cartes per si mateix i funcionen perfectament bé. Les cartes...
0: No es pot influir després?
1: Sí, tant que pot influir.
0: Quan surt una carta, de dir, no, aquesta carta no... A veure.
1: Influir. Te poden fer aprendre coses. Uh-huh. Aprendre de que tu tens que tomar unes decisions i te poden consultar. Pues què passa si faig això? Pues pot passar això. O quin problema jo me puc trobar? ¿Vale? El problema està si tires les cartes per un mateix... Moltes vegades no pot ser prou neutre,
0: clar.
1: ¿Vale? Per poder llegir les cartes. Uh-huh. Això és el problema de tirar per un mateix.
0: Clar.
1: I això és el problema que té també la persona que tira les cartes, té que ser totalment neutre davant la persona que pregunta. I això a vegades costa en familiars, que tu ja coneixes bé la persona o el que sigui, pues costa ser neutre. També com si fos que tu no coneixes la persona. Això és... la dificultat.
0: Hi ha molta gent que hi creu en el tarot, Francis?
1: Sí, hi ha molta gent que creu en el tarot, hi ha molta gent que no creu també, hi ha gent que són molt curiosos, que volen provar, a veure què tal.
0: Mm-hmm. Pots canviar? És a dir, si fan una tirada de tarot i el que et surten allà no t'agrada, tu com a persona pots variar-ho o el que te diuen les cartes és el que te diuen les cartes?
1: No.
0: Per com funciona això?
1: No, el que diuen les cartes és el que diuen les cartes. Tu, quizás, de ben el que ve, pots comentar-lo o no comentar-lo. A vegades, les cartes, de ben el que pregunta la persona, diu clarament que tu no pots comentar.
0: I què això... No, entenc que no pots comentar.
1: Sí,
0: què vas dir, clar, Francis?
1: Perquè a vegades la persona té que aprendre. Si tu vols fer un examen em uma prova, por qualquer tipo de exame, de inglês, o que siga, e tu conheces o resultado do exame, e se eu dou a ti o resultado do exame, tu aprenderás?
0: Não, claro.
1: Vale. Pois isso também passa ao tarot. Digamos, em tarot, a pessoa, na vida, passa por provas. Provas emocionais, sobretudo, que tens que superar. E há barradas e há respostas que tu não podes saber, porque senão, tu não aprenderás. Tens que buscá-la por tu mateix. E isso a barradas passa. Então, se explica a pessoa minha, no teu positivo, por isso e por isso. Porque é uma prova e a qual tu tens que superá-lo. Se tu sabes que vais superá-lo, quizás não te forças para o. Ou se tu sabes que não vais superá-lo, quizás dirás, bom, sabes que passo o tema e tens que fazê-lo. Então, há momentos assim.
0: Em alguma botiga sortista podem trobar também uma boa quantidade de baralhas para poder estrear ou não teniu umas quantas de concretas?
1: Sim, sí, tínhamos sempre umas quantas, vai renovando por umas altas, sempre tínhamos algumas por aí, sim.
0: Sí. Sim, há algumas que tu as gafas doncs, para oferir ao público, as que tu tens doncs, mais predilecció. Però si te'n demanen algumas d'aquestes 800, com es diu, no?
1: Sí.
0: Es poden aconseguir?
1: Se poden aconseguir, sí, clar. Se poden demanar, se poden aconseguir, sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Sí,
0: moltes
1: sí,
0: cartes,
1: és moltíssim, sí. Han sortit moltíssims.
0: Clar, però després cada vegada per definir el que vol dir d'aquestes 800 cartes, suposo que hi ha un full d'instruccions, perquè no sé on assemblar, potser els dibuixos i les formes, no?
1: Poden canviar clar. Molt. Tens que la persona que vol una carta té que sentir... conectat amb aquesta baralla. Ostres, aquestes figures m'agraden, aquesta cosa m'agrada, perquè tens que sentir-te com sincronitzat amb les cartes. Això és l'important.
0: Molt bé, no m'agradaria acabar, hem parlat del tarot, però m'agradaria acabar parlar del pèndol. Sí. Que moltes vegades que el pèndol ho veiem, doncs, una cosa que és molt més, dic, més viva, més... A veure, que hi veus un moviment, mínimament, i el pèndol explica'ns què és, per què s'utilitza, i per quin motiu, doncs, segons on te'l poses, fa aquests moviments rodons, de davant enrere, com funciona això del pèndol? Vinga.
1: El pèndol, diguem... s'utilitza per diagnosticar. ¿Vale? Hi ha gent que la fa servir també per adivinar. Jo diria, no fa-se servir per adivinar. Fes servir per el que realment està fet el pèndol, que és diagnosticar. ¿Vale? Entonces, què és això? Se pot anar pel camp amb un pèndol i buscar aigua.
0: Sí, esclar, s'ha utilitzat molt,
1: Sí, sí, molt. Sí. Hi ha molta gent que diu, no crec en el pèndol, però quan ve que una persona troba aigua amb això, a una distància que diu, se queden parats. Hi ha molta gent que fan això. Pues, igualment, buscar aigua, pots treballar la salut, pots buscar què és el que va malament la persona, què són els símptomes que tal, fins quin grau és el símptoma, si tens, per exemple, un problema de fetge, pues, pot dir, pues, mira, més o menys, és un grau, no és res, és molt, és poc, amb un grau. Pots buscar el que és el pèndol, diagnosticar amb el pèndol, que si aquest menjar per tu és adequat.
0: Està bé.
1: Per exemple, amb una poma sobre la mà, i pots preguntar al pèndol de què te diu si això és per tu és adequat.
0: Després, el pèndol... sempre es mou?
1: Sí, normalment sempre es mou. El pèndol, les persones que fan servir el pèndol, diguem, ja se saben comportar neutral. I tens que deixar-te anar, sense por, diguem, no? Ostres, no, deixar-te anar. És com el pèndol, diguem, que el que es mou no és el pèndol en si, perquè si tu penses el pèndol d'un arbre, o a una branca o qualsevol cosa, no se mourà. Se mou perquè ets tu que agafes el pèndol. Tu fas com una antena que rep un senyal i a través del pèndol ensenya pues, el que tu reps en el teu cos.
0: S'ha de saber manejar el pèndol, també?
1: S'ha de fer molta pràctica.
0: S'ha de fer molta pràctica?
1: Molta pràctica. De saber és que no s'ha de saber gaire cosa.
0: No és clar,
1: però
0: és que...
1: és pràctica, és fer-la servir molta pràctica. Entonces, agafes confiança i veràs en quin moment i com som mal el pèndol i el que això comporta, diguem.
0: Pues clar, si per exemple fas una pregunta amb un menjar, com tu comentes, Francis, amb una poma,
1: correcte.
0: A veure, com sabré si és aquella poma me va bé a mi, sí o no? Si, per exemple, veig que sempre fa rodones...
1: Vale. Tu tens que programar. I això és el mateix, que tarot en molts casos. Tu tens que donar un programa, una condició. Mm. Que dius, molt bé, si gira, per exemple, a l'esquerra...
2: Infopodcast Tordera.
3: Hola, dijous 3 de setembre, les tres paraules del dia són llum, avui, Ceuta. Llum, Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric, i un incendi al terrat d'un habitatge del carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. Avui, la Biblioteca de Tordera acull l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre. I la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Ceuta. Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com Ceuta no se vende, se defiende. I l'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Endesa executarà avui i demà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els talls seran programats, com dèiem, avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran el 7 i 9 de setembre. L'objectiu és millorar el servei elèctric, ja que el veïnat pateix ja històricament talls de llum recurrents. Avui és el Dia Mundial de la Higiene, Sant Gregori Magno. Falten 5 dies per l'inici del curs escolar a Catalunya, falten 8 dies per la Diada Nacional de Catalunya. Avui esperem un dia amb sol radiant, ambient càlid, amb màximes al voltant dels 30 graus. Demà, temps similar. Avui tenim mercat al veïnat de Sant Pere i també a la població veïna de Malgrat de Mar. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que la tempesta amb esclafit havia causat desperfectes a equipaments municipals, comerços i particulars. Fa 5 anys continuaven vigents, una setmana més, les mesures de contenció de la Covid, i fa 10 anys explicàvem que 8 de cada 10 nou contractes eren temporals. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el programa Munta-t'ho bé, on coneixem el treball de recerca de la nova pubilla de Tordera.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 5 minuts que es passen de les 12, és moment d'entrar amb moltes ganes, amb molt de ritme en aquest cap de setmana, però nosaltres el divendres ja ho vam destinar principalment, vaig buscar el moment adequat per dir-li a l'Alberto Rojo: Alberto, jo penso que els divendres hauries d'estar a Ràdio Tordera per marcar el ritme dels caps de setmana. Alberto, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, i sí, és el previ del cap de setmana amb música dels anys 80, imagina't, eh?
0: I de l'estiu, eh?
1: I de l'estiu. Cançons de l'estiu, repassem estiu rere estiu i avui arribem a l'any...
0: 86.
1: 87, ja.
0: Doncs m'he equivocat a l'hora de presentar-ho, eh? M'he equivocat, eh?
1: 87. I és que passen ràpides les setmanes i, clar, estem resumint tota una dècada. Doncs, déu-n'hi-do, ja arribem a l'any 1987. Situem aquest any. Miguel Ríos triomfa a la televisió amb Qué noche la de aquel año, al llarg de 26 programes. Va fer un repàs a la història del pop espanyol des dels seus orígens a principis dels 60 fins a mitjans dels 80, quan es va gravar el programa. Malauradament, l'any 87, marcat per la massacre a Barcelona d'ETA fent explotar un cotxe bomba a l'Hipercor, a Anglaterra, Margaret Thatcher renova la seva majoria absoluta i afronta la seva tercera legislatura, i als Estats Units mor l'actor i ballarí Fred Astaire als 88 anys. Doncs ja hem situat l'any 87.
0: Déu-n'hi-do, una llarga vida ballant, i aquest doncs ballarí i actor també, i també cantant algunes vegades, eh? Poques vegades, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs emmarcats ja amb aquest estiu del 87, nosaltres, que Alberto, ja hem vist el que és a la pàgina Facebook de Ràdio Tordera, tots els vídeos que has penjat. A veure, la nostra audiència, si no ho saben, ho han de saber, perquè per les setmanes que ens queden, l'Alberto els anirà penjant. I
1: ja, no,
0: és fantàstic veure per això, eh?
1: Sí, sí, és porta records. També pengem alguns videoclips i també actuacions a la televisió d'alguns grups, i la veritat és que és un bon complement a la nostra secció, ja que repassem musicalment els divendres, doncs també amb imatges al Facebook de Ràdio Tordera. No sou amics de Ràdio Tordera, què espereu?
0: Ai,
1: què espereu?
0: Vinga, va, apunteu-vos.
1: Ràdio Tordera, Facebook, estem allà al Facebook i allà podeu veure els vídeos d'aquesta setmana. Així que, Rosa Maria, si algú vol anar escoltant la secció i vol, té un ordinador a mà i vol veure els vídeos...
0: Ui, és que, a veure, quedarà al·lucinat, eh? Però m'he fixat que en els vídeos les dones totes surten de ros. Totes són roses. Totes són roses.
1: Que bo, això, que bo. Que bo. El qui no era segurament en ros era el cantant de Los Lobos. I és que comencem amb aquest ritme clàssic entre clàssics, La Bamba. De Los Lobos, la versió de Los Lobos que va triomfar a l'any 87 també. Ja l'havíem cantat i fins i tot ballat moltes vegades, però el fet que fos el tema central d'una de les pel·lícules d'èxit de l'any 87 va fer que La Bamba de Los Lobos entrés a les llistes d'èxit i a les pistes de ball com si d'un nou descobriment es tractés.

0: Molt abans de que Los Lobos la convertissin en el seu himne particular, aquesta peça tradicional mexicana reconvertida en format rocker per Richie Valens ja havia conquerit els cors de diverses generacions. És precisament de la vida de Richie Valens de que tracta la pel·lícula La Bamba, de l'any 87, i són les seves cançons les que donen a Los Lobos els seus més grans èxits discogràfics. La banda de Los Lobos sorgeix a finals dels 60, però fins a l'any 83, amb la gravació d'Anselma, va ser quan van començar a obtenir un reconeixement general de crítica i públic. La seva participació a aquesta pel·lícula els obre les portes de la fama a tot el planeta.
1: Déu-n'hi-do, hem d'explicar doncs, que si recordar doncs, on te poden entrar a la pàgina del Facebook Ràdio Tordera, el vídeo és que senzillament un noi doncs, li agrada molt el tio a la guitarra, resulta que doncs, té una festa molt especial i allà es llança.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Són imatges de la pel·lícula, com diem, La Bamba, que dona nom a aquesta versió de Los Lobos. I ja estem anant a una illa fantàstica. És una illa bonica, així ens ho diu la Madonna. Què hem de dir de Madonna? Cantant, compositora, productora estadounidenca de música disco, pop, dance i electrònica, més coneguda com Madonna, però que el seu nom és Madonna Louise Gicon. Va néixer a Bay City, a Michigan, als Estats Units, el 16 d'agost del 58. Ha treballat de manera més intermitent com a actriu, dissenyadora de moda, escriptora i també directora cinematogràfica.
1: Déu-n'hi-do, una gran manager d'ella mateixa, quasi, i una persona que ha sabut molt vendre la seva imatge i la seva música.
0: Sí, i tant. Denominada com la reina del pop, la cantant és una icona popular internacional de les últimes tres dècades, aspecte que li reconeixen fins i tot els seus detractors. L'any 87 l'estiu va sonar molt aquest tema, que sona molt estiu també, la Isla Bonita, Madonna.

0: No sé si estaràs d'acord amb mi, Rosa Maria, però és una interessant...
1: Sí, m'estic d'acord,
0: de és una interessant barreja, fins i tot aquesta guitarra espanyola que tant marca aquest tema també, i aquests ritmes llatins barrejats amb el, amb música, amb ritmes més electrònics. És un tema fantàstic, la Isla Bonita, la Madonna. Hem recordat que aquest tema va ser cançó de l'estiu del 87... I l'orquestra Mondragón també va sonar molt aquell estiu amb aquest tema. Grup musical creat l'any 76 amb Javier Gurruchaga al capdavant. Ens deia això de ellos las prefieren gordas.
1: Menos mal, no? Menos mal.
0: Aquí sense discriminar ningú, faltaria. Era la peculiar música, la peculiar doncs, ambientació d'aquesta orquestra.

0: Quedaven molt clares les preferències de l'orquestra Mondragón, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, menys mal que algú, com en aquest cas aquesta gran orquestra, va fer un honor a les gordes, eh?
0: Ja, perquè,
1: a veure, aquí s'ha marcat tanta tendència a tothom ha de ser un fideu que no se'ls hi té que notar,
0: no.
1: A veure,
0: doncs
1: els
0: no.
1: Homes alguna cosa els hi ha d'agradar, no?
0: Exacte,
1: a veure, una mica de curves, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, senyor.
0: Així que orquestra Mondragón.
1: Senyor Gorrutxaba, moltíssimes felicitats per aquesta cançó, de veritat que sí, eh?
0: Javier Gorrutxaga marcant estil juntament, doncs, amb qui? Ara no tinc la dada. Bé, hi havia un altre personatge que actuava amb ell, feia mímiques i coses d'aquestes, doncs hem de dir que la banda, l'orquestra Mondragón, es va llançar el seu primer àlbum l'any 79. El seu primer disc, com diem, l'any 79, va rebre crítiques excel·lents tant de públic com de premsa especialitzada. D'aquest primer àlbum es poden extreure èxits com Ponte la peluca o Muñeca hinchable, però nosaltres ens hem anat a l'any 87. Va sonar molt a l'estiu, també aquest tema de l'orquestra de Mondragón, Ellos las prefieren gordas.
1: Canviem de ritme molt, totalment
0: sí.
1: Diferent, eh?
0: Són els Reis Gitanos, els Gypsy Kings, grup francès format per Nicolas Pablo, Canut, Patxai, André...

0: Els seus primers discos van ser Jovi i Jova i Bamboleo, molt populars a França, malgrat les crítiques dels normatius del flamenc. L'àlbum Gypsy Kings va tenir èxit en diversos països d'Europa, especialment a França i al Regne Unit. L'any 89, Gypsy Kings va obtenir reconeixement als Estats Units. Als Estats Units hi van estar 40 setmanes a les llistes d'èxits, cosa que molts pocs àlbums en espanyol havien fet. Altres àlbums de la banda són Estrelles, Mosaic, Love and Liberté i Este Mundo. Gypsy Kings, que, doncs, curiosament, famílies dels integrants d'aquest grup van sortir de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola i van mantenir la seva música aquesta rumba també catalana, en el fons. Els Gypsy Kings, protagonistes també de l'any 87.
1: Fantàstic, un estiu, doncs, també marcat en forma, doncs, de l'Olailo.
0: Sí,
1: en tot el respecte,
0: amb tot els estils i també amb balades interessants. Fantàstic tema aquest, Hijo de la Luna, els Mecano. Tonto.

0: Mecano, formació de música pop, actiu entre el 81 i l'any 1992. S'ha de sumar una reaparició l'any 98, que només va durar 8 mesos a partir de l'edició d'un doble disc recopilatori on estaven inclosos els 7 nous temes. El grup format per Ana Torroja i els germans Cano, Nacho i en José María. Doncs aquí tenim Hijo de la Luna, que, si no recordo malament, la Montserrat Caballé es va atrevir a fer una versió fantàstica d'aquest tema.
1: Sí, però jo em quedo realment amb aquesta que estem escoltant, eh? Tot i que sigui, doncs, a veure, una gran veu, una gran diva, però jo em quedo amb la versió, doncs, original d'aquests, vull dir,
0: dels Mecano, de Hijo de la Luna, un tema d'aquests tranquils que no era habitual escoltar a l'estiu, però també hi havia els temes més relaxats, però el que dominava era la música que ens feia ballar.
1: Com?
0: Aquesta.
1: Ui.
0: Boys, boys, boys. I és que la Sabrina Salerno cridava els boys aquell estiu de l'any 87 d'una manera tremenda.
1: A veure, els cridava cantant, els cridava ensenyant les seves exuberàncies.
0: Jo penso que les dues coses. I a més, tots la recordem, si bé, la nostra audiència es en recorda del programa de televisió espanyola, llavors, doncs, l'única televisió que hi havia a nivell estatal, doncs, l'any 87, acomiadant, sempre es continua fent un programa de cap d'any, sí. Doncs el... el Viva 88, vull dir, el cap d'any del 87, doncs la Sabrina va començar a actuar i...
1: Saltar,
0: i tot saltava, clar, i tot sí. Anava fora, una mica.
1: Ei, fantàstic, no? Per sí. A molta gent.
0: Més
1: no,
0: d'un li alegraria molt la vista, clar. Va néixer a Gènova, Itàlia, l'any 68. És una noia tímida, introvertida, en la seva infantesa, eh? No t'ho pensis que ja feia això, no, no, era tímida, introvertida, però va guanyar un concurs de bellesa que li va obrir les portes de la fama. El seu descobridor va ser Claudio Cecchetto, que va produir el seu primer single. L'any 87 va publicar el primer àlbum homònim del que estava extret aquest, Boys. Cançó de l'estiu del 87.

0: Mira, Alberto, comentem una miqueta el vídeo d'aquesta la Sabrina.
1: Una piscina, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: sí,
1: ella,
0: sí.
1: Doncs, allà mullant-se amb la samarreta, eh?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè així la cosa sí. Quedava més marcada.
0: Sí, i realment, doncs, a veure, jo amb la samarreta que a vegades li anava baixant i representava que sortia un momentet i se volia tapar, eh? Les seves exuberàncies. Però d'aquest vídeo sí que vull explicar a la nostra audiència que estan en una piscina i en allà es veu com es tira d'un trampolí un noi ensenyant totes les seves virtuts de bé. Totes.
1: Rosa Maria, comprovem que estàs molt atenta a tothom, no només a la Sabrina, eh?
0: A veure,
1: també al sector masculí.
0: A mi em toca, no? A mi em toca.
1: Molt bé, doncs amb la Sabrina estem repassant doncs, aquest tema Boys que va sonar l'any 87.
0: Doncs bé, nosaltres amb la Sabrina, amb totes les exuberàncies masculines i femenines, ens anem aquests consells publicitaris que venen des d'aquesta casa, des de Ràdio Tordera, i dintre que magazine ara, i aquí.
1: I aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu.
2: 107.1 FM.
3: Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, carrer Amistat 18-20, telèfon 93-764-3808, hores convingudes. Bona festa major.
4: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93-764-0467. Construccions Alaric us desitja molt bona festa major.
5: Càpsules informatives.
6: Festa major, diumenge 21 d'agost, a 9:45 del matí, al Parc Prudenci Bertrana, quart campionat de petanca de festa major. A les 6 de la tarda, cursa de bicicletes local, sortida del camí ral, Corilla amb el doctor Trueta. A les 7, al Teatre Clavé, representació de l'obra Embolica que fa fort, a càrrec del Fòrum pel Teatre i la Cultura. A les 8, a la plaça de l'Església, balls folks tradicionals, amb el grup Radio Quartet. Organitza la nostra dansa. A les 11 de la nit, a la plaça de l'Església, actuació del cantautor Miquel del Roig i un altre grup a confirmar. Al mirador de la plaça de l'Església, barraques.
7: Viatges Carrefour ja hem arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partit de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues en la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93-764-5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
8: Bona festa major.
9: Ràdio Tordera.
10: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia i el telèfon 93-765-0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall. Carnisseria M. Torres us desitja una feliç festa major.
1: Ara i aquí, d'estiu. D'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Uns minuts que passen del punt de 12:15 de què migdia estem fent aquest repàs de la música dels estiu dels 80, emmarcats en l'any 87 i escoltant It's a Sin,
1: exacte. Diu que això és un pecat, el que passa que nosaltres pensem que no és cap pecat escoltar i recordar aquests temes fantàstics.
0: A mi m'encanta.
1: Sí, Pet Shop Boys, Neil Tennant i Chris Lowe, que es van conèixer l'any 81 a una botiga d'instruments musicals electrònics. En aquella època, Lowe estudiava arquitectura i tocava el trombó a un grup anomenat One Under the Age, i Tennant treballava com a periodista a la publicació Smash Hits, i aviat començaren a compondre plegats. Originàriament pensaven dir-se West End, degut a la seva afició per aquesta part de la ciutat de Londres, però després van canviar el seu nom actual en record d'un amic d'ambdós que treballava en una botiga de mascotes, per això Pet Shop Boys, els nois de la botiga d'animals domèstics o de mascotes. It's a Sin també va sonar l'any 87. I el so del 87, indiscutible
0: ho fem.
1: Fantàstic, perquè ara ens ho serveix una producció Stokic & Waterman de la mà de Rick Astley, un dels seus primers èxits, Never Gonna Give You Up.

0: Doncs sí, va ser el single debut de Rick Astley i amb ell va aconseguir arribar als llocs més alts de les llistes del Regne Unit, on va néixer. Llavors tenia 21 anyets i ja doncs, era tot un èxit i triomfava.
1: Quina corona!
0: Sí. Li deien el nen amb la veu d'home. Sí, més o menys. Era podat així. El tema estava inclòs a l'àlbum Whenever You Need Somebody, publicat al mateix 87, i als Estats Units va aconseguir consolidar el seu èxit gràcies al tema Together Forever, que també va arribar al número 1. És la música de l'any 87 que també estava protagonitzada, per exemple, per la Whitney Houston.
1: A punt estem pràcticament d'escoltar una gran i magnífica veu.
0: Sí. Llàstima de les... etapes que ha passat en els darrers anys. Sembla que la cosa ja està dirigida cap a un altre cantó.
1: Llàstima que ens alegrem. El temps perdut està perdut, en la vida.
0: Sí, això. Però en qualsevol cas hem de reconèixer que és una gran artista, una gran cantant, i l'any 87 ens va portar aquest I Wanna Dance with Somebody, la Whitney Houston.

0: 120 milions de discos i 50 milions de senzills, que es diu aviat, però que són discos i senzills, eh?
1: Veus el que porta? Comentem moltes vegades el micròfon tancat, tant èxit, i que l'èxit porta a la decadència personal, eh?
0: Ens quedem amb la bona etapa de la Whitney Houston, sí, amb aquesta gran cantant i aquesta gran veu. I és que aquests ritmes ens encanten. Ara són les Bananarama, que van sonar també a l'any 87 amb aquest I Heard a Rumor. Hem sentit aquest rumor, eh?
1: Ui, sí, se sona.

0: Se'ns queda curt l'espai, Rosa Maria, sí, perquè ara, clar, ens queden moltes cançons, ens queden pocs minuts, però seguirem gaudint aquesta recta final.
1: Escolta'm una cosa, mentre estem nosaltres aquí, i esperem que la seva audiència, des de que les seves cases o des d'on ens escoltin, estem marcant ritme realment de forma estiuenca en totes aquestes cançons, encara que faci anys i anys, sí, que hagin sonat, eh?
0: I tant. Nosaltres és que ens encanten els anys 80. Aquest estiu ens hem proposat repassar divendres rere divendres, any per any, les cançons que sonaven a la dècada dels 80, en aquest cas les Bananarama, un dels grups femenins de pop britànic més populars de la dècada. El seu primer èxit als Estats Units va ser el single Cruel Summer. No obstant això, va ser amb el seu quart treball, True Confessions, amb el que van arribar al cim de l'èxit. En aquest àlbum destacaven temes com la versió de Venus, de Shocking Blue, altres cançons, Love in the First Degree i aquesta I Heard a Rumor. I aquí tenim a la Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Res li atura aquesta noia, res.

0: La Samantha Fox va néixer a Londres, al Regne Unit, i amb només 16 anys va arribar a la popularitat gràcies a que va guanyar un concurs de bellesa del diari britànic The Sun. L'any 86 va editar el seu primer single, Touch Me, I Want Your Body, tema que va marcar les bases de la seva sensualitat i agressivitat com a cantant i que va servir de títol al següent àlbum debut, l'any 87, Nothing's Gonna Stop Me Now. I ens anem ara d'una cantant com la Samantha Fox a una altra, en aquest cas una francesa, de Sigelé, que ens va portar un clàssic entre clàssics als anys 80 i que encara continuem escoltant. És
1: amb
0: el Guayas,
1: perquè de tranquil·litat ens dona aquí una música.
0: Comença aquest Euro Remix. Hem agafat una versió diferent de l'original per escoltar també aquest Guayas. Guayas... Nascuda la de Sigelé, la Claudi, a París, a França, el 25 de desembre del 52. El seu gran èxit, Guayas, Guayas, es va convertir en número 1 en molts països d'Europa i Àsia i va vendre més de 5 milions de còpies. Un dels clàssics de l'any 87, també cançó de l'estiu.

0: ens hem passat de temps, Rosa Maria, i que ens hem d'acomiadar amb un altre tema que pena, per no tancar això, aquest repàs.
1: De veritat, sí. De totes maneres, esperem doncs, que en aquestes estones estan ben preparades, que nosaltres ho vam fer-ho ja des de l'hivern.

0: perquè la gent entrés en bon peu que al cap de setmana, doncs, a veure, esperem que els hi hagin durant aquestes setmanes induït a passar-s'ho d'allò més bé, eh?
1: Ah, exacte, això pretenem.
0: I el tema que
1: per acabar, doncs, un tema que segur que t'agrada, Rosa Maria, segur que els nostres oients, un darrere l'altre, però aquest és una barreja de cançons que va fer Francesco Napoli l'any 87 i es diu Balla, Balla. Doncs, fantàstic aquest tema, amb un recull de cançons italianes, també va ser cançó de l'estiu, amb Francesco Napoli. Nosaltres ens acomiadem fins d'aquí a dues setmanes.
0: Exactament, perquè la setmana que ve, doncs, Festa Major aquí a Tordera. Alberto, espero, doncs, que ens vinguis a visitar. Ja saps que tens una casa amb un carrer determinat molt llarg per vindre'ns a veure.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bona Festa Major a tots els oients i ens tornem a retrobar d'aquí a 15 dies, ja al setembre.
0: I mentrestant,
1: l'any 88.
0: I mentrestant anirem ballant amb aquest tema, sí? Que

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres... Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
7: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
9: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim torcet d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'aigua de tot Tordera, inclòs Masmora, torna a ser apta per al consum de boca. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha certificat avui que tota la xarxa d'aigua de Tordera és completament apta per beure i cuinar un cop aixecades les darreres restriccions que encara afectaven el nucli de Masmora. Segons les analítiques setmanals recents, els nivells de PFAS a Masmora han baixat per sota del llindar màxim permès, sumant-se així a la resta del municipi, que ja havia recuperat la normalitat prèviament. Tot i la recuperació de la normalitat, l'Ajuntament ha subratllat que es mantindran els controls periòdics en coordinació amb les empreses concessionàries per assegurar la qualitat del subministrament. Paral·lelament, segueixen endavant els tràmits per a la futura instal·lació de filtres de carbó actiu d'acord amb la legislació vigent. D'altra banda, davant l'origen artificial industrial dels PFAS, el consistori ha tornat a exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua una investigació a fons per depurar responsabilitats i aclarir la procedència d'aquests compostos al municipi. I un home de 61 anys i veí de Blanes ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital Doctor Trueta de Girona amb pronòstic reservat després de patir un accident de trànsit. Els fets han tingut lloc al voltant de les 9 del matí d'aquest dijous a la carretera Girona 600, on s'han vist implicades una motocicleta i una furgoneta. Fins al lloc dels fets s'hi ha mobilitzat ràpidament una patrulla de la policia local de Tordera, una altra de la policia local de Blanes, dues unitats del sistema d'emergències mèdiques i una patrulla dels Mossos de Trànsit per gestionar l'incidència i atendre el ferit. Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els treballs programats seran avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran del 7 al 9 de setembre. Un incendi al terrat d'un habitatge del carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. El foc, que només va provocar danys materials, es va extingir sense deixar ferits i els indicis inicials assenyalen una burilla mal apagada com a possible causa. La Biblioteca de Tordera acull l'exposició avui 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre. Segons el regidor de Cultura, Pere Garcia, és una bona oportunitat.
2: Creiem que és una bona oportunitat per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. També un recull periodístic del mitjà propi.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. I Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com "Ceuta no se vende, se defiende". Un informatiu on estarem també pendents de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: La situació meteorològica, que de moment ve marcada per l'absència de pluges i sobretot per les altes temperatures. Aquest primer cap de setmana del mes de setembre, a més, el termòmetre encara s'enfilarà de forma més important i tindrem algunes màximes que podrien superar fins i tot els 35 graus a l'interior de la comarca. De moment avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la, com a molt a marees de marejol aquesta tarda. A conseqüència del vent de Garbí, que es reforçarà una mica, serà lleugerament moderat, però vaja, la cosa no hauria de passar d'aquí. Temperatures que avui s'hi fan enfassant, com les deia, màximes de 31-32 graus cap a l'interior del Maresme. De cara a demà s'espera que les temperatures pugin més al centre del dia en una nova jornada que, com la d'avui, serà plenament assolellada i a la qual les màximes arribaran ja a fregar els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
2: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Muchísimas gracias.
1: 107.1 FM. Radio Tordera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc. Restaurant Les Ferreres.

0: Rires. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Alhosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Alhosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: L'emissora que t'escolta.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
3: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
5: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Això deia mentre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
4: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
4: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
4: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Els esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
7: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
1: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant els 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell, ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que han mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim possibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
9: Bon dia, doncs en una... CGT han exposat a la opinions dels docents firmen apropat posició de vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
10: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir a que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
11: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
9: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
13: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
14: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
13: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
14: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
13: Y también explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
15: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
13: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
15: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
13: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
12: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
13: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
16: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
13: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
17: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
13: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
4: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí. Ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
4: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat, i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
1: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molner.
18: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'albert Jaume I de l'Espluga de Francolí, i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
19: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana. I per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
18: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona, i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coy per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
4: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans, i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
21: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i
0: anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats, però, o d'altres que havien estat en un calaix, o d'altres que no havien estat ni imaginats, es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
20: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
2: La xarxa de comunicació local.
21: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
23: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
22: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares, detinguts a nit a València.
4: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
24: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També a explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
25: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que si li demanen al Consell Comarcal.
24: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
4: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
1: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
4: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i posteriorment van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
1: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
24: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
3: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
5: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
3: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I és moment per la cultura. Molt cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
7: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
6: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
24: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi en la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
1: I abans dels esports, passem per Mollerussa perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
8: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
10: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'Exèrcit, que un any més el jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
8: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidori. L'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
9: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona Quitxanàs Manresa, que disputaran el primer partit a 7:45 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
11: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
12: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa. Es un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
11: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
9: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús cedit pel Bayern de Múnich busca estabilitat a l'Espanyol.
14: Estoy contigo en lo que dices, creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
9: Avui Brian Zaragoza, protagonista, juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
15: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el Fabar Lucavín, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera a Girona. Al final crec que és el millor, tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
9: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esport Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí, no sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt bé.
0: Bé, sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Don, i per últim el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca, t'agrades?
7: Depèn del dia. O sigui,
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí, em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, eh? És un dubte, eh? Un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
4: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc qui em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en bikini. Mm-hmm. I perquè tampoc és incòmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: No. O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut

0: poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
1: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
2: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
3: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
4: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
5: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
2: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
3: Jo estic prim, llavors no es poden ficar. Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
6: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estar una miqueta passadet.
2: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
3: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
6: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
7: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
2: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
3: Sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim. Això és el que penso jo, però és molt raro, perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
6: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
5: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
1: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
0: On han dit que sí que hi havia un cos ideal. M'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
1: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
0: alt, fort...
1: Uh-huh. El típic cos que veiem, potser...
0: els anuncis de colònia.
1: Ahà. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
0: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
8: Coincideixo.
1: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
8: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que... jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el teu cos.
1: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i
8: no, o sigui, tampoc va ser molt temps perquè... O sea, crec que va ser un mesos, però és, no sé, també amb la companyia de la gent i distreu-te amb altres coses.
1: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia, Bianca, digues.
9: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig No sé, vaig veure que tothom està superpreocupat i doncs com aquests pensaments

0: pensaments negatius. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
1: Un canvi també de primària a secundària, no? En aquest sentit.
0: I bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
1: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
2: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
1: company. Tu has sigut aquest company.
2: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho. I pensa molt.
1: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
3: No,
1: Jordi?
3: No.
1: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
0: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
1: I vas caure també tu, no? Una mica.
0: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
1: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
0: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres d'aquestes persones que deies que això estava fatal.
1: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
3: No, sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me recordo que mouien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
1: I en canvi és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
3: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
1: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
3: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
1: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o t'era una mica igual?
3: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
1: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
3: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
1: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
3: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
1: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrant-nos en els cossos, això ens afecta? Com una mica la nostra autoestima o no?
2: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
1: I ara no els veus?
2: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que sí que
1: es
2: mostren tal com
1: són. Sí, una mica més de diversitat.
2: Sí.
1: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
3: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
1: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
0: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és. és, saps?
1: Clar, exacte, això
0: qui
1: és...
0: Qui porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
1: Doncs just això, ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
4: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cops. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
5: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
6: Allò te va influenciant inconscientment allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. Sí.
7: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
5: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
6: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
8: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
7: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
9: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
1: Bueno, ja veieu com està el Pati, així que tornem al nostre Pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
0: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
1: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar no només del cos, no?
0: Exacte, exacte. I... però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Mm-hmm. Llavors, bueno.
1: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
0: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
1: La cintureta així de petita, no?
0: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa. Mm-hmm.
1: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
3: Sí, crec que sigui...
1: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
3: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals i és el que ha dit un noi de que superen i tal... de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
1: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia?
2: A veure, depèn molt, perquè, clar... Els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
1: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
2: claro,
1: no?
2: Claro. Llavors,
1: jo
2: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
1: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Pel físic,
2: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies és com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada a tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic. Mm-hmm.
1: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
1: Us agrada?
2: Sí. Sí?
1: Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
1: Oh.
2: Per ninguna.
3: Les dues.
1: Per cap,
0: Per cap, sí.
1: Perquè
0: m'agrada.
1: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
2: Passió.
1: Tu, Jordi, no estàs dient res.
3: Les dues.
1: Sí?
3: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
1: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
3: Sí, vaig arribar a obsessionar.
1: I que t'afectava, eh?
3: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal, que feia en aquell moment.
1: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
3: Has dit un altre punt o...
1: Gaudeixes de l'esport, ara?
3: No, perquè no m'agrada.
1: Va. Però practiques, m'has
3: Practico
1: dit,
3: Practico
1: eh?
3: Per salut.
1: Vale.
3: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
1: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
2: Sí,
1: sí, Júlia.
2: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
1: I les talles són realistes o no?
2: Ja, això és el que m'agobia a mi, que... Si me'n vaig a comprar i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. I clar, si em provo la talla S, és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
1: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
0: Sí.
1: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà... tan ben embolicat.
2: Un pa.
1: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
1: Opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
1: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
1: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
11: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
1: Mm-hmm,
11: ja de primeres.
1: T'aproparies, per tant.
11: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
1: Molt bé,
11: o sea,
1: ostres.
11: No, ni dir-li... no facis això, sinó
1: clar, no fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
11: Ja.
1: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
3: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li has de menjar.
1: Per tant, tu et plantaries com a amic i
3: sí,
1: diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
3: I t'ajudo, exacte.
1: I si I no donaré una...
3: Aquí ja...
1: Perquè tu li volies una abraçada com a la Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
3: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant, ajudant-li.
1: Eh?
3: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els hi costa menjar... Pues fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
1: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el
3: exacte,
1: moment de menjar. Bianca, tu què faries?
0: Jo primer li preguntaria, i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati, amb la Xènia en aquest cas.
1: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
0: Exacte, però no parlar...
1: Que no el llenci a la paperera.
0: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó... de la vida, i si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
1: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la dura que jo que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
2: a veure, què faries? Jo, si la veig que està vomitant o plorant, en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més, com ha dit abans, uh-huh. i que entengui d'una certa forma, no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca, sí. No? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Teniu ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu...
12: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb una aturada de mestres el dia 8. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants USTEC i CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a cinc dies de l'inici de curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera demana més temps per negociar. Les escoltem totes dues.
15: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
16: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
14: Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així, diu el seu govern, actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Això entre acusacions velades de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sobre aquest tema, encara, la Comissió Europea afirma que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió Europea quan sigui necessari. La portaveu de l'executiu, Paula Pino, ho ha dit després, precisament, que Pedro Sánchez hagi avançat durant la seva compareixença al Congrés, que sol·licitarà a Brussel·les la presència permanent de l'Agència de Gestió de Fronteres Europees a la Ciutat Autònoma. El conductor del camió accidentat aquest dijous al matí a la ronda litoral a l'altura de Sants Montjuïc ha mort. Segons ha informat l'Ajuntament, la víctima tenia 58 anys i ha mort a l'acte de l'accident per causes que encara s'investiguen. I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut Badalona i Quitzanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre.
12: Tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta. Riu de versos. Deixa't portar pel corrent de les paraules, la rima i la sensibilitat. Benvinguts a Riu de Versos de Ràdio Tordera, un espai on la poesia pren veu per inundar-te de calma, emocions i bona literatura. Al nostre cabal t'esperen dues cites setmanals, els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dijous de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza la bellesa de les paraules. Escolta Riu de Versos.

0: Estem a dimecres i a Riu de Versos, el programa de poesia de l'estiu. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Parles del convidat que tenim avui?
0: Sí. Sí, d'acord. Tenim en Quimaro. Bona nit, Quim.
2: Bona nit, Elvira. Bona nit, Joan.
0: Què?
2: Bona nit.
0: Què farem?
2: Què farem? Bueno, el que em deixeu fer.
0: El que vulguis.
2: Bueno, jo us he portat una mostra del recital de poesia que farem el dissabte, dia 15, a Roca Rossa. I aquest recital té tres parts, doncs us llegiré alguns poemes de la segona part, que són un recull dels poemes premiats en els concursos de Sant Jordi.
0: Molt bé. I tu, Joan, que ja ho tens tot a punt?
1: Bé, jo no tant. Però ja trobaré alguna cosa. Doncs, no patiu, jo seré el tercer.
0: Endavant.

Bé, el primer poema que us llegiré pertany al poemari Fosc, confident d'ombra, que va ser un segon premi del concurs 2016. En concret us llegiré el poema Emplora l'ombra. Abans de començar, aquest poemari parla de la relació que tinc amb la meva ombra quan camino a les diferents hores del dia, etc. Es diu Emplora l'ombra i diu: avui he vist plorar la meva ombra. Jo era a la porta, ella encara de fora, aturant el temps perquè no entrés la tarda. Les hores maldaven, ara punyaven els minuts, ara les busques del rellotge amb moviments precisos tallaven l'espai. Però l'ombra resistia ancorada al llindar, com muralla infranquejable. A poc, però, els segons, murris, s'han escolat per l'espiera i han fet un minut a l'altra banda. I segon a segon, ja des de dins i a traïdoria, tot una hora ha sorprès la meva ombra i l'ha vençut. La tarda ha esgotat el seu temps i l'ombra, impotent, ha marxat melanconiosa, plorant, i m'ha deixat nu davant el pas de les hores.

de Sencís. Avivaré aquest foc de melangia amb un munt de raons, i el pensament em durà lluny, i amb alegria retrobaré el camí i t'hi faré present. Ja sé que tu navegues a altres mars, que et trobes tan absent fins a oblidar-te d'aquells instants sublims d'un mes de març. Però no em demanis mai no recordar-te. Que el pensament és meu i de ningú, i ressegueix camins de sol i ho vaga. I sé que a tot arreu t'hi trobo a tu, malgrat que aquest fulgor quasi s'apaga. I si malgrat aquest despit que sents, mantens encara un bri de flama encesa en el racó més íntim del teu pensament, del teu antic palau me'n sentiré princesa. Però a poc m'endinso en el meu jo, despullo l'interior de la disfressa. Bé prou sé que penaré, però ara, del meu avui, em vull ser la mestressa. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Esperits a l'astral. No vaig demanar ser engendrat, però sense voler-ho, ho vaig ser. I aquí em teniu a la terra, sent un petit infant. Aviat creixeré. Si els meus pares m'estimen, i jo ells segur que també, vaig creixent dia a dia, enyorat i enyorant el que volia, esperant que pugui ser. Allà on me trobava tot futur, il·lusions fetes purament sense orgull. Pensava triar un lloc per mi, segur, una família que m'estimés com a ningú. A l'infinit, quina pau que es gaudeix. Veus el món com es va desenvolupant i potser no voldria mai sortir-ne per l'esvalot i l'enveja que el món hi ha. Mirant i mirant les guerres i com es va embolicant tot. Sentint i sentint els tirs dels americans, veient i veient el que maten els africans, però somiant que a la fi pau tindran. Què volia ser aquí? No ho recordo, però m'esforço perquè el món és traïdor. Enveges i traïcions n'hi ha per tot arreu. I un ésser humà es deixa dur per la por. Por dels bons, dels dolents, dels traïdors. Por de la droga, cocaïna i derivats. Por de la noia que coneixes sense amor. Por de l'avió, el cotxe i els viatges per mar. I quan l'hora de la mort t'arriba, encara que el món no el vols deixar, penses en la pau que a la fi t'espera, somiant en el dia que tornaràs a ser engendrat. Joan, Madrid i Martori.

0: Molt bé. Com a segon poema us llegiré
1: una peça que pertany al poemari Silenci Tàcit, primer premi del concurs 2021, i que parla dels diferents silencis. En aquell poemari parlava del silenci musical, del silenci sota el mar, del silenci de la soledat, encara que sigui enmig de la gent. Aquest que us llegiré es titula Silenci al bosc. No se sent ningú. La civilització s'allunya camí enllà. I la gent, el brugit i la pressa, són darrere l'últim revolt. Només m'envolta la natura vestida de tots els tons de verd. I és el món negre qui parla amb veu de segles i bosc. Cercant el silenci, m'amaro de paisatge, fins que, curull, enfit d'imatges, tanco els ulls per mirar més endins. El silenci desapareix, rere cruix la fullaraca. Els ocells refilen veus antigues aferrats a dalt de les branques més altes. El vent toca amb mà de seda cada una de les fulles dels arbres, des de les més menudes arran de terra, gairebé insignificants, a les més grans i importants, aquelles que, a les capçades, voleien com estendards. Petits sorolls, xiuladisses, murmuris, xiu-xiueig, conversen les fades del bosc amb les ombres més fondes i es confessen amors vençuts, escrits amb molsa a les llegendes. El silenci del bosc és harmònica tornada d'una orquestra natural, on la batuta rítmica del pas del temps, hores, dies i estacions, és qui accelera o frena amb metrònom d'essències la seva ensucrada melodia.

Poema de l'adeu. Bruscament, vares saber que, vora la mar, t'esperava la barca. Havies d'emprendre tot sol l'últim viatge. Amalgama de sentiments, anaves fent l'equipatge. Una allau de preguntes t'esclafava. No volies cap adéu, però eren un adéu constant les teves mirades. La gent, els colors, la llum, les contrades que estimaves. No vaig venir. No tenia respostes ni paraules, però els meus silencis et feien falta. Els dies eren cada cop més curts, més tristos, més freds, més durs. I cansat, però amb el coratge d'un home de mar, et vas llançar contra l'oratge, i darrere l'oratge una pau immensa t'esperava. Que els vents et portin el meu adéu, que et cantin els meus silencis, les onades. Margarida, Projà i Pujol.

Cant a Sant Ponç. Rierol. Oh, bell coixí de clares aigües que voreges un paratge ple d'encís. Amb tot cant i plàcidament dormen les fulles i es reflecteix en el teu fons el paradís. Arbres alts de fulla verda i saltarina. Vers el cel, les vostres branques enlaireu. Us mou el vent com esbelta dansarina i vostre home banya el nostre rostre que beseu. Pins gegants que conserven les històries velles, testimonis de grans fets, temps que s'han oblidat. Sentiu orgull de vetllar eixes terres velles, vostres fulles, tan brodant llençols daurats. Esplanada que contemples encisada la grandesa del cel blau i el verd dels pins. I escollirem amb cert per fer l'estada d'aquest sant que els tordarencs portem a dins. Arribant l'11 de maig, t'omples de vida. Amb gran goig l'ermita obre el seu portal i l'enveja de Sant Ponç resta farcida de les veus que canten goig formant coral. I enmig de jocs de cant i tendres roses que segueixen la llunyania i llunyana tradició, la sardana refilant són airoses alegrant aquest gran jorn de germanor. Puntegem junts les mans, els cors són guies, contemplem miralls d'anys, jorn de minyons, i lluem els nostres grans que al llarg dels dies ens portaran rica joia en el vell entorn. Rierol, boscos, prats, bressol de calma, accepteu un cant humil que és brot d'amor, brot d'un cor enamorat d'aquest reialme que Sant Ponç cuida i abriga amb tot honor. Rosa Maria Vinyes i Ruscalleda. Primer premi del concurs de poesia de l'any 1988.

Molt bé, com a tercera peça us llegiré el primer poema del poemari Barques a Varades, primer premi del 2023. Perquè us feu una idea, en principi parla dels pobles mariners, quan passa l'estiu s'avaren les barques cara avall, sobre la sorra. I de la mateixa manera nosaltres, com a societat, avarem coses que a la nostra vida ens fan nosa. Diem els vells, diem la gent que és diferent a nosaltres o la gent que creu en coses diferents. Vells, barques a varades. Quan s'acosta el final de la tardor, avarem les barques a la sorra fins a la primavera, quan la dolçor de l'aire torni a empènyer l'audàcia i gosem jugar amb les onades com a caps obsessionats a la intrèpida recerca d'una Moby Dick personal i íntima. Cara avall, sobre l'arena, dormiran la son de la transparència, del fred i de l'oblit. El sol atemorit i la pols, o la sal i l'aire, revestiran la quilla encrestada i incapaç ara de tallar res més que una lleu i breu marinada, quan abans tallava l'aigua i feia de cotó de sucre l'empenta dels plancalls. Unes més amunt i les altres més avall, com si es pengessin de les cordes desafinades una guitarra per prémer un acord dissonant o talment notes enfilades dalt les línies d'un pentagrama impossible, llargues i calapejades de silencis, absents de compàs i clau. Es distribueixen pel sorral desordenades, però pacients, amb el temps de la calma. Es miren de cua d'ull amb lleganyes de salnitre, segures, que quan arribi l'oreig de la primavera, quan les mans més dures empenyin amb força els escàlems més blancs, algunes, oblidades per sempre, mai més tornaran a navegar. Així com les barques, els nostres vells s'avaren a la platja de la vida, espellufats, capa a capa, cara avall, com les barques, esgoten les paraules més intenses i buiden parla i pensa en la gestualitat de les necessitats en l'absència. On són les abraçades, els petons apassionats, el contacte, les mirades, el to i la cadència? A la sorra, quilla amunt, son i pols, sal i aire i oblit, sense més estius que el sol de febrer, escàs i fugisser, que s'allunya tan bon punt el veus i subtilment t'acosta, sense fer-la, l'ombra d'una enyorada carícia.

I del llibre Tordera, paisatges emocionals, de l'Helena Serra i en Quimaro, una poesia de l'Helena Serra, un racó de Roca Rossa.

Les pedres tenen vida que perduren. Si es tornen ruïnes, algunes moren. Emmalalteixen primer, erosionades pel temps, pluges i vents, gel i tempestes. Aduc terratrèmols, però també dies i mesos o segles. Però fins la poca salut les dignifica. Si és producte d'un passat, d'una història que es recorda si s'explica, s'escriu, es llegeix i es converteix en memòria col·lectiva. Quan de veres pareixen, és l'espoli que les mata, l'escobdícia, el furt o qualsevol altra maniobra il·lícita, afegit a la desídia de l'home que no vetlla per conservar-les. Roca rossa, lenta agonia, plora per viure.

algú s'apiadi d'ell i puguem treure-la. Aquest poemari parla del curs de tot el riu Tordera. Curs alt, curs mitjà i curs baix. És un conjunt de 43 poemes que parlen des de la font de Sant Marçal fins a les platges entre Malgrat i Blanes. I vaig recorrent els pobles i parla d'elements que són característics del riu. Avui us llegiré Tordera, poble.

Planen pels espadats del terme, des del mil·lenari campanar a l'església i les cases, en joc etern amb el vent. Amb mirades grogues i posat esquiu, estols de gavines recorren el curs baix, confonent el nostre paisatge amb paratges de marina. Les torderades, en inquietes primaveres o tardors esverades, han dissenyat la vila amb projectes dibuixats de fang i límits dictats pel riu. On es podia construir? D'on s'havia de fugir? Quan es travessava la llera? I fins quan resistiria a cada pont els capricis de les riuades, les escumes i els remolins? El poble no té sentit ni des dels camins al bosc, ni des de les sendes a les platges. El poble té consciència i perspectiva només des del riu. És la llera, l'aigua, les ribes, les canyes, els vímets, les acàcies, les bogues, els canyissos, els freixes o els pollancres qui retallen la imatge. És per això que la vila s'agafa el nom del riu, ni de sants, ni de santes, ni cims propers, ni antics castells. Perquè és aiguabarreig, és abundància i set, és crit de bosc, és camí i missatge, enllaç i carter. És la veu fidel que arrossega el neguit de les muntanyes. És la història que camina entre còdols i palets. El riu és cançó de festa, afalac, cementiri, il·lusió, esforç i lluita, caiguda i etern començar. El riu ens dona sentit i el poble s'hi agafa per sentir-se viu. Tordera té nom d'aigua.

perspectiva divina de l'omnipresència. Com un vigilant impertinent que, sense permís, observés cada un dels vostres racons i trobés, amb una rialla irònica, el que mai hauríeu d'haver trobat. Com un pal de paller, potent i cèntric, a punt per carregar tota la nostra palla, el nostre potent, antic, elegant, imprès en la memòria, campanar. Kim Aro.

enyorat i sol. A la fosca platja mirant les estrelles, la fosca platja, sento el xiuxegeig de la teva veu. La remor d'onades em feia tristesa. Somiava que estava just al teu costat. Enyorat i sol, a la nit serena, sentia l'absència dels teus braços nus. Sentia l'absència d'uns ulls amorosos. Sentia l'absència d'uns llavis molsuts. Allargant el braç em desacissava. Només la buidor palpava al voltant. La mà desolada el teu cos buscava, però tu no hi eres. Ja no hi eres mai. Enyorat i sol en la nit callada, maleeixo el dia en què et vaig faltar. Sento ara del gelos feroç mossegada, la ràbia i l'orgull no em deixen plorar. Quan tot ho tenia, quan eres ben meva, em sentia un heroi, em sentia gran. Ho he perdut tot, la il·lusió darrere, i em sento confús com un pobre infant. Any 1995, Felicitas, Sagrera i Riera.

I per enllestir aquesta sessió us llegiré un poema que pertany al poemari Tras, Vida i Viatge, primer premi del 24, i que des del record a la nostra antiga estació intenta jugar amb les extensions de la vida i el recorregut vital del nostre viatge. El ritme era el més jove. Camí cap al sud, seguint la lluïssor paral·lela i irisada de les vies. La memòria recordava sense esforç cada una de les parades en repòs màgic sobre el blau i les onades. Quan trigava, on es recargolava la següent onada, propera, si no agosarada, sempre a punt per escumejar les travesses els dies de llevant valent. Passejos de turistes, llums i coloraines a l'altra banda de les finestres. Repassant la vida com qui la mira des de l'altre costat del vidre d'un aparador. Sí, jo era el peix, gaudint del món des de la peixera. Viatjar és aprendre per la pell tot allò que ens vol ensenyar el món i la vida. Escollim que volem que ens amari, a què som impermeables, a què porosos, com una esponja afamada que què ens cala, pluja lenta i reposada, i ens impregna de colors, de sabors i de perfums, estrets companys de cingle dura. Perquè un viatger no és un turista. No arriba, fa la foto i se'n va. Observa, somriu, xerra, escolta, toca, tasta, experimenta i viu. Deixa que els records li impregnin la pell i es pengin dels seus cabells, perquè hi hagi més gent rere les mirades que rere els retrats. De la vida de viatge, palpo estacions tangibles, de bancs de fusta desgastada, lluent i repassada, com un mànec d'una eina antiga, enfonsada un any i un altre entre terrossos, reflex d'esforç i feina. També andanes eternes, paral·leles als raïls. La primera il·lusió del viatge que comences amb passes curtes abans que no arribi el tren. Estacions vitals, intenses al teu calendari, amb formes impreses per sempre a la memòria, sense recordatoris de color vermell. Algunes de pes, d'altres lleugeres i ràpides, unes arrombollant el temps abans de la partida, d'altres empenyent-lo rellotge enllà per fer de les busques les aspes nervioses d'un ventilador. Rellotge insolidari que empeny la vida sense aturador.

0: I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Quim, moltes gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Joan?
3: Bé, nosaltres estem contents de tenir aquesta visita que ja la teníem preparada fa uns quants dies i esperem doncs, que us hagi fet del vostre grat la col·laboració que ens ha fet.
0: Doncs nosaltres només ens queda dir-te que tinguis una bona setmana, fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: you down.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme, espanyol o internacional, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente... Pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. ¿Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera? Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Tot plegat entre acusacions velades del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
3: I encara un apunt més en aquest cas luctuós, malauradament associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia. En 128 persones a bord, Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havia localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants a la protesta d'Aturem al Parlament el 2011. La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10 que protegeix la llibertat d'expressió. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià tenien expedients oberts a la família del nadó desaparegut que es busca en un immoble de Santa Bàrbara. Així ho ha apuntat a l'alcalde del municipi, Josep Lluís Jimeno, qui també ha confirmat que es tractava d'una família que vivia amb 4 fills del municipi, un dels quals, d'un any i mig d'edat, és el que es troba desaparegut. Segons Jimeno, la família vivia al poble des de 2019 i estava integrada. L'alcalde ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut avisos de males olors a l'habitatge on vivien els pares que ahir van ser detinguts a València. Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.

Benvinguts a un mar de música. On trobareu la música per escoltar aquest estiu? Per anar a la platja, per estar a casa amb l'aire condicionat i més aquest any amb aquesta calor tan horrorosa, feu el que feu aquest estiu, sempre escoltant un mar de música. A on? Aquí, a Ràdio Tordera. Ep, sóc la Teresa.

és Miami, no és Miami. Doncs pues no, estem al Maresme, a Costa Brava, i també tenim unes platges magnífiques, magnífiques. Fa dies que ho vull fer, però la veritat és que se'm passa. Aquest estiu ens ha deixat la Bonnie Tyler. La Bonnie Tyler, que va néixer en 1951 i ens ha deixat el 2026. Pues pràcticament tenia 70 i pico d'anys ja. Encara que es mantenia bastant bé, però desgraciadament a última hora va tindre un problema. Em sembla que va estar un parell de mesos ingressada i, bueno, pues ens ha deixat. I, bueno, em record amb ella. N'hi ha més, que ens han deixat, però és que ara mateix tindré que fer una llista. Posarem aquesta tan maca, en té totes, perquè... Uf. Però aquesta que no sé pronunciar, jo dic Itzahare, i realment diu una altra cosa, però bueno, per vosaltres, un record per la Bonnie Tyler. Una gran cançó, una gran música.

difícil, eh? Posar-vos algo després d'escoltar aquesta cançó, aquesta veu tan particular, desgarradora, de la Bonnie Tyler. Però bueno, farem, canviarem totalment de música, de ritme, i posarem el Danny Ocean, que ens cantava, o ens canta, Volare, perquè, ojo, el Danny Ocean és d'ara, eh? No és de l'any de la pera.

0: amor es amor. Així me dice la tia, l'amor és amor.
1: Molt bé, molt bé, està molt bé. I aquesta és la sona de John Williams.

Era per donar una mica de ritme. Això en recordeu, eh? Star Wars, mare de Déu. Aquesta banda de so del John Williams, preciosa, divina de l'amor. Vinga, va, anem amb una altra. Aquesta és de Spider-Man i es titula Sunflower.

A vegades hi ha cançons, bandes de so de les pel·lícules que ens sonen més que altres, i potser aquesta, com és de Spider-Man, i Spider-Man és tant d'acció, a saber què estava fent quan sonava aquesta cançó. Però ho puc averiguar, si voleu. Sabeu que jo averiguar ho averiguo tot. Canviem, anem a més rec. Ai, per favor, que maca aquesta. All Star, All Star, i ens la canta un tal Beno. No, 8-N-O. No ho sé, amb ulleres i tot, jo veig aquí un 8, E-N-N-O. Bueno, qui sigui que ens la canta, de la pel·lícula Rec. A qui no li agrada la pel·lícula Rec? Que m'ho digui, que m'ho digui. Que m'enviï un missatge. A més de demanar-me una cançó, que m'ho digui. No, em podeu demanar cançons. Em podeu demanar el 611-481-381, la cançó que vulgueu. Sobretot, el nom de la cançó. Escrivint un WhatsApp per Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. Importantíssim, el títol de la cançó, si voleu dir el vostre nom, si la voleu dedicar, o simplement perquè us agrada. Anem a molestar, de Rec, de la pel·lícula Rec. Ei, que us sona, eh?

L'altre dia em va fer molta gràcia perquè us estic posant aquest estiu alguna cançoneta vella. Jo què sé, per exemple, els Mustangs. Els Mustangs cantaven cançons dels Beatles, no? I les traduïen al castellà. Pues l'altre dia estava mirant un programa de la tele, que jo miro poc la tele, la veritat, i feien un programa de música de tots els temps, també. I em va fer molta gràcia, perquè, bueno, ho vaig veure des de la Carina, los Pequeniques, el Moncho... o sigui, me les sabia totes. O sigui, va ser molt divertit perquè em van dir, però què passa? Que tu no ets tan gran com... Per... Ja, bueno, és que jo sempre us dic que jo tinc la música dels meus pares, del meu germà, que em portava 13 anys, i la meva pròpia. Per tant, tinc, no diré cultura, sinó coneixement de cançons bastant velles. I em va fer gràcia aquest programa, que això que el fan cada setmana jo ni m'havia enterat. I ve a ser, doncs, això, cançons de l'any de la... I hi havia tot, eh? O sigui, en castellà... Eren trossets de gravats a la tele, suposo que seria quan el programa aquell que feien de la Rafaela Carrà, d'Aplauso i tot això, no? Que venia gent de fora, gent d'aquí... Bueno, total, que tot aquest rotllo que us estic explicant és per dir-vos que, bueno, Capri se acabó, i això que ens ho cantava es Mustang en castellà,

0: nuestro primer...
1: Ai, mare de Déu. Bueno, d'alguna manera ens entenem una miqueta del que deien, no? Aquesta no és de les que més m'agraden, però bueno. Vinga, anem amb una que té marxa. De la Katrina en diu Waves, pura energia dels anys 80. La cançó es titula Walking on Sunshine. I ara direu, què diu aquesta boja? Sí, sí, però quan l'escolteu... Eh? Ja us ho he

i una altra també una miqueta de marxa. Baby, I've Loved Your Way, de Big Mountain. Sapigueu que aquesta té diverses versions. També la va cantar el Peter Frampton. Però bé, bueno, posarem aquesta. Ai, en què us sembla?

Aquesta, si no l'he encantada, l'hem ballat quasi tots. Anem amb Rosalía, que ens canta Milionària. Sí, sí, ella ho és, jo no, però bueno, és l'única diferència que tenim. També és més jove, jo no. Amb vosaltres, Rosalía.

Canviem totalment i anem amb els catarres que ens canten Vull estar amb tu. Oh, que maco, quan te diuen això, eh? Mare de Déu. És igual que sigui una amiga, un amic, una persona estimada. Vull estar amb tu, vull passar estones amb tu, vull parlar amb tu. Ai, senyor, venga, vull estar amb tu, ens diuen els catarres. I nosaltres també voleu estar amb vosaltres. Som-hi!

i canviem radicalment i anem amb l'Elvis, que no fa gaire va ser el seu aniversari no sé si es pot dir aniversari de quan es va morir, pobret meu, un tant d'agost, un 16 d'agost si no m'equivoco. En fi, la música estarà per sempre amb nosaltres i ell serà etern per mi més, ja ho sabeu. Va, i com estem a l'estiu, per què no? Paraíso hawaiano, paradís hawaian. Toma ya, Elvis Presley.

la seva edat, sembla que ja té 90, està fent les Amèriques, que es deia abans. Està cantant a Sud-amèrica. Aquesta cançó és preciosa, a mi sempre em fa plorar. La mare i aquesta sempre em fan plorar. Jo sóc molt, molt addicta al Diango. Per mi, sí. La llàstima és que fa concerts sempre fora d'Espanya. És un dels cantants que té superèxit a fora, però a casa és molt difícil que... I mira que si va al Palau de la Música, omple. I si ve dos dies, omple. Però no s'atreveixen. Que els hi fa por? Que no ompli? Sí, home, sí, estem vius. I els que no estem vius ja ho estaran. Vull dir, agrada molt. Jo no és de la meva edat d'alguna manera, però a mi sempre m'ha agradat moltíssim. Bueno, no m'arrotllo més. Diango ens canta Rosó.

0: Se'ns ha colat el Sergi Dalma cantant Deixa'm oblidar-te.
1: Que només creguis que faig del dolor un joc.
0: Però prefereixo posar-se al Sergi Dalma, aquesta no s'acola, perquè la busco i la poso. Em fa una ràbia quan els... No sé què tenim per aquí. Pitufillos, que toquen el que no han de tocar. Sergi Dalma, baila, morena!

canvien totalment. Ens anem amb José Feliciano, amb aquesta cançó que a mi m'agrada moltíssim perquè s'ha d'escoltar molt bé la lletra, que diu Dos cruces. La gent ni diu estan clavades dos cruces. Sí, bueno, també ho diu, no? Però si l'escoltes, té un significat tan brutal, tan maco, de veritat, eh? O sigui, amb tots vosaltres, Dos cruces, José Feliciano, escolteu la lletra, exactament el que està dient. Preciosa!

0: Nosaltres també us estem esperant, perquè sou fantàstics. Kazu ens canta la cançó de l'estiu. O sigui, diuen ells, almenys.
1: La cançó

Eso para la lletra. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ai, en fi. Summer Nights, va, abans d'acabar, que ja estem quasi, quasi acabant, ens queden dues cançonetes. Aquesta. També és d'una pel·lícula, i no l'he ficat en pel·lícules, però podia haver-ho fet. Però és que és de maca. John Travolta i l'Olivia Newton-John ens canten Summer Nights, o sigui, nits d'estiu, romàntica, buh! Brutalment romàntica per vosaltres.

Hola, sóc en Lluís. Avui és dijous, 3 de setembre. A Tordera tenim una temperatura de 28 graus, amb un dia clar i tranquil. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars, després explicarem les notícies en calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primera notícia, Tordera acull una concentració de suport a Ceuta. Segon titular, la biblioteca acull l'exposició del diari Avui. Tercera notícia, la Corporació de Salut amplia el seu programa per a persones amb càncer. Quart titular, un incendi al carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. Cinquena notícia, Endesa executa talls de llum i obres al veïnat de Sant Pere. I sisè titular, el tordarenc Oriol Vila és el nou coordinador de les seleccions catalanes de base. Us ampliem una miqueta totes les informacions. Ahir al vespre, a la plaça de l'Ajuntament, va acollir una concentració de suport al poble de Ceuta. Es van llegir pancartes com Ceuta no se vende, se defiende. L'acte es va fer sota el lema a favor de Ceuta i participaren els dos regidors de l'Ajuntament de Tordera de Vox. Us expliquem també que la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia un programa pensat per a persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats és la creació de sessions d'estètica oncològica. A més, la Biblioteca de Tordera acull fins al 13 de setembre l'exposició que repassa la història del diari Avui. També has de saber que ahir a la tarda un incendi en un terrat d'un habitatge del carrer Doctor Trueta va activar bombers, policia i SEM. El foc només va causar danys materials i es va apagar ràpidament. Endesa ha anunciat talls de llum avui i demà al veïnat de Sant Pere. Són talls programats per connectar una nova línia soterrada. I us expliquem també que el tordarenc Oriol Vila és el nou coordinador de les seleccions catalanes base de futbol.

0: Recordem a continuació els titulars del dia. Concentració de suport a Ceuta. S'amplia el programa per a les persones amb càncer. Tenim exposició a la biblioteca sobre el diari Avui. Ahir va haver un incendi al carrer Doctor Trueta amb danys materials. Talls de llum i obres a Sant Pere avui i els propers dies. I el tordarenc Oriol Vila és el nou coordinador de les seleccions catalanes de base de futbol. Això és tot del Notícies de Tordera d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, que a l'estiu ens situem a l'ombra dels til·lers perquè fa calor i volem estar fresquets. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni perfectament. Bona tarda, Fons.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Doncs què tal? Calor, no? Una altra
1: molta,
0: vegada.
1: Molta calor.
0: Una altra vegada, Déu meu.
1: Cada cop menys, però encara en fa.
0: Encara en fa, no, no. Si jo penso que en fa molta, encara. És a dir, bueno, què hi farem? Com que d'això no podem fer-hi res, doncs ens hem d'aguantar. Ja està. Bé, aquesta tarda tindrem dos convidats. A les 6 ens acompanyarà als estudis en Jordi Catalán, el president de l'Esplai de la Gent Gran, i per tant podreu seguir l'entrevista per YouTube. Si teniu ganes de veure'l, doncs en res, podreu, a més d'escoltar l'entrevista, podreu veure-la, si solament la voleu escoltar, doncs la podreu escoltar pels micròfons de Ràdio Tordera. I a les 18:30, just a 6:45, tindrem en Marc Coll, president de l'Esbar Joaquim Ruïra, i aquesta entrevista la farem només per telèfon, aquesta no la podreu veure, perquè aquest senyor havia després havien d'anar a ballar i per tant no li donava temps a venir aquí a la ràdio. Bé, ja ha començat el setembre, sembla mentida, però a l'agost ha passat molt de pressa perquè han passat moltíssimes coses, no? A l'agost hi ha la festa major, suposo que us ho heu passat molt bé, que heu anat a les diferents activitats, hem tingut sort perquè no ha plogut, tot i que el dia de les havaneres vam haver d'anar a la plaça, a la plaça de l'Amistat, és a dir, ara me va sortir el nom. I bueno, des d'allà no se sentia gaire bé les havaneres, vull dir, retombaven una mica, però bueno, és a dir, com que semblava que havia de ploure, doncs el regidor, recordeu que va estar aquí, ens va dir, l'ha hagut de canviar per si de cas plou, clar, perquè a la plaça, és a dir, no hi havia cap puesto per guarir-se de la possible pluja que ja havia anunciada. I bé, doncs quan comença el mes de setembre, els dies ja són més curts perquè al vespre, vull dir, veieu que a les 9 més o menys ja és fosc, però de tota manera jo pensava que baixaria la calor i la calor no baixa. A més, aquest cap de setmana sembla ser que tornarà a pujar i tindrem una altra més onada de calor. I és que, a més, però és que sembla que quan arriba el setembre, no sé si s'ha acabat l'estiu, perquè la gent ja diu que s'ha acabat l'estiu. No s'ha acabat l'estiu, s'acaben pràcticament les vacances de moltíssima gent, no de tothom, perquè cada vegada hi ha més gent que s'hi pot, que clar, al setembre no tothom pot fer vacances, les tria pel setembre. Per què? Pues perquè són més econòmiques, és a dir, i perquè, a més, no hi ha tanta gent als jocs i, per tant, pots triar una mica més on vols anar, què pots fer, és a dir, bueno, que no te trobaràs amb molta menys gent. I és que, a més, quan arriba el setembre, a la televisió i a la ràdio canvien les programacions, diuen ja la programació de tardor. Aquí, per exemple, nosaltres després de l'11 de setembre ja començarem la programació de tardor, però és que a la tele, tots els programes, és a dir, no sé si veieu algun programa, doncs ja diuen, ja han canviat els decorats, ja no són els programes de l'estiu, ja són ja és la nova temporada, no? I és que em sembla que la nova temporada moltes vegades va en funció també de l'escola, no? Del nou curs escolar, es junta tot, és a dir, les diferents emissores de ràdio també han canviat la programació, ja no és la mateixa programació que l'estiu, hi ha diferents locutors, tot ha canviat. Bé, i ara quan comença un mes nou sempre m'agrada acostar-me a la cultura popular mitjançant refranys i dites populars, perquè hi ha moltíssims, he buscat, no sé si n'he trobat més de 60, vull dir, una plana plena de dites del mes de setembre, i bueno, finalment dic, bueno, això no pot ser estar aquí i llegint-los tot, i he agafat i he triat uns quants que a mi m'han fet gràcia, que no sé si són els més adients, però que sí que m'han semblat que eren, bueno, que representaven una mica el que jo veig que és el mes de setembre. I fixeu-vos, el que primer que diu, el primer que he trobat, és a dir, o un dels que he trobat primer, és això que us deia fa un moment, no? Que fa calor, diu, del setembre a la tardor torna la calor, és a dir, vinga, és a dir, torna la calor, és a dir, que res, que no ens acabem de... És que aquest any estem molt cansats, tothom parla del mateix, eh? És a dir, no ens en podem oblidar perquè anem patint moltíssim. Una altra dita, diu, bon temps pel setembre, millor pel desembre. Això vol dir que segurament si aquí fa bon temps al setembre, el desembre farà bon temps. Jo recordo el desembre, no sé si a vosaltres us ha passat, jo tinc algun roser al jardí, i al desembre tenir roses. Que dius, mira, si estàs a l'hivern, no? Però a vegades per Nadal o algun dia d'aquests al voltant d'allà no fa com un solet especial, com si fos allò que diuen un estiuet, és a dir, que bueno, que sembla mentida, no? Una altra dita, que també parla de la calor, que també m'ha cridat molt l'atenció per això, perquè diu, el mes de setembre asseca les fonts sempre. Pensa, d'un-hi-do, és a dir, que vols dir que no plou. És a dir, el mes de setembre sembla ser que no és un mes plujós. I quan fa plou, jo recordo que quan ha plogut alguna vegada al setembre, llavors fa bogeries, eh? Una altra dita, figues i raïm per l'agost i pel setembre codonys. Això s'agrada, aquest fruit, és a dir, que és, ja sabeu que és molt aspre, que és una mica, fa molt bona olor i que molta gent el fèiem servir, o almenys la meva mare el feia servir per donar bona olor a la roba i no ens el menjaven, perquè normalment el codonyat és el que es menja, no? Que es fa en dolç, que es fa, bueno, que es pot comprar, però no és realment els codonys tal qual. Al setembre, un altre, o s'assequen les fonts o s'emporten els ponts. Bueno, com us deia, és a dir, si plou, plou fa barbaritats. És a dir, llavors, perquè a més el terra està bastant sec i llavors costa molt que empapi a la terra. Llavors, bueno, ha fet bastantes malifetes alguna vegada al mes de setembre. I el setembre és un mes que abans, bueno, ara aquest any, enguany, han recollit el raïm més aviat. Sortia a la televisió fa poc que deien que havien de recollir-lo abans perquè ja fa molta calor, ja havia madurat i per tant que l'havien de recollir, però el setembre era bàsicament el mes de la verema, és a dir, quan es recollia el vi. I per tant hi ha una dita que parla del vi que diu, al setembre el vi està per vendre. I després una altra de les coses que diu, que a més és ben cert, diu, al setembre comença la

0: ganes de tenir l'escola per començar una rutina i que els nanos vagin a escola, perquè llavors tot està endreçat, no? A l'hora que has d'anar a l'escola, no sé què. I aquest curs, vull dir, tot i que comença el dimarts, el curs escolar enguany comença el dimarts dia 8, tot i que hi ha anunciada una vaga a l'escola pública, que a més avui llegia el diari, sembla ser que el sindicat no s'han posat d'acord, per tant hi haurà vaga, jo des d'aquí voldria tenir un curs tranquil, perquè l'any passat va ser un any terrible, no? És a dir, que tothom, que bueno, quan no hi havia vaga hi havia un dia, n'hi havia un altre, després hi havia un altre dia a la setmana, hi havia diferents llocs, i la veritat és que no sé si realment ens convé, no? Penso que les peticions que fan els mestres i els professors són bastant adients, però bueno, jo penso que haurien de començar a arribar a un acord, perquè també el govern ha cedit en moltes coses i penso que els sindicats també haurien de cedir, perquè les negociacions es tracta això, de cedir per una banda i cedir per una altra, perquè si no, no hi ha manera d'arribar a l'acord. Bé, per tant, com que deia que comença l'escola, jo suposo tothom comprant els llibres, les llibretes, els bolis, la gent que porta uniforme a les escoles, els uniformes, les motxilles, bueno, tota aquella cosa, els estutxos, vull dir, bueno, no sé, jo recordo quan era petita que a mi me feia molta il·lusió, no?, començar, perquè compraven una capsa de colors o bueno, no sé, la pluma, perquè jo recordo que jo quan era petita escrivia en llapis o després en pluma. I recordeu que havíem fet allò, cal·ligrafia, que l'havíem de fer en plomilla? No sé si vosaltres heu arribat a fer això. És a dir, que si heu fet en plomilla, que adonido, d'això. M'avisen que hem d'anar a publicitat, per tant, us deixo uns segons i anem a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Vale. Doncs continuem recordant quan anàvem a l'escola i quan ens compraven... Vosaltres forràveu els llibres? Jo recordo que el meu pare m'ajudava a forrar els llibres i feia... Era tot un cerimonial amb el celo, allà havent-ho plegadeta i tenia moltíssima paciència. Vull dir, després van arribar... Primer es forràvem amb paper, no? amb altre paper, un paper més dur. Després amb aquell plàstic que s'enganxava, que quan s'enganxava malament te feia una arruga i t'enfadaves moltíssim perquè t'havia fet una arruga. Bueno, però en realitat eren uns moments molt divertits per començar l'escola. no sé, jo anava a monges i portava un uniforme, per tant, compràvem l'uniforme. A vegades les monges canviaven d'uniforme i, per tant, estrenava un uniforme nou. Bueno, vull dir, era tota una experiència, no?, anar a l'escola. És a dir, era, bueno, una cosa molt important. Jo no sé si els nens i les nenes d'ara també tenen aquesta

0: alegria, o que està, bueno, deu haver-hi sempre algú que no en tinga amb ganes d'anar a l'escola, vull dir, com sempre, però bueno, en general també els agrada trobar-se amb els seus amiguets i les seves amiguetes i poder parlar i explicar-se què han fet durant les vacances i estrenar coses noves, tot això fa molta il·lusió. Mira, aquí tenim una alumna, no?, que és en Pons. Pons, tu què tal? Com ho tens preparat ja?
1: Jo sí, sí, jo ja tot preparat, ja ho tinc tots els llibres que ens els vam comprar ja a principi d'estiu per no tindre cap problema i no, jo crec que res més, no em queda res.
0: No queda res, bueno, ja tens bolis i tot preparat.
1: Sí, sí, de fet ja ens han dit, encara no ens han dit les classes, no ens han dit res, però ja ens han dit que on ens haurem de ficar per organitzar totes les classes.
0: Què dius? Sí, sí.
1: Ens han enviat un correu a les famílies de si hi ha alguna família que també vulgui tindre una reunió o algo. Si ja està tot, tot preparat.
0: Bueno, clar, perquè ja fa dies que els professors ja fa dies que treballen. És a dir, l'escola i els professors i els alumnes i els professors no comencen el mateix dia. És, per exemple, que la gent es pensa que el juliol les professors estan de vacances i no estan de vacances, però bueno. És a dir, realment el mes de vacances dels professors, ho dic perquè jo ho era, és realment el mes d'agost, el mes de juliol, moltes vegades hi ha oposicions, després hi ha també les separacions i cursos de reciclatge per posar-te al dia. Bé, doncs, bueno, ja sabeu que aquí un lloc que també sempre comença el curs i amb moltes ganes és la biblioteca. I la biblioteca ens ha preparat una exposició que parla del diari Avui. És una exposició que porta per títol Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. I es farà fins a... És una exposició molt curteta, perquè només va començar el dia 2 i el dia 13 ja es tanca. I allà podreu veure les portades històriques del diari. L'exposició Avui, 50 anys des de 1976, Notícies, Llengua i País, repassa més de 50 anys d'història del diari Avui, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica, a través de documents, materials periodístics i recursos narratius. La mostra ens explica la gestació del projecte i les dificultats superades per consolidar-se com un referent del periodisme en català. Recordeu que va ser el primer diari que es va començar a escriure tot en català i per tant era un hàndicap, és a dir, segons en quins moments no es podia fer servir, no hi havia diaris en català. Comissariada per Hermes Comunicacions, l'exposició recull el relat i els continguts elaborats per Toni Brossa, Carles Sabater i Jordi Panyella. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible el diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura, en Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del país mitjançant aquest diari. La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de literatura i arts i reflexiona sobre el seu testimonatge davant l'actual emergència lingüística. Ja sabeu que el català està en retrocés, que és a dir, que no tothom en parla, és a dir, que hi ha que l'escola és en català, però no tothom després la fa servir com a llengua vehicular. També tenim molts estrangers que els hi costa molt. Precisament comencen les classes de català, és a dir, aviat ja es podrà inscriure la gent en classes de català. Posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. I ara i després, bueno, i tal com us deia, ara mira, tinc les notícies aquesta de l'escola de poder-se inscriure a l'escola de català i us la vaig a buscar precisament per dir-vos quan es podeu matricular si teniu ganes d'aprendre català. Mira, a veure, que ho busco. Mireu. Aquest trimestre ofereixen, l'Oficina de Català de Tordera ofereix el trimestre dos nivells. El bàsic 1, que és el dilluns i divendres de 19 a 21 hora, de les 7 a les 9, i el bàsic 3, dimarts i dijous de 19 a 21. Les inscripcions seran del 14 al 21 de setembre i les classes començaran el dilluns 28 de setembre. Per tant, si teniu qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon 93-25-34-746. És a dir, si voleu fer un curs en català per tenir més coneixements, ja sabeu, podeu inscriure's en aquests cursos que comencen aquests trimestres, que hi ha dos nivells i que les inscripcions seran del 14 al 21 de setembre. I ara us deixo amb una mica de música abans de les notícies i abans de poder entrevistar, com us deia abans, en Jordi Català. Com que hem començat a setembre, doncs he pensat que estaria bé que la nostra música avui parlés de setembre. He buscat tot, que si bé totes les cançons que he buscat porten de setembre, parlen de setembre. I n'hi ha una que és molt famosa, que és una cançó de l'any 78, però és una cançó que es diu September, que segur que quan l'escolteu direu, ui, l'he escoltat moltíssimes vegades, que és del Earth, Wind and Fire, i és una cançó del seu àlbum, també Fire, volumen 1, llançada com a senzill en l'any 1978. Va ser escrita i composta per Maurice White, Al McQuay i Lee Williams, i en el 2021 va ser col·locada en el lloc 65 de les 500 millors cançons de tots els temps segons el Rolling Stone. Per tant, és a dir, escoltem aquesta cançó mentre que esperem les notícies de les 6.

Bé, us recordo una altra vegada el que us he dit abans, perquè no us oblideu. Primer, que tenim una exposició a la biblioteca, una exposició que parla de 50 anys de periodisme, llengua i país, que durarà, que és una, té un molt poc recorregut, perquè durarà només fins aquest diumenge, fins al dia 13, és a dir, no aquest diumenge, sinó l'altre, però en realitat, és a dir, només estarà 11 dies aquí, i que podreu veure les portades històriques del diari, és a dir, és una exposició, penso, molt interessant per poder anar veient les portades del diari, un diari que va començar a escriure en català i que va ser tota una fita en un moment determinat en què parlar i escriure en català era un problema. I després, com us he dit, és a dir, si a més esteu molt interessats amb el tema del català, doncs l'oficina del català d'aquí de Tordera ens ofereix una sèrie de cursos de dos nivells diferents. Una és el bàsic 1 el dilluns i el dimecres de 19 a 21 hora i una altra que és el bàsic 3 dimarts i dijous de 19 a 21 hora. I si teniu ganes de fer-ho, clar, heu de fer una inscripció prèvia. La inscripció és del 14 al 21 de setembre. Les classes començaran el 28 de setembre, és a dir, una setmana després. I si teniu algun dubte, podeu trucar al 93, telèfon 93, 25, 34, 7, 46. I les classes es faran a l'antic, al carrer Sant Antoni número 7, a l'antic Hospital de Pobres d'aquí de Tordera. Per tant, res, si teniu ganes o bé de mirar aquestes portades de diaris o si bé teniu ganes d'inscriure's en aquests cursos de català, ja sabeu que teniu aquesta informació i que la podeu fer servir en qualsevol moment. I ara, mentre que arriben les 6, doncs escoltarem una miqueta més de música.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'aigua de tot Tordera, inclòs Masmora, torna a ser apta per al consum de boca. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha certificat avui que tota la xarxa d'aigua de Tordera és completament apta per beure i cuinar un cop aixecades les darreres restriccions que encara afectaven el nucli de Masmora. Segons les analítiques setmanals recents, els nivells de PFAS a Masmora han baixat per sota del llindar màxim permès, sumant-se així a la resta del municipi, que ja havia recuperat la normalitat prèviament. Tot i la recuperació de la normalitat, l'Ajuntament ha subratllat que es mantindran els controls periòdics en coordinació amb les empreses concessionàries per assegurar la qualitat del subministrament. Paral·lelament, segueixen endavant els tràmits per a la futura instal·lació de filtres de carbó actiu d'acord amb la legislació vigent. D'altra banda, davant l'origen artificial i industrial dels PFAS, el consistori ha tornat a exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua una investigació a fons per depurar responsabilitats i aclarir la procedència d'aquests compostos al municipi. I un home de 61 anys i veí de Blanes ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital Doctor Trueta de Girona amb pronòstic reservat després de patir un accident de trànsit. Els fets han tingut lloc al voltant de les 9 del matí d'aquest dijous a la carretera Girona 600, on s'han vist implicades una motocicleta i una furgoneta. Fins al lloc dels fets s'hi ha mobilitzat ràpidament una patrulla de la policia local de Tordera, una altra de la policia local de Blanes, dues unitats del sistema d'emergències mèdiques i una patrulla dels Mossos de Trànsit per gestionar l'incidència i atendre el ferit. Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els treballs programats seran avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran del 7 al 9 de setembre. Un incendi al terrat d'un habitatge del carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. El foc, que només va provocar danys materials, es va extingir sense deixar ferits i els indicis inicials assenyalen una burilla mal apagada com a possible causa. La Biblioteca de Tordera acull l'exposició avui 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre. Segons el regidor de Cultura, Pere Garcia, és una bona oportunitat.
2: Creiem, doncs, que és una bona oportunitat, doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs també un recull, no?, periodístic, doncs, del mitjà propi.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. I Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com "Ceuta no se vende, se defiende". Un informatiu on estarem també pendents de la previsió del temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: La situació meteorològica, que de moment ve marcada per l'absència de pluges i sobretot per les altes temperatures. Aquest primer cap de setmana del mes de setembre, a més, el termòmetre encara s'enfilarà de forma més important i tindrem algunes màximes que podrien superar fins i tot els 35 graus a l'interior de la comarca. De moment avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la, com a molt a marees de marejol aquesta tarda. A conseqüència del vent de Garbí, que es reforçarà una mica, serà lleugerament moderat, però vaja, la cosa no hauria de passar d'aquí. Temperatures que avui s'hi fan on faran, com les deia, màximes de 31-32 graus cap a l'interior del Maresme. De cara a demà s'espera que les temperatures pugin més al centre del dia en una nova jornada que, com la d'avui, serà plenament assolellada i a la qual les màximes arribaran ja a fregar els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Bé, i tal com us havia anunciat al començament del programa, us he dit que tindríem aquí a les 6 amb nosaltres, en Jordi Catalán, el president de l'Esplai, és a dir, i que ja sabeu que aquesta entrevista també la podeu veure per YouTube, és a dir, que si teniu ganes de veure'ns en directe, doncs vosaltres mateixos, i si no, senzillament la podreu escoltar a través, com sempre, de l'antena de la nostra ràdio. Bona tarda, gràcies per haver-nos volgut acompanyar.
5: Gràcies a vosaltres, Carme, per donar-nos veu, perquè tampoc no és que venim molt sovint, però en tant ja ens agrada també.
4: Bueno, i avui deia que aquest programa, ja ho he dit al començament, recordeu que ara porta per títol L'ombra dels tilers, senzillament, és que volíem estar fresquets, però sembla ser que això d'estar fresquets, de moment encara no ha arribat, i quan us he llegit totes aquelles dites dels mesos de setembre, ja ho deia, alguna de les dites, que el setembre fa molta calor. Bé, doncs no parlem de la calor, perquè en realitat jo no he convidat aquí a Jordi perquè ens parli de la calor.
5: Però estic d'acord amb tu, fa molta calor.
4: Fa molta calor. Bé, l'Esplai és una associació amb molta vida i tot, com diu l'eslògan, té un eslògan, diu que és gent gran amb un esperit jove, no? Fa moltes, moltes activitats. I entre totes elles també fa teatre. I és que el proper dissabte, el 12 de setembre, és a dir, i jo penso que si teniu ganes de treure les entrades i tenir un bon lloc, doncs és el moment, amb uns dies d'antelació. Ja sabeu que, a més, podeu treure les entrades a través de les taquilles, com sempre, o també les podeu comprar per internet. I llavors, vull dir, podeu triar el lloc, és a dir, bueno, si aneu a les taquilles, també. Però si còmodament des de casa podeu treure l'entrada i no cal que us desplaceu al Teatre Clavé. Bé, podrem veure una obra que porta per títol La sala és plena, d'en Josep Roig i Reventós, i nosaltres ens feia il·lusió que ens féssiu 5 cèntims, no?, de l'obra, sense explicar-nos res important, sense fer spoiler, perquè si no, clar, ja no caldrà que l'anem a veure, no?
5: Malament,
4: no, no. Senzillament explicar-nos una mica de què és el que podrem veure en aquesta obra.
5: A veure, jo sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que de vegades l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
4: sí,
5: que és el Josep Roig i Reventós, que m'agradaria fer una pinzellada només qui era. Era, bueno, primer de tot va ser un metge que va néixer l'any 1883, va morir el segle passat, el 66, amb 83 anys, i era un metge que es va dedicar molt a la pediatria. Però, a més, era escriptor i un poeta català del segle XX, perquè va escriure molts poemes. I aquesta obra està inspirada en un conte dels que sou aficionats al teatre, d'un gran autor que és l'Anton Chekhov, i que es diu La sala número 6. Jo la veritat és que el conte aquest no el conec, però sé que sí que he llegit que el Josep Roig i Reventós va fer una versió d'aquesta obra per teatre. L'obra es va escriure el 1964 i es va estrenar a Barcelona el 2023. Bueno, del 1964 al 2023 són molts i molts anys.
4: Sí,
5: I encara no acabo d'entendre per què es va trigar tant en estrenar l'obra. Potser per desconeixement dels grups de teatre. La veritat no.
4: De l'autor, no? També, perquè no és un autor molt anomenada.
5: No,
4: llavors,
5: que no.
4: Com que no és un autor molt anomenada, ha d'haver-hi algú que tingui interès i que remeni i llavors s'ho trobi. No?
5: Bueno, això era l'embolcall de l'obra. I volia fer aquesta introducció, diguem-ne, per donar importància també, perquè a vegades resulta que l'embolcall és més interessant, fins i tot, a vegades, no sempre, que el que hi ha dins.
4: Molt bé.
5: Bé, doncs, l'obra, bàsicament, mira, et faré una mica l'estructura de l'obra,
4: sí,
5: que, bueno, consta d'una introducció i després està una miqueta ordenada amb 11 escenes, que són totalment diferents les unes de les altres, però que tenen un denominador comú, i és que hi ha un metge que va atenent gent que va entrant. És clar, la sala està plena i hi ha molta gent, i cada persona, com ja sabeu, som com som, no?
4: Exacte.
5: I això són històries, bueno, per veure-les i escoltar-les. I és clar, com dèiem abans, no entrarem aquí a fer a fer spoiler, perquè si no ja no vindreu al teatre i es tracta de que vingueu. Que, per cert, jo vaig estar abans d'ahir, dimarts, al Teatre Claver per recollir unes entrades i vaig preguntar i, ui, n'hi ha, com, no sé, com 150 ja...
4: Ja n'hi han comprades.
5: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid. Bàsicament és això, no té més... Tampoc és un vodevil, perquè nosaltres, sobretot com a aficionats al teatre, humilment ho dic, tampoc no ens fiquem en històries complexes de Shakespeare i històries de Chekhov, que són molt bones, però que nosaltres no tenim ni el coneixement, ni la tècnica, ni en sabem tant com per ficar-nos en coses d'aquestes. Però tampoc estem en l'altre extrem d'aquells vodevils que hi havia abans, que la gent anava al voltant d'un sofà, l'home amb calçotets i la dona amb camisa de dormir, i no paraven de voltar pel sofà una darrere l'altra. Tampoc és això. És dir, que és una obra que té el seu argument, té el seu contrapunt, i ja et dic, 11 escenes totalment diferents l'una de l'altra, i bé, i l'home, el que realment volem, com sempre, nosaltres ja ens ho passem bé, aquesta és la veritat.
4: Bueno, és que fer teatre t'ho has de passar bé, no?
5: Bueno, tu ja ho saps, això, no, perquè ja també ets teatrista. Però, esclar, nosaltres, a més de passar-nos-ho bé, també volem que la gent disfruti. I la veritat és que últimament, aquestes últimes 2 o 3 anys que hem fet obres al Claver, que són les primeres vegades que l'Esplai ha fet obres al Teatre Claver, bueno, la sala ha sigut quasi plena, vull dir, no plena del tot, però ha sigut quasi plena. I aquesta vegada volíem fer honor al títol de l'obra, a veure si s'omple la sala.
4: Ah, sí, la sala és plena de veritat, no? Bueno, ara que acabava de mirar el cartell, és a dir, que jo tinc aquí en el mòbil, que com que sóc sòcia de l'Esplai, doncs jo bueno, estic i veig que hi ha 18 personatges, 18 o més.
5: 22 persones.
4: Ah, 22 al final, sí. Jo no les llegi.
5: Afegeixo també els tècnics.
4: Ah, bueno, perquè afegeixes, però en realitat, per a interpretació...
5: 20 seria... persones.
4: 20 persones. Sí. I després, clar, tenim l'equip tècnic del Teatre Claver.
5: Evidentment. I els nostres propis tècnics.
4: Ah, vale, que tenim aquests dos tècnics, jo no els comptava.
5: Sí, el Josep Rovira i el Joaquim Feixedes, que són els nostres tècnics.
4: Ah, vale, d'acord. És a dir que, bueno...
5: Estem molt agraïts, lògicament, a la col·laboració del Teatre Claver amb el tema tècnic, perquè, home, nosaltres ja en sabem, però ells en saben més. Les coses com siguin.
4: Bueno, i també hem de parlar del director, no? Hem de parlar del director, no?
5: Ah, bueno, el director, realment, el vaig convidar-lo i volia ser aquí, però, bueno, ell té nets, com la majoria dels avis.
4: Clar.
5: I com que no els té aquí i s'ha de desplaçar una mica lluny d'aquí, doncs ja em va dir, em sap molt de greu, però no podré ser-hi.
4: Bueno.
5: Volia fer un matís només amb el que has dit al principi, que és veritat que el nostre eslògan és gent gran amb l'esperit jove, però... De la mateixa manera que ens estem fent grans nosaltres, jo crec que l'esperit també es va envellint, francament.
4: Sí.
5: I em sap una mica greu. Però suposo que això és inevitable.
4: Bueno, però jo penso que en la quantitat de coses que, quan vas allà, la quantitat de gent que hi ha i les ganes de fer coses, no? Perquè inclús aquest any va participar amb els carretons.
5: Bueno, això ja...
4: És a dir... de tenir moltes ganes.
5: Tenim una colla, sobretot dones, perquè els homes són més perucs.
4: Bueno, sou més serios, eh?
5: Bueno, no sé, digue-li el que vulguis.
4: Bueno, jo diré que sou més serios.
5: Jo dic que sóc més peruc. Però, sobretot les dones, són el pal de paller, jo diria, que de l'Esplai, bueno. Perquè la gran majoria són dones, La veritat és que
4: bueno.
5: És així.
4: Sí. Bueno, però és a dir, que tenen, és a dir, lo de l'esprit jove, jo penso que encara continua, encara que en Jordi digui això. Clar, és que els anys pesen. És que, a més, sembla, arriba un moment que els anys, d'un any a un altre, canvies molt. És a dir, no és allò... Quan ets més jove, un any de 30 a 32, no es nota. Però quan tens 65 i comences a tenir 67... La cosa canvia, és a dir...
5: Jo en tinc 74, o sigui que sé de què parles,
4: Bueno, sí, jo tinc els mateixos que tu, per tant també sé el que parlo.
5: Felicitats.
4: Gràcies, igualment. Bé, Doncs bé, ja ens han fet un petit resum, recordeu, és a dir, la sala està bastant plena, per tant, a veure si aconseguim que la sala estigui plena i bueno, podeu comprar les entrades, o bé a taquilla ja, és a dir, perquè mireu que ja hi ha 150 llocs que estan ocupats, per tant, bons jocs, sí que n'hi hauran, però cal triar-los. I si no, doncs entreu a la pàgina web del Teatre Claver a comprar entrades, és a dir, busqueu l'obra i posarà que podeu comprar les entrades, cliqueu allà, i és molt fàcil, perquè després te les envien per WhatsApp o al correu, al teu correu, i llavors quan arribes allà és obrir el correu i ja està. I vosaltres sabeu que segur que ho feu molt bé. Bé, com us deia abans, és una associació que fa moltes coses, perquè el proper 24 de setembre fa una sortida a la Catalunya Nord. És a dir, no és que no us dic que no parin de fer coses. Van a visitar el Fort Libèria a Vilafranca de Conflent, que a més visiten unes grutes, que jo...
5: Que són precioses.
4: Precioses. Sí, sí. Però jo volia apuntar-me, però és que tinc claustrofòbia i a més tinc claustrofòbia i tinc vertigen, és a dir, soc una...
5: I em sabria molt de greu que volguessis apuntar-te perquè no hi ha lloc.
4: Ah, bueno, no hi ha lloc.
5: Ple completament.
4: Perfecte, me sembla superbé. No, jo ja vaig veure, jo ja tenia ganes, jo vaig pensar, no, esto no és per a mi.
5: És que em sembla que eren 59 places. No sé què passa, de veritat, ho dic amb tota sinceritat. No sé, fem l'anunci d'un viatge i abans no hàgim enviat el missatge que enviem la informació per WhatsApp,
4: sí.
5: Ja tenim gent allà fent cua. I, escolta, no, que no, avui no, que és demà, que podeu vindre. No sé, i ens passa amb la majoria de viatges. Aquest és una de les sortides que fem de dia, d'anar i tornar.
4: Sí.
5: I llavors en fem d'altres que duren 3-4 dies, depèn del lloc on es va. Però la gent, la veritat és que, bueno, té molta acceptació. Haig de dir que nosaltres, diguem-ne, gestionem el que és tota la part administrativa del viatge, perquè nosaltres no som agència de viatges. Tenim una agència, o més ben dit, dues agències que són els que posen la infraestructura, els autocars, es reserven els hotels o els restaurants, etc. I nosaltres l'únic que fem és això, doncs agafar les peticions de les reserves i passar-ho a l'agència de viatges.
4: Bueno, jo he anat a algunes excursions i sempre estan molt ben organitzades, la veritat és que puc donar fe d'això. El que passa és que ja us dic, vull dir, jo tinc moltes pors, és a dir, i això m'ha vingut amb l'edat, és a dir, abans no tenia por, però ara tinc claustrofòbia molt exagerada i vertigen molt exagerat. Abans tenia una miqueta, i però ara no. Ara és una cosa, jo vaig viure les coves i vaig dir, uf, si me fico aquí dintre, jo començaré a plorar. Sí, quan vaig anar a Polònia, vull dir, van anar a visitar unes coves que hi havia de sal i jo vaig dir, no perquè no em faré el ridícul, no vull patir tampoc. Bé, això ja són coses de nosaltres, bé? Una de les seves celebracions més emblemàtiques, és a dir, és una que es fa, és l'homenatge al soci i sòcia de més edat, que aquest enguany serà el dia 2 d'octubre, que em sembla que és més o menys els dies, el dia dedicat a la gent gran, és
5: sí,
4: el dia 3.
5: El dia internacional és el dia 1.
4: El dia 1, vale. Jo sé que més o menys és aquestes
5: dates. Nosaltres procurem que l'homenatge que fem estigui molt al costat del dia internacional. Però què passa? Que com que hem de contractar una orquestra i altres coses que s'han d'anar lligant, doncs si l'orquestra no li va bé, doncs ens hem d'aguantar fins que l'orquestra ens dona el llum verda. Aquest any hem tingut la sort que hem pogut contractar l'orquestra el dia 2 mateix, que és justament el dia després del Dia Internacional de la Gent Gran.
4: Penso que és una cita amb molt sentiment, molt reconeixement, és molt maca, vull dir, la gent allà se n'emociona molt i és molt, molt maco, vull dir.
5: Sí, home, jo crec que la gent gran, en general, home, els que són homenatjats més, no? Però en general la gent gran ho veu com una cosa que és una tradició de l'esplai de fa molts anys i que nosaltres hem volgut anar mantenint.
4: Sí, sí, sí, i que a més vull dir el fet de que ja vingui una orquestra,
5: sí,
4: vull dir,
5: sí.
4: Hi ha els familiars que venen allà, vull dir que és
5: famílies,
4: amics,
5: sí,
4: i tot, és molt maco.
5: És molt entranyable.
4: Sí, és molt entranyable, la veritat és que sí, val molt la pena, és a dir, que anar-hi per donar recolzament a aquestes dues persones, aquest soci i sòcia de més edat.
5: Nosaltres ja serà el cinquè que fem aquest any, la nostra, diguem-ne, la junta actual.
4: Sí.
5: Tenim la sort de poder hem pogut fer 10 homenatges, per dir-ho d'alguna manera, perquè són dos cada vegada,
4: sí.
5: I llavors això és una satisfacció també per nosaltres.
4: La veritat és que sí, perquè clar, ja haurà, possiblement ja hi haurà alguna persona que ja no, ni ja no hi és.
5: Més d'una. Si l'altre dia me mirava, la primera que va ser l'any 2022, que és la primera que vam fer, i dels dos homenatjats no hi ha cap, perquè bueno, la gent se'n va per retornar. Desgraciadament és així.
4: Som clar, grans. I com que a més són els de més edat...
5: Clar, agafem la gent dos de 92, de 93, alguns de 94, etc. A vegades inclús truquem a la persona més gran per convidar-lo a aquest homenatge i ens diu, ui, no, perquè jo fa temps que ja no surto, perquè ja tinc aquests problemes, etc. I llavors què fem? Doncs passem
4: al següent
5: i així ho hem d'anar fent. I això és tant per homes com per dones.
4: I podem dir qui són o no?
5: Jo preferiria...
4: Que no, que sigui una sorpresa.
5: Que vingui la gent a veure-ho.
4: Vale, sí, jo volia aconseguir saber-ho, però sembla ser que, bueno, haureu d'anar-hi, ja sabeu, és a dir, és el dia 2 d'octubre. El dia 2 d'octubre és un dissabte, no?
5: És un dissabte.
4: És un dissabte, per tant, és un dia...
5: Si no, recordo...
4: Oh, no, ara no recordo quin dia és, però deu de ser...
5: Ho diré de seguida ara mateix, un segon.
4: Deu ser...
5: A veure...
4: No ho he mirat, jo tampoc.
5: No, és un divendres.
4: Bueno, un divendres, també sí. És un bon dia.
5: Però bueno, és a les 6 de la tarda o 5 i mitja, vull dir que...
4: Que és una... No,
5: no, no es torba per res.
4: No, no és una cosa que trenqui res.
5: El metge o aquestes coses no...
4: No, a la tarda normalment metges ja no n'hi ha gaire.
5: Divendres 2 d'octubre, sí.
4: Sí. Vale, ara ho mirava aquí també. Sí, a les 17:30, no? Exacte. Divendres, dia 2 d'octubre, a les 17:30 tenim previst celebrar. Jo sí que sé què són, perquè clar, com que al ser sòcia, tinc aquí. Però clar, vull dir, no, he de demanar permís, perquè aquestes coses a vegades no s'han de dir.
5: Procurem ser prudents amb la informació que donem, sí. Perquè, bueno, perquè ho ha de ser així.
4: Bueno, i a més ha de ser així. És a dir que, bueno, i tots els que sou socis, doncs ja ho sabeu. És a dir, aquests
5: exacte,
4: ja ho sabem.
5: Exacte, sí, perquè a més s'envien... Mira, jo cada vegada que envio un anunci com aquest, n'envio 800 i pico, perquè tenim
4: per tant, hi ha 800
5: persones. Registres que s'han enviat i hi ha moltes persones que ho saben.
4: Ho saben, exacte. Bé, doncs, fixeu-vos, és a dir, la quantitat de coses que ja hem parlat de que es fan des de l'esplai, però totes aquestes coses són coses puntuals, però és que l'esplai fa moltes i moltes coses, no? Jo abans deia en Jordi que em feia 17?
5: 17 activitats, sí, sí.
4: 17 activitats.
5: Bueno, i a més t'afegiré una dada que jo crec que és molt significativa, i és que cada setmana, quan l'esplai està funcionant, en el curs, diguem-ne, ja funcionarà al tope, passen per l'esplai 640 persones en tota la setmana. És a dir, que al mes, si multipliques, doncs són 2.500 persones.
4: Bueno, és a dir que...
5: Vull dir, de seguida està dit això, eh? Vull
4: està rentabilitzat, llavors, l'esplai.
5: Bueno, no sé, perquè som una entitat, una associació, sense ànim de lucre. Per tant, no guanyem calés nosaltres. La gent paga la quota que paga, que són 15 euros l'any, aprofito, i ja us podeu imaginar què significa això, que és 1,25 € al mes. Però, bé, bueno, llavors paguen les activitats, però no les cobrem nosaltres, les cobren la gent que les fa, no?
4: Clar.
5: Llavors, no és una qüestió de rentabilitzar res, sinó que la gent s'ha acostumat a que l'esplai és no solament un punt de trobada que t'ajuda a socialitzar-te, perquè allà trobes la Pepita, en Pere, en Joan, etc. Sinó que, a més, allà es fa esport, perquè es fa gimnàsia, es practica la cultura, com el català, com la informa, etc, etc. Hi ha tertúlia, també, vull dir que si un dia vols vindre, doncs estàs convidada.
4: Gràcies.
5: Vull dir que són moltes coses, no vull fer la llista llarga, però són això, 17 activitats actualment.
4: Ja, és a dir, que això representa que hi ha d'haver-hi molta, molta feina. I ja, per totes aquestes coses, cal d'una junta amb molta empenta i ganes de treballar, i crec que vosaltres esteu ja al final del mandat, perquè els mandats duren 5 anys i després, vull dir, s'acaba, i llavors, quasi bé, no sé, jo, com ho tenim els socis? Hi haurà continuïtat? Hi haurà canvis?
5: Faig una puntualització sobre el tema dels mandats.
4: Sí.
5: Perquè l'any 2023, que nosaltres ja estàvem a la Junta, vam dir, home, no té gaire sentit que si tothom, els ajuntaments, els organismes oficials, els mandats normalment són de 4,
4: sí.
5: No té sentit que nosaltres estiguem fent de 5, no? Els estatuts estaven així, però ens vam plantejar el fet de canviar-ho. I amb l'assemblea del 2023, en l'assemblea de socis, sí, vam proposar baixar a 4 anys, ah, en lloc de 5. I la Generalitat de Catalunya, que és qui té la potestat, sí, el Departament de Justícia, d'aprovar aquestes coses, si l'assemblea ho aprova, ells també ho aproven. I
4: vale,
5: ens van contestar, i nosaltres contents. El que passa és que al final la lletra petita deia, però aquesta resolució, la de baixar a 4 anys, és per la propera Junta.
4: És a dir, no aquesta.
5: No per vosaltres.
4: Sinó la següent.
5: Sí, total, que va ser, no diré una frustració, però sí una sorpresa que no ens l'esperàvem, francament. Ara, això sí, per la propera junta que vingui, que sàpiguen que no hi hauran d'estar-hi 5, sinó 4 anys.
4: Sí, com si fossin polítics, sí. Amb els diferents mandats, no?
5: Sí. I això que deia, sí, efectivament, nosaltres, ara el mes de març de l'any que ve, complirem el nostre compromís, el nostre mandat de 5 anys, i bé, estem buscant doncs gent que tingui ganes de treballar, també, i que sigui capaç de substituir-nos. Sí que és cert que estem reduint coses, i hem fet la junta, o intentem fer una junta molt més petita, només amb 3 persones seria suficient.
4: Bueno, és que és el que diu el reglament.
5: Diu el reglament, és a dir, un president, un secretari i un tesorer. Tesorera, secretària...
4: Sí, tres càrrecs.
5: Tres càrrecs, i ells, aquests tres càrrecs, ja tenen la potestat de escollir doncs vocals, ajudants, etc, no, col·laboradors, el que vulguin, però en principi la propera junta amb tres persones seria suficient. A part de que hi ha moltes coses que ja les hem anat les estem intentant reconduir cap a l'exterior, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, coses que fem ara actualment nosaltres,
4: sí,
5: com cobrar les activitats, l'any vinent, el curs vinent, les cobrarà els propis interessats, és a dir, la pròpia monitor o monitora serà qui es farà càrrec de cobrar això. En fi, són
4: això
5: coses...
4: Això descarregarà la feina,
5: sí,
4: clar.
5: Sí, intentem d'entregar a la propera junta, que ojalà arribi, finalment, un esplai que sigui més manejable, que no tingui tanta necessitat de dedicació com la que nosaltres hem tingut fins ara, no? També és veritat que hem ampliat i hem fet coses, moltes coses noves, i ens hem tirat una mica de feina a sobre, però ara l'estem intentant de minimitzar. Aquesta és la idea. Al final no sé com quedarà tot això, perquè és la pura veritat, però nosaltres, el mes de març de l'any que ve, la veritat és que tenim ja la decisió feta, com que no hi ha ningú de la Junta que vulgui continuar, que seria ideal, però esclar, la majoria de la gent diu no, escolta, jo ja en tinc prou, jo tinc nets, bueno, la majoria que tots tenim nets o netes,
4: vas bé, tots,
5: i compromisos, i també volem dedicar una mica, una part de la nostra vida a nosaltres mateixos, a la família, etc, no? I llavors veurem com queda la cosa. Sí que és cert que tot el que estem fent en aquests moments en aquesta línia de buscar substitució, ho estem compartint amb l'Ajuntament, perquè al final el propietari és l'Ajuntament, el propietari del local, i nosaltres som simples gestors.
4: Perquè la Caixa que representava al principi...
5: Bueno, la Caixa era la propietària.
4: I que era la propietària en un principi.
5: Sí, sí, sí. Bueno, però va arribar un moment que la Caixa, suposo que per qüestions internes seves, la Caixa, fixa que la Caixa d'abantes, quan jo era petit, era Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.
4: Sí.
5: I ara es diu CaixaBank.
4: Sí, s'ha transformat en un banc,
5: sí,
4: malament.
5: Quan sents la paraula banc, dius, ep, això ja no és pas el mateix.
4: No, clar.
5: Bueno, és igual. Vull dir, podem estar més o menys contents, però la realitat és aquesta. És a dir, lo de la vejez ha desaparegut en els títols de la Caixa. I lo de banc s'ha ocupat aquest espai que tenia la vejez. Bueno, la qüestió és que sí, que van arribar a un acord, la Caixa de Pensions i l'Ajuntament. L'Ajuntament es va fer càrrec de l'edifici.
4: Clar.
5: I l'espai sí que és veritat, també ho haig de dir-ho, que encara col·labora amb l'esplai a través de la seva fundació.
4: Ah, vale.
5: Ja no és CaixaBank, és la fundació
4: de l'esplai. La fundació de la Caixa.
5: La que ens ajuda bueno, amb determinades activitats, com per exemple en forma, que és una activitat, diguem-ne, d'esport molt suau, que més fem informàtica a través de la ciberaula que la va instal·lar la fundació, i el tema tertúlia també ens envia un monitor, etc. Vull dir que no és pas que ens hagi deixat de la mà de Déu, però és CaixaBank. no és la caja de pensiones, Ah, bueno, perdó, que m'he descuidat de dir de Catalunya i Baleares.
4: Sí, sí, era un gran catàleg, la veritat és que sí, però bueno, vull dir...
5: És el que hi ha.
4: És el que hi ha, és a dir, les coses van canviant. Bueno, jo penso que ells, per ficar-se en el món empresarial i per tenir més poder, com la Caixa va fer un pas endavant i va tirar, o un pas enrere, com vulgueu, i es va constituir com a banc, perquè d'aquesta...
5: Va diversificar el negoci,
4: sí,
5: i va dir tot el que sigui social a nivell d'ajudes...
4: Sí, tenen una fundació.
5: Sí,
4: tenen una fundació.
5: Tenen una fundació, que em sembla que no sé si ho porta el Feiner, em sembla que l'Isidre Feiner ho portava. Bueno, és igual.
4: No,
5: que em perdoni el senyor Feiner si m'escolta, no m'escoltarà, però bueno.
4: Ja, però sí, la veritat és que sí, la fundació sí que fa, i a més hi ha també el CaixaForum, tenen moltes coses ells. És a dir, però es gasten diners, però no directament d'aquesta manera.
5: Sigui com sigui, i per concloure, que no em vull allargar, si no surt una nova junta, de veritat tenim un problema, perquè es posa en perill la continuïtat de l'esplai com a tal. No dic com ara, sinó que en el futur, perquè es continuïn fent coses. Perquè ha d'haver-hi algú allà, algú que gestioni, doncs, els socis, etcètera, etcètera. La llista és llarga. Però si no hi ha ningú, malauradament em sembla que anem...
4: Esperem que
5: algú tingui ganes de treballar.
4: Sí, però en realitat en 800 socis, vull dir, a veure si entra...
5: 1.100.
4: Ah, 800 més o menys. Sí. El que no...
5: 800 els canviem.
4: Els canvieu un WhatsApp.
5: Sí, perquè hi ha parelles que només...
4: Ah, que només un... Clar. 1.000 socis, fixa't, entre 1.000 socis. Bueno, vinga, a veure què s'hi posa.
5: Són molta gent. Però bueno, també haig de dir que molts ho són ben bé ja per allò testimonialment, perquè no els veiem mai, francament. Gent molt gran, gent que per qüestió de mobilitat ja no es belluga, però segueixen siguent socis, i nosaltres contentíssims, perquè segueixen formant part, i nosaltres seguim enviant, doncs,
4: tota la informació igual.
5: Les convocatòries d'assemblea, tot el que faci falta a nivell de comunicació, també ho reben.
4: Bé, doncs, moltes gràcies. Arribem a 2:15, una mica que havíem pactat
5: des d'allà
4: a arribar en aquesta hora, vull dir, i, bueno, esperem que continueu, els que, mentrestant, continuem fent coses tan interessants com fins ara, i que arribi un relleu per poder agafar aquesta associació tan i tan important per la gent gran. Moltes gràcies. Digues.
5: Me deixes només...
4: Sí, i tant.
5: No, perquè jo sé que hi ha molta gent que és aficionada al teatre.
4: Sí.
5: Però, i tu saps millor, o igual que jo, que els que ens movem pels escenaris, tenim el costum de, quan anem a començar l'obra, de desitjar-nos molta merda.
4: Molta merda, exactament.
5: Bueno, i molta gent, al millor que no ho sap, deu dir, què carai diuen aquesta gent, ara, de desitjar-se merda?
4: Però molta merda, d'un i no?
5: Volia explicar una miqueta de què ve això.
4: Molt bé.
5: Antigament, quan la gent anava, parlo ja del segle XVII, devia ser, el 1600 o por ahí, que la gent anava amb cavalls i amb carros al teatre, sobretot a les grans ciutats, doncs, bueno, els cavalls, quan arribaven al teatre, paraven, la gent baixava, no sé què, i els cavalls, si tenen ganes de fer el que han de fer, ho fan.
4: No van anar al lavabo.
5: I tant li fa al teatre, si és gran, petit, o el que sigui, ells fan el seu. Total, que quan començava el teatre, si el carrer estava ple de merda, parlant en plata, això era tenia un significat, i és que havia entrat molta gent a veure l'obra. I, en definitiva, podríem traduir lo de molta merda amb molta sort. Però nosaltres, com que som uns clàssics, encara ens...
4: Ens diem molta merda.
5: Encara continuem dient molta merda.
4: Bé, doncs, molta merda en aquesta obra, a veure si la sala realment és plena, com diu el títol.
5: No falta que vinguin amb cavall, per això, la gent, poden vindre caminant, si volen.
4: Jo crec que, bueno, vindran amb cavalls, però de motor, alguns, no? Però aquests no embruten. Bueno, embruten l'atmosfera. L'atmosfera sí, pol·lucionen. És un altre tipus de merda, no? Com si diguéssim. Bueno, Jordi, fins una altra, que ja saps que tinguis ganes de venir aquí a explicar-nos alguna cosa.
5: Tens els
4: teus
5: aquí a l'esplai. Ja ens va bé, tant obrir-nos una miqueta als altaveus de Ràdio Tordera. No som molt freqüents per aquí, però sempre que ens heu convidat procurem ser-hi.
4: Bueno, moltes gràcies per la nostra part també. I ara escoltarem una mica de música, intentant, després tocarem aquest el president, el Marc Coy, que és el president de l'Esbar, Joaquim Ruïra, perquè... Bueno, em diuen que primer tindrem publicitat. Primer publicitat, després trucarem al senyor, si podrem escoltar música i si no l'escoltarem després. D'acord? És a dir, ja sabeu que el directe té aquestes coses, que a vegades hem d'anar fent segons van les coses. Bé, doncs fins ara.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora... que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Bé, doncs com us deia abans, després d'aquesta entrevista i esperant poder parlar amb el senyor Marc Coy, escoltarem una cançó de Melendi que es diu Septiembre. És una cançó que conta la història d'un amor prohibit entre un alumne i la seva professora i a través d'una lletra que barreja romanticisme amb un toc de tragèdia. Melendi ens submergeix amb els alts i baixos d'una relació que neix en el secret de la nit, però es vaeix a l'arribada del nou curs, el 2014. I ara escoltem la cançó.

0: mensaje y voy tu gel. Ellos solo escuchan los acordes de tu whale.
1: Señor Coy.
2: Sí, dígame.
1: Hola, buena tarda, Marc.
2: Hola, què tal?
1: Bueno, ens hem passat una mica. Vull dir, teníem una altra entrevista i ens ha costat una mica i després teníem publicitat, i ja saps, la publicitat, i que els programes en directe a vegades no pots quadrar l'hora en perfecte. Bueno, vale.
2: Bueno, no et preocupis.
1: Bueno, doncs moltes gràcies per acostar-se aquí a Ràdio Tordera i acompanyar-nos amb aquesta ombra dels telers. Nosaltres a l'estiu ens posem a l'ombra dels telers perquè aquí davant de la Ràdio Tordera tenim telers i com que fa molta calor, doncs volem situar a l'ombra.
2: Super.
1: A l'Esbart, a l'Esbart el podrem veure el proper dijous, la revella de la Diada a la plaça de l'Església. Però volem saber una mica més de l'associació, des de quan existeix, tot, ens fes una miqueta d'història d'aquesta associació.
2: Doncs sí, mira, nosaltres va ser fundat l'any 1963, vull dir que ja és una entitat històrica, i els nostres orígens doncs, va ser com moltes de les entitats culturals que es van formar en aquell moment de franquisme, de dictadura, que el que volien aquells joves, en aquell cas, doncs era reivindicar una mica la cultura catalana, trobar-se i poder fomentar tota aquesta cultura catalana, tota aquesta societat que volia que la llengua estigués normalitzada en èpoques, imagineu-vos, en èpoques franquistes i amb repressió. Llavors l'entitat va néixer amb aquesta vocació de ballar i de promocionar la cultura i la cultura popular, en aquest cas, doncs, a Blanes, en

0: intentant que aquesta llavor que va néixer fa, com deia, 65 anys, quedi en un futur i així ens els mantingui.
1: Bueno, vull dir, vosaltres ja segur que vau celebrar els 60 anys, com a mínim, o els 50 segur, no? Vull dir, heu anat fent diferents celebracions, no? Que això, vull dir, un sí. Plena d'orgull, no?
0: La veritat és que intentem celebrar cada 5 anys i sobretot ara que els, molts dels nostres fundadors, malauradament, doncs, es fan grans i els anem perdent en aquest cas, i intentem que cada 5 anys sigui un motiu de celebració i ens puguem trobar i podem preparar una sèrie d'activitats amb un calendari anual, organitzades amb diferents propostes, no solament de dansa, sinó també de música, de cultura popular, d'exposicions, de treballs de foment de la cultura. Ara, en aquests últims anys, la importància que reivindiquem una mica és la cultura popular i que estiguem als carrers, que estiguem amb treballs pedagògics, treballem molt amb les escoles, no solament de Blanes, l'any passat vam estar també a Lloret amb un projecte que ens funciona i ens va molt bé, que és el projecte dansa a les escoles, i perquè creiem això, que hi ha una mancança de cultura en els nostres joves, en els nostres infants, i també un sentiment de pertinença a la llengua i a la tradició. Últimament, en aquests últims anys, ens hem encadenat o organitzat perquè l'esbart tingui aquesta mirada que creiem que és tan important.
1: I tant, i tant. Jo, quan he buscat a la vostra pàgina web, he vist que vosaltres teníeu una escola de dansa. I això, l'escola de dansa, què vol dir? Que, és a dir, abans de ballar, d'anar a fer actuacions a fora, de ser... Vull dir, hi ha tota una preparació, hi ha una escola en la que la gent es pot apuntar, no? Que exactament com funciona això?
0: Sí, nosaltres tenim, dintre l'entitat, tenim com diverses seccions, però tenim dues seccions importants. Tenim quatre, que en aquest cas tenim un grup de bastoners que el vam fundar fa 2 anys per una recuperació d'uns balls. Tenim un grup de veterans que ja són gent que havia estat a l'esbart i que no se'n vol anar, vull dir que vol seguir ballant, encara que tingui... Encara, perquè en veritat ballar doncs no té edat. I llavors tenim dos grups que són de referència. Un és el cos de dansa, que és el grup emblema, és el que està a l'escenari, el que veureu aquest dia a Tordera. Uh-huh. I llavors tenim aquesta escola de dansa, perquè és important el treball de formació, el treball amb els nens, amb els joves, i això no deixa de ser un treball d'extraescolar, en què treballem amb una franja d'edat, i ells tenen un treball anual calendaritzat on fan lògicament assajos, però també fan intercanvis, també fan trobades d'esbarts, participen en alguna ballada i es formen amb dansa catalana. I no deixem tampoc la mirada del lleure, perquè també és important el lleure i la cultura popular, participar en cercaviles, amb diferents entitats que ens demanen col·laboració, com per exemple els gegants o l'agrupament Escolta, no solament a Blanes, sinó de Lloret també, per exemple, sinó aquesta mirada de que doncs sistema, si ja ara mateix quasi bé portem 65 anys, és perquè hem fet aquest treball d'escola, per tenir aquest futur i per tenir aquesta generació que en un moment donat doncs podem tirar d'ells en un futur doncs, molt pròxim.
1: Molt bé, és una manera d'assegurar la continuïtat, és a dir, tenir gent joveneta, que llavors va pujant, va aprenent. Jo havia estat en un esbar, jo soc barcelonina, i havia estat en un esbar al barri d'Horta.
0: Molt bé.
1: I havia ballat al ball de bastons, el recordo, vull dir, de la meva època. Però clar, jo ja fa molts anys que ja no ballo i aquí a Tordera no n'hi ha. Però la veritat és que era molt divertit, m'ho passava molt bé, vull dir, era una cosa que m'agradava molt, i si t'agrada ballar, a més ballàvem moltes coses, vull dir que, no sé, ballàvem diferents balls, no? Jotes, jo què sé, recordo moltíssimes coses, i ens ho passàvem super, super bé. Bé.
0: Clar, perquè és que en veritat el que és la dansa catalana, uh-huh, a nivell geogràfic és molt rica, perquè és el que comentes, també pots ballar a Vall de Bastons, com també pots ballar a Sardanes, com també pots ballar

0: Jotes, com també els Vallavallplans, Valls del Pirineu,
1: sí,
0: Valls de... vull dir que tenim una gran varietat de valls i fins i tot, no solament valls, que cada poble pues, té el seu vall com a concepte històric, però també com a treball pedagògic o treball així com de tècnica, pues, tenim com diferents estils que això, que som molt rics en aquest sentit. Vull dir que i això ho podré veure el proper dia aquí a Tor.
1: Dijous. És el dijous vinent.
0: Sí, no me'n recordava del dia.
1: El dijous vinent, és dijous vinent, que en realitat vull dir que sí. Aquesta actuació ve donada també perquè la nostra dansa aquí a Tordera, l'associació de la nostra dansa, compleix 50 anys i són els que, dintre de la seva celebració, ha volgut sí. convidar-vos al vostre esbar a fer una actuació aquí a la plaça de l'Església. Vull dir que és una
0: testa... Sí, ja els hi agraïm moltíssim. A més, que sabem que fan un calendari superpotent d'activitats. O sigui, crec que és important també tenir aquest tipus d'entitat en un municipi. En aquest cas teniu la nostra dansa. I aquí a Blanes doncs, també tindríem potser l'Esbar i altres entitats. Però que siguin entitats que puguin liderar un calendari d'activitats i que promoguin la cultura com la fan.
1: Arrel d'aquests 50 anys han fet un llibret que en realitat cada mes, és a dir, no hi ha hagut una sola activitat, hi ha hagut més d'una activitat, conferències, a més han treballat amb el cercle, per exemple, inclús amb el cercle d'astronomia, van fer aquí una plantada un dia, vull dir, la veritat és que s'ha mogut moltíssim per voler celebrar aquests 50 anys, que és una cosa força important.
0: Home, sí. I que s'ha de celebrar, sí. I que s'ha de celebrar aquestes coses, perquè al final és el que deia, nosaltres ara estem en un moment fort, però també hem patit pues, alguns anys algun sotrac important, sobretot relacionat amb alguna pèrdua de gent important a l'entitat, que depenien molt de com directors o així, i al final ens hem hagut de reinventar una mica i a cada generació doncs, diríem que fa de l'entitat com seva, i això és l'important també, que al final a cada persona o a cada generació o grup de persones doncs, es puguin sentir còmodes per realitzar les activitats i per organitzar-les.
1: Si algú que ens escolta tingués ganes de venir a aquesta escola de dansa, què hauria de fer?
0: Mira, doncs, primer de tot... Si ens podeu seguir via xarxes socials o la pàgina web, i llavors tenim un correu electrònic que és info@esbarjoaquimruida.cat i allà doncs m'escriviu un correu electrònic i allà us podem enviar el que seria l'organigrama i els horaris que treballem amb l'escola de dansa, perquè com et deia doncs treballem per franges d'edat, per exemple doncs tenim els més petits, que són d'I4 fins a primer, i aquests doncs assagen un dia determinat amb una hora determinada a la setmana.
1: Yeah.
0: I això, doncs qui necessiti informació, qui vulgui contactar amb nosaltres, doncs escrivint o per les xarxes socials o via Facebook, via Instagram, o directament des d'un correu electrònic, doncs ho pot fer.
1: Bé, doncs una mica era perquè després, si tenen ganes, sempre és qüestió de promocionar coses com aquestes entitats. L'Esbar ha actuat arreu de Catalunya, també he mirat allò fent una mica un repàs del que vosaltres veu, i vist que havia, no solament actuo aquí a Catalunya, sinó que heu actuat a l'Estat espanyol i també heu marxat a l'estranger, vull dir... Tot això, vull dir, és una feina, no?, molt important, no? És això és picar una mica pedra, no?, perquè sembla que un esbar hauria de moure's més aquí a Catalunya, però no, heu sortit a fora, no? És a dir, i això com s'aconsegueix?
0: La veritat és que sí, que hem tingut la sort, i els últims anys, per exemple, vull dir, amb tota la història s'ha viatjat moltíssim per l'Estat espanyol, per Europa, i els últims anys, doncs, aquesta generació hem tingut la sort d'anar a Corea, d'anar a Xina, ara fa un any va estar a Colòmbia, i crec que és important. Primer perquè cada any nosaltres ens marquem com uns objectius i uns projectes ambiciosos, perquè sempre hem de tenir els dansaires o el grup com motivat.
1: Sí.
0: Llavors, l'altra raó és perquè perquè cal exportar la cultura catalana. Perquè cal que països vegin doncs, les nostres tradicions i els nostres bars, perquè en veritat és el folklore. Ja no parlo de només dansa, sinó és folklore. És música, és dansa, és la manera com vivim, la manera com ens organitzem, la nostra llengua important, les nostres tradicions, la nostra història. Això crec que les vegades que hem sortit doncs hem intentat explicar-ho perquè crec que és molt interessant. És més, per exemple, a Colòmbia, un dels projectes que era important era solament ballades, que era important, però també era anar a diferents escoles i universitats per explicar el teu projecte, per una mica el que estem fent ara, i fer uns tallers i que la gent aprengui, doncs, per exemple, doncs, una sardana o una jota o el que sigui. Vull dir que jo penso que aquestes propostes, que a vegades les busquem o a vegades ens arriben, yeah, doncs en un moment donat on econòmicament podem fer-ho i socialment ho podem suportar, que vull dir suportar en el sentit que no tinguem un altre projecte, exacte, important i que es solapi, que a vegades això ens passa i a vegades és compromès perquè puguem fer-ho tot, però és important sortir fora, molt important, molt important. Ja no per experiència personal, sinó per crear aquesta mirada de catalanitat a la resta del món.
1: Sí.
0: Perquè ens hem trobat, quan vam anar a Xina, sempre ens presenten com, lògicament, ens presenten com a Espanya. Clar. Llavors nosaltres ho expliquem, de dir, sí, vale, som això, però nosaltres ens sentim d'aquesta manera perquè parlem una llengua diferent, perquè clar, vivim aquí, vivim allà i tenim unes tradicions diferents. A més, tenim una història com molt més antiga que l'estat espanyol. Al final...
1: Bueno, és una mica explicar-ho, no? Perquè la gent ho desconeix. És a dir, sí.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Jo crec que en aquest cas nosaltres, que tenim potser la capacitat i els mitjans, doncs és important, no diré cada any, però cada dos, tres anys... Cada cert temps sortir fora i explicar el projecte.
1: Molt bé. Doncs, Marc, jo penso que una mica hem fet una visió de què és l'esbar i què és el que podrem veure aquest dijous vinent.
0: Sí. Doncs aquest dijous vinent hem preparat una actuació molt dinàmica en què podrem veure diferents balls dels Països Catalans amb diferents coreògrafs que fins i tot han passat com a directors en el nostre esbar, com per exemple el David Martínez, el Xavi Bagà, l'Eduard Ventura, gent que ha deixat com molta petjada i molta solera a la nostra entitat, i també una visió de la dansa tradicional, però també una visió de com la dansa tradicional pot anar evolucionant i convertir-se en una dansa tradicional del segle XXI. No perdem els nostres orígens, no perdem una mica la visió del passat, però també volem sacsejar aquesta dansa tradicional per una mica explicar-la amb la visió actual.
1: Molt bé.
0: I això és el que veureu a Tordera, i espero que us agradi i espero que ho disfruteu.
1: Bé, doncs nosaltres volíem fer difusió d'aquest, perquè serà el proper dijous, i tant, per tant, si t'haguessin convidat el dijous ja no fèiem una...
0: No, clar
1: ja no valia la pena, perquè aquest programa és el dijous, per tant, ho havíem de fer amb una setmana d'antelació. Moltes gràcies, Marc, per haver estat aquí i per haver-nos explicat totes aquestes coses i per treballar per la dansa i per la cultura catalana. Molt bona tarda i
0: gràcies
1: fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres. Merci.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Bé, i ara, només per acabar, vull dir, us recordeu que les festes s'estan acabant, però encara hi ha una festa, que és la festa del meu barri, a Fibra Color, que serà el dissabte 5, que farem, al principi del dissabte començar amb un dinar, però després a les 16:30 farem una quina per passar una bona estona jugant a la quina, en els que tenim coses per donar, no sé, ja ho veureu. Després a la tarda, a les 6, hi ha el concert de l'Edu Vico i la Palomi López. La Palomi López és una persona que va participar en el concurs La Voz, que molts de vosaltres segur que la coneixeu, i a partir de 6:45 tenim ball i animació amb el DJ Fernández, Antoni Fernández. I el diumenge al matí tot per la mainada. Tenim la festa de l'escuma, amb escuma de colors, globus, després fem el vermut a les 12:30 i per la tarda tornem a tenir jocs infantils. Per tant, ja sabeu, sou convidats per anar al meu barri, si teniu ganes de passar una mica, continuar fent una mica de festa, vull dir, perquè al setembre ja les festes han acabat, però nosaltres, com que tenim tots els carrers que es diuen Mare de Déu, totes els carrers tenen nom de Mares de Déu, i com que el dia 8 de setembre és el dia de les Mares de Déu trobades, vam pensar que era una bona data per fer això. I ara us deixem amb una última cançó, esperant que la propera setmana puguem continuar parlant de cultura, i us deixo amb una cançó que és, no sé, em sembla que tenim el 7 de setembre de Mecano, no? Doncs escoltem aquesta cançó el 7 de setembre de Mecano, i amb això us deixo, vull dir, fins al proper dijous, i moltes gràcies per haver estat aquí aquesta tarda. Fins dijous vinent, i un petó de la Carme. Adeu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els talls programats seran avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran del 7 al 9 de setembre. Som dijous 3 de setembre. Un incendi al terrat d'un habitatge i al carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. El foc, que només va provocar danys materials, es va extingir sense deixar ferits i els indicis inicials assenyalen una burilla mal apagada com a possible causa. La Biblioteca de Tordera acull l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre, segons el regidor de Cultura, Pere García. És una bona oportunitat per conèixer-la.
2: Creiem, doncs, que és una bona oportunitat, doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull, no?, periodístic, doncs, del mitjà propi.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com Ceuta no se vende, se defiende. Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
3: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores con todas las letras.
1: En esports, el tordarenc Oriol Vilas és el nou coordinador de les seleccions catalanes base de futbol. El tècnic assumeix el càrrec amb l'objectiu de facilitar la feina als seleccionadors i posa en valor l'alt nivell del futbol formatiu català. Ho explica Ràdio Tordera.
4: A part, també és una responsabilitat poder representar el futbol català arreu del territori nacional amb les competicions o reunions que es puguin anar fent. És un privilegi, lògicament, i també és un honor poder treballar pel nostre futbol català.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica, que de moment ve marcada per l'absència de pluges i sobretot per les altes temperatures. Aquest primer cap de setmana del mes de setembre, a més, el termòmetre encara s'enfilarà de forma més important i tindrem algunes màximes que podrien superar fins i tot els 35 graus a l'interior de la comarca. De moment avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la, com a molt a marees de marejol aquesta tarda. Conseqüència del vent de Garbí, que es reforçarà una mica, serà lleugerament moderat, però vaja, la cosa no hauria de passar d'aquí. Temperatures que avui, si fa no fa, seran com les deia, màximes de 31-32 graus cap a l'interior del Maresme. De cara a demà, s'espera que les temperatures pugin més al centre del dia en una nova jornada que, com la d'avui, serà plenament assolellada i a la qual les màximes arribaran ja a fregar els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca.
1: Informatiu que acabarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i, com és habitual els dijous, farem memòria, recordarem algunes de les notícies que varen succeir una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem l'informatiu d'aquest dijous, 3 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

L'aigua de tot Tordera, inclòs Masmora, torna a ser apta per al consum de boca. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha certificat avui que tota la xarxa d'aigua de Tordera és completament apta per beure i cuinar, un cop aixecades les darreres restriccions que encara afectaven el nucli de Masmora. Segons les analítiques setmanals recents, els nivells de PFAS a Masmora han baixat per sota del llindar màxim permès, sumant-se així a la resta del municipi, que ja havia recuperat la normalitat prèviament. Tot i la recuperació de la normalitat, l'Ajuntament ha subratllat que es mantindran els controls periòdics en coordinació amb les empreses concessionàries per assegurar la qualitat del subministrament. Paral·lelament, segueixen endavant els tràmits per a la futura instal·lació de filtres de carbó actiu d'acord amb la legislació vigent. D'altra banda, davant l'origen artificial industrial dels PFAS, el consistori ha tornat a exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua una investigació a fons per depurar responsabilitats i aclarir la procedència d'aquests compostos al municipi. I un home de 61 anys i veí de Blanes ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital Doctor Trueta de Girona amb pronòstic reservat després de patir un accident de trànsit. Els fets han tingut lloc al voltant de les 9 del matí d'aquest dijous a la carretera Girona 600, on s'han vist implicades una motocicleta i una furgoneta. Fins al lloc dels fets s'hi ha mobilitzat ràpidament una patrulla de la policia local de Tordera, una altra de la policia local de Blanes, dues unitats del sistema d'emergències mèdiques i una patrulla dels Mossos de Trànsit per gestionar l'incidència i atendre el ferit. L'empresa elèctrica Endesa ha anunciat l'inici d'un conjunt d'actuacions tècniques durant els propers dies amb l'objectiu de connectar la nova línia soterrada de mitja tensió als diferents centres de transformació de la zona de Sant Pere. Aquestes tasques, que formen part d'un pla de millora del servei elèctric al municipi, comportaran afectacions tant en el subministrament energètic com en la mobilitat i l'estat de la via pública. Segons ha informat la companyia, els treballs de connexió elèctrica obligaran a realitzar talls programats del subministrament. Així, avui i demà es produiran interrupcions del servei amb franges horàries diferents, les quals variaran en funció del centre de transformació on s'estigui intervenint en cada moment. Des d'Endesa recomanen als veïns i comerços de Sant Pere afectats que prenguin les mesures necessàries per minimitzar l'impacte d'aquests talls puntuals. Un cop finalitzada la fase de connexió elèctrica, l'empresa donarà pas als treballs d'obra civil per restaurar completament l'entorn urbà. En concret, durant els dies 7, 8 i 9 de setembre, les quadrilles d'operaris es desplegaran a les zones on s'han realitzat les cates prèvies per dur a terme el restabliment de les rases, l'asfaltatge de la calçada i la posterior pintura de la senyalització horitzontal de la via pública. Des d'Endesa han destacat que totes aquestes actuacions responen a l'objectiu de millorar la qualitat, l'eficiència i la fiabilitat del subministrament elèctric en aquest sector del municipi. La companyia ha demanat disculpes per possibles inconvenients que aquestes obres puguin ocasionar durant els pròxims dies i ha assegurat que es treballarà per reduir al màxim els terminis i restablir la normalitat tan aviat com sigui possible. D'altra banda, us expliquem que ahir la tarda la policia local de Tordera i els bombers de la Generalitat van activar un dispositiu d'emergència per un incendi declarat en un habitatge del carrer Doctor Trueta. Les flames es van circumscriure a la part superior del terrat i, tot i que van causar danys materials en aquesta zona, van ser sufocades ràpidament pels equips d'extinció que van evitar que el foc s'estengués a altres estances de la casa. Un dels factors que va evitar conseqüències més greus és que en el moment dels fets l'habitatge es trobava completament buit. Per aquest motiu no es va registrar cap persona ferida ni intoxicada i la unitat de sistemes d'emergències mèdiques que es va desplaçar al lloc només va quedar en situació de prevenció, sense haver d'atendre cap afectat. Pel que fa a les causes, els primers indicis recollits pels agents apunten una burilla de cigarreta mal apagada com a origen més probable del foc, tot i que la investigació continua oberta per confirmar-ne tots els detalls.
Les tasques de pèrit es duren a terme les properes hores per tal de descartar qualsevol altra hipòtesi. En el dispositiu hi va intervenir una patrulla de la policia local que es va encarregar de les primeres gestions i del trànsit a la zona, una dotació de bombers que va executar les tasques d'extinció i també refrescament i una unitat del SEM que finalment, com dèiem, no van actuar. L'actuació coordinada va permetre controlar l'incendi en pocs minuts i també restablir la normalitat al carrer sense més incidències.

0: Del 2 al 13 de setembre arriba a Tordera l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició repassa més de 50 anys d'història del diari Avui, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. A través de documents, materials periodístics i recursos narratius, la mostra explica la gestació del projecte i les dificultats superades per consolidar-ne com un referent del periodisme català. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible el diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura a l'Ajuntament, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
1: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi i doncs, que també podrem gaudir doncs, d'una taula rodona amb membres doncs, del diari El Punt i per tant doncs, creiem que serà una bona oportunitat doncs, per la gent de Tordera doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, podrem parlar en aquesta taula rodona del dia 9 de setembre de com veiem les xarxes socials en català avui en dia i serà una bona oportunitat doncs, per debatre al voltant del català.
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura, l'art i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. L'exposició es podrà visitar a la Biblioteca de Tordera fins al 13 de setembre en l'horari habitual de l'equipament. La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva ampliarà a partir de setembre les activitats del programa Domum, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i les seves famílies. L'ampliació serà possible gràcies a dos convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas i la Fundació Oncolliga Barcelona. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psicooncologia conduït per una professional especialitzada que oferirà un espai de suport per ajudar les persones afectades a afrontar el diagnòstic i adaptar-se a les possibles seqüeles. El programa mantindrà més activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. El conveni amb Oncolliga també permetrà mantenir el suport econòmic al servei de suport immediat a domicili destinat a persones amb una malaltia avançada. Amb aquestes noves activitats, el programa Domum reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. I desenes de persones es van concentrar ahir a la plaça de l'Ajuntament per expressar el seu suport a Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. Entre els concentrats es van llegir pancartes com «Ceuta no se vende, se defiende». L'acte es va desenvolupar sota el lema «A favor de Ceuta, en contra de la invasió migratòria». Així s'hi referia el regidor de Vox, aquí a Tordera, Eric Pérez.
2: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores, con todas las letras, invasores, que no se callen.
0: Malgrat que la convocatòria explicava que l'acte no estava monopolitzat per cap formació política, la realitat és que només hi van assistir els dos regidors de Vox a l'Ajuntament de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El torderenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. Amb titulació UEFA d'entrenador, Vila substitueix Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen Alemany. Amb un objectiu clar, alliberar els tècnics perquè es puguin centrar exclusivament a entrenar i fer el seguiment de jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït per l'oportunitat. En una nota de veu a Ràdio Tordera, el torderenc ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec i ha aprofitat per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de casa nostra. Escoltem Oriol Vila.
2: Primer de tot, doncs, donar les gràcies a tota la gent que he pogut compartir en el món del futbol, dels aprenentatges que m'han anat donant al llarg d'aquest temps. A part, també és una responsabilitat poder representar el futbol català arreu del territori nacional amb les competicions o reunions que es puguin anar fent. És un privilegi, lògicament, i també és un honor poder treballar pel nostre futbol català. Dit en això, també és orgullós el poder veure que molts jugadors d'equips de poble o de nou canteres se'ls estan emportant canteres de fora del territori català, que això l'únic que demostra és que el futbol català és molt apte, s'està treballant molt bé i està molt actiu. Que hi ha molts jugadors i molts entrenadors que s'estan formant molt bé i tot això després té la repercussió de que equips de cantera catalans o fora del territori català s'estan fixant en molts jugadors i entrenadors d'aquí la nostra zona.
1: La federació també celebra l'ascens del torderenc. El seu director tècnic, Israel López, n'ha destacat que coneix perfectament la casa i garantirà la continuïtat d'un projecte que aquesta mateixa setmana ja ha començat a rodar.

0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ens ho explica en la següent crònica Carina Vallvé.
1: Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
3: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
4: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
1: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, segons el registre oficial del Departament de Salut, el 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen les persones joves que no subestimin el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya. Ens amplia totes aquestes dades i dades Maite Poló.
5: Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
6: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
5: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
6: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
5: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Anem per la previsió del temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: Situació meteorològica que ve marcada novament avui per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A les portes gairebé ja d'un cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de setembre, que vindrà dominat sobretot per les altes temperatures. Una enèsima glopada d'aire càlid farà que tinguem màximes que demà ja fregarien els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i que de cara a dissabte fins i tot es podrien sobrepassar aquests 35 graus. Fins i tot a prop de la costa tindríem valors de 33-34 graus. Per tant, altre cop, esperem unes temperatures molt per sobre del que tocaria, temperatures més pròpies del juliol o principis d'agost que no pas dels primers dies de setembre. Però bé, sembla que aquesta situació podria tenir les hores comptades, o si més no, els dies comptats, ja que de cara a mitjans de la setmana vinent, de cara a dimecres, esperem un canvi de temps que ens portarà vent del nord, baixada de temperatures i de retruc, també la possibilitat d'algunes precipitacions, que també seran molt benvingudes, perquè convé molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt del país. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, tocarà passar calor. Avui, amb temperatures màximes que, com les d'ahir, s'enfilaran fins als 32-33 graus on més pujaran, amb vents que ho faran fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí aquesta tarda, entre el migdia i la tarda, i la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà, nova jornada, idèntica a la d'avui, amb domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, però en general l'ambient serà assolellat, i tot això amb unes temperatures que demà pugen una miqueta més i que, com ja hem dit, puntualment a l'interior de la comarca podien arribar cap als 34 o 35 graus. Però la cosa no acaba aquí. Dissabte la temperatura puja més a tot el Maresme i esperem aquests valors que puntualment arribarien als 36 graus a l'interior de la comarca i als 33 o 34 a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, però sembla que es podrien activar algunes alertes per calor aquest cap de setmana. Diumenge la temperatura no pujaria més, fins i tot podria recular una mica, però en qualsevol cas continuem amb un ambient molt calorós, amb temperatures molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Arrenquem l'apartat d'efemèrides en aquesta nova temporada des dels serveis informatius de Ràdio Tordera i ho fem repassant el que és notícia d'aquesta setmana de diferents anys, ja encetant el mes de setembre. Fa un any, una de les notícies més destacades dels primers dies era la forta tempesta que deixava més de 70 litres i creava un esclafit amb ratxes de vent de més de 100 km hora a Tordera. L'episodi, que havia durat durant una hora, havia deixat múltiples desperfectes en el terme municipal. Explicava les dades d'aquest succés en Quim Serra, cap del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme.
1: Concretament, el vent ha arribat a 103 km per hora, gairebé 103 km per hora, a les 4:51 minuts d'aquesta darrera matinada, i això conseqüència d'aquesta intensitat de precipitació tan exagerada que, de fet, no recordo que s'hagi registrat, almenys fins ara, que tinguem registres aquí al Maresme, de 22,8 litres en només 5 minuts. Des de les 4:54 fins les 5:02, en aquests 5 minuts, han caigut 22,8 litres per metre quadrat. Per tant, estem parlant d'una intensitat de precipitació molt elevada, que justament el que provoca és això, no? És que provoca que hi hagi aquest volum d'aigua tan exagerat, evidentment ocupa un volum d'aire. Aquest volum d'aire s'ha de desplaçar cap a algun lloc i sempre es desplaça enfront del desplaçament de la tempesta, i en aquest cas, doncs, enganxat a Tordera. De fet, el poble veí, a Palafolls, amb prou feines ha arribat als 40 km per hora de velocitat màxima del vent, i a Ursavinyà, també dins del terme municipal de Tordera, on sempre hi fa molt de vent, s'ha arribat a fregar els 70 km per hora. Per tant, una velocitat molt inferior a la que hem tingut aquí en el centre del municipi.
0: A conseqüència de la tempesta, el cabal de la Tordera augmentava de manera sobtada. A l'estació de Can Simó, a Fogars de la Selva, havia passat d'estar completament sec a registrar un cabal màxim de 12,5 metres cúbics per segon. La tempesta amb esclafit causava desperfectes en equipaments municipals, comerços i particulars. Respecte a equipaments municipals, s'havien produït filtracions d'aigua al mateix ajuntament, antigues galeries, hospital de pobres, pavellons i a l'esplai de la gent gran. Supermercats com el Bonària i el Dia, el Camí Ral, també s'havien vist perjudicats. Treballadors d'aquests centres explicaven com havien trobat desperfectes a l'interior i que la jornada havia començat marcada per tasques de neteja i també de reorganització.
2: Estava tot inundat d'aigua i vam venir i hem estat netejant tot unes 3-4 hores.
3: He arribat a les 9, tot ple d'aigua, hem estat netejant, però des d'aquí hem arribat fins a les 10:30 que hem obert, i la targeta encara no funciona, tot col·lapsat d'aigua i traient. Hi ha coses que s'han fastidiat, però no tot.
0: Anem a fa 5 anys, el 2021, i a partir d'aquell dia es podia circular ja a l'autopista del Maresme sense pagar peatge. Després de 52 anys pagant peatge, els usuaris de la via podien travessar la comarca sense pagar. Una autopista, recordem-ho, que tenia 3 peatges i el tram de Mataró a Tordera era un dels més cars de Catalunya en relació cost-quilometratge, en 2,35 euros. També fa 5 anys començava aquells dies una nova campanya comercial amb el sorteig de 250 targetes moneder de 100 euros. La regidora de Promoció Econòmica, Nàdia Cantero, explicava que la campanya englobava a tota la població.
4: És també una manera d'injectar, doncs, un suport també al comerç. El que passa que ho hem fet des de l'Ajuntament, no ho han fet ells com a associació, ho hem fet nosaltres, però ells estan dintre del
5: clar, sí.
4: De la campanya, que estem tots, anem tots a una ara mateix, que és el que hem de fer, anar a una, perquè hem de visualitzar-nos a tots.
0: Fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament aprovava iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Tordera respecte als termes de Santa Susana, Palafolls i Sant Celoni. Segons el regidor de Territori, aleshores, José Carlos Villaró, aquell procés pretenia fixar les delimitacions dels termes i també així adequar la cartografia de la zona. L'escoltem.
6: Bueno, recientemente se hizo este mismo procedimiento con San Severino de Vallalta, y que era un caso especial. especial porque ha habido una transferencia de territorio entre las dos, entre los dos municipios. Y la de San Severo de Vallalta, la delimitación de los municipios, creo recordar que estaba pendiente, la última que se hizo en el año 1918, creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero hace muchísimo tiempo. Y como había la ocasión de hacerlo con los otros municipios colindantes, pues se ha aprovechado, pero me parece que en este caso no hay transferencia en principio de territorio, y pero es conveniente que se fijen definitivamente, sobre todo de cara a la cartografía de Cataluña, el poder tenerlo fijo y de una manera fiable y definitiva, y por eso se ha tomado la decisión de iniciar esos procedimientos.
0: Fa 10 anys, també per aquestes dates, un terratrèmol de 3,6 graus es deixava notar a les comarques de la Selva, el Gironès i el Maresme. Veïns i veïnes de Tordera havien contactat amb l'emissora per confirmar la tremolor i explicar-nos com havien percebut el terratrèmol. Al veïnat de Sant Pere, un home havia notat com li tremolava la butaca on estava assegut. Una altra dona, al mateix veïnat, havia notat moviment del terra durant pocs segons, igual que una veïna de Maçanet de la Selva. A la urbanització Terra Brava, diversos veïns també havien percebut tremolors del terra. Escoltem a una veïna de Terra Brava, la Maria Jesús, que explicava com havia viscut aquest terratrèmol.
5: Jo l'he notat sobre això a les 10:30, més o menys, i he pensat, he sentit com una mica de soroll fins i tot, i he pensat, bueno, que era un camió gros que havia descarregat alguna cosa, perquè s'ha trontollat la casa sencera, això és veritat. I llavors de seguida han començat a caure comentaris dels veïns pel WhatsApp, i la gent del tercer carrer, del segon carrer, de l'altra punta, tothom m'estava comentant el mateix, que els havien trontollat les parets durant uns 3 segons aproximadament, i que fins i tot els miralls s'havien mogut. Un altre ha comentat que els gossos que estaven bordant de cop i volta havien callat, o sigui que ha sigut una mica espantat bastant a la gent en general. Sí, i després ja ha sortit la notícia.
0: Anem més enrere en el temps, ens situem al 2011, fa 15 anys finalitzaven les obres d'enderroc de l'antiga fàbrica tèxtil Fibracolor. L'alcalde de Tordera, Joan Carles García, explicava que ja havien començat a treballar en la selecció de personal a través del Servei d'Orientació Laboral de cara a la nova empresa que s'implantaria, que seria Inditex.
7: En aquests moments dir-li que han demanat 188 treballadors. D'aquests 188, les persones seleccionades en primera fase del servei d'inserció laboral de l'Ajuntament ja han estat 64, això és la primera fase, i que en aquests moments s'ha fet una segona ronda d'entrevistes per cobrir, diguem-ne que d'aquests 64 que dic és d'un grup de 120 que s'havien fet entrevistes, 64 es contracten i ara estan ja treballant sobre 68 més, ja s'han fet les entrevistes, està en procés i s'entendrà que aquests 188 treballadors abans que acabi l'any estaran contractats de Tordera a través dels serveis d'inserció laboral de l'Ajuntament perquè treballin al grup Inditex.
0: També fa 15 anys una iniciativa popular promovia talls a les principals carreteres catalanes contra les retallades en sanitat. L'AP7 a Hostalric i la Girona 682 a Blanes estaven entre les vies afectades. Albano Dante de Blanes, membre de la plataforma, explicava els motius d'aquella mobilització.
8: Mira, avui mateix, aquest matí s'ha conegut que a la zona de la Selva Interior el dia 12 es tancaran els CAP per la nit. Estem parlant que a pobles com a Breda caldrà conduir 40 minuts fins a arribar al primer metge de guàrdia. Vull dir, 40 minuts per la nit, una persona gran en un cotxe, en una carretera on té un tros important no té cobertura de telèfon mòbil. Carreteres amb revolts i congelades per a l'hivern. Vull dir, estem parlant de que milers de persones es queden, bueno, totalment desemparades, no? I òbviament, tallar carreteres no és algo que vingui de gust a ningú, i ningú vol molestar a ningú, però és que aquí el que ens estem jugant és que en els propers mesos, vull dir, hi haurà gent que tindrà problemes, i tot i que s'intenta minimitzar des del govern, diaris com El País ho han recollit, això provocarà morts, és una qüestió estadística, es pot demostrar que morirà gent, i per tant, davant d'una situació tan dramàtica, crec que com a mínim hem d'informar la gent, i per això creiem que aquesta mobilització s'ha de portar a terme.
0: Eren notícies, eren fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Nosaltres que posem punt i final avui en aquesta edició de les efemèrides, com sempre han estat possibles gràcies als arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera i també l'arxiu sonor d'aquesta emissora. I tornem la setmana vinent.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. I la Generalitat de Catalunya ha sancionat en 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres i que va afectar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. Les flames van començar divendres 3 de juliol al matí en plena onada de calor i amb nivell 3 del Pla Alfa activat. Ara l'empresa té l'opció de presentar al·legació i aportar la documentació que justifiqui perquè l'operari estava treballant amb una radial a la carretera GI-660, malgrat que la normativa li prohibia. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat a més que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir la informació que el previngués. Això mentre avui el Partit Popular ha demanat la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: Més qüestions. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat a Brussel·les que els pescadors puguin sortir a pescar més gamba aquest any davant la quantitat d'estoc que hi ha al Mediterrani. En una reunió amb el comissari europeu de pesca, Costas Cadis, Ordeig ha reclamat eliminar la doble regulació que implica un topall de dies de pesca i de quilos de gamba i ha demanat augmentar el nombre de jornades que poden feinejar. El conseller també ha instat a mantenir i ampliar la prohibició d'importar carn de boví del Brasil perquè els seus preus es van enfonsar quan es va permetre la seva venda a Europa. L'Observatori Fabra de Barcelona ha superat el rècord de temperatura més alta mai registrada en un mes de setembre, 33,6 graus. Va ser ahir dimecres i es tracta d'un nou màxim en 113 anys d'història de mesura que supera els 33 del 25 de setembre de 1983.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Prometo.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les 3. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquesta tarda amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a Kiev. Illa ha estat rebut a l'oficina presidencial del cap d'estat ucraïnès, segons ha informat el govern a la trobada. El president català li ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb la resiliència del poble d'Ucraïna i ha fet valer que el govern català està al costat del poble des de l'inici del conflicte. I han assistit a la reunió també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Unió Europea, Jaume Duch. I més de 135.000 infants i adolescents estan en risc de pobresa, començaran el curs sense tenir beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben una de cada tres i assenyala les barreres en què topen les famílies per obtenir l'ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. La directora adjunta d'Educo és Guiomar Tudó.
3: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, espais on pots, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
2: El secretari d'Estat per la Unió Europea, Fernando San Pedro, ha dit aquest dijous que espera que el català, l'euskera i el gallec siguin reconeguts com a llengües oficials a la Unió Europea abans que el bloc comunitari s'obri una ampliació amb nous estats membres que comportaria com a conseqüència la incorporació de noves llengües oficials dins del règim comunitari. Ho ha dit en declaracions als mitjans a l'inici de la reunió de ministres d'Afers Europeus que se celebra dijous i demà divendres a Irlanda. La propera reunió serà el 22 de setembre. I la Generalitat reforçarà 13 línies de bus interurbà aquest setembre i octubre amb més expedicions i nous serveis. Les millores afecten diversos punts de Barcelona en connexió amb Girona i l'aeroport de Vilobí, Vic i Rupit, i també hi haurà una línia entre Guissona i Cervera. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha retirat del mercat diversos lots d'un col·lutori infantil perquè estan contaminats amb un microorganisme. El producte retirat és el Florquin infantil de maduixa perquè està infectat amb un bacteri que pot provocar infeccions a persones amb problemes.

0: fa és un intèrpret de tenor, flauta travessera i saxo. Baríton, professor de música i compositor de sardanes. Forma part de la Copa d'Orquestra Manrins des de fa molts anys. Aquesta sardana que ara escoltarem era a 27 de curs per 93 de llargs i el salt és el 76. Copa, com vulgueu, endavant.
1: Ja, però...

0: catalana que segueix. S'anomena Els ben trobats. Els ben trobats és una sardana que es va composar, o que va composar el mestre Joan Lluís Moraleda i Corsacs, a petició del grup Els ben trobats aquí present, amb camiseta negra i blanca. Aquesta sardana es va estrenar el passat 15 de juny a Sant Cebrià de Vallalta i avui, per la cobla de la Principal del Bisbal, i avui, per primer cop, s'interpreta Tordera a càrrec del cobla Montgrins. La Margarida Projà, aquí present, va escriure un poema al·lusiu a aquest fet i tot seguit ho llegirà.
1: Només espero que us agradi el poema i us vull dir que em fa molta il·lusió poder-lo llegir en aquesta plaça tan emblemàtica, no només pels tordarencs, sinó també pels amics que venen de fora. Gràcies per escoltar el poema. Venim d'indrets diversos. Les nostres vides són sardanes amb tiratges variats. El futur, els curts, el passat, els llargs. Però quan unim les mans i fem rotllana, el ritme que ens encisa i embriaga ens parla d'amistat. El que som ara és música. Ja tenim una sardana com a símbol d'identitat. Les cobles la llançaran als quatre vents. A les places la ballaran peus àgils o cansats. Però nosaltres sabrem per sempre nostra la sardana Els ben trobats.
0: Dit això, poble, quan us vagi bé, endavant, amb la sardana Els ben trobats.

65 de març i el salt és el 65. Obre quan vulgueu, endavant.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modas Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modas Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
8: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
10: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
9: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
10: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
9: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
11: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra han localitzat les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, on l'estaven buscant. Aquesta tarda la policia ha portat els pares del petit a l'immoble. La parella, detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, ha passat a disposició del jutjat d'Amposta. La investigació està oberta des del cap de setmana, després de la denúncia de l'avi del nen per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. Els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. Des de llavors buscaven les restes del nadó. El cas està sota secret d'actuacions. Pedro Sánchez ha insistit avui al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i que, si fos així, el govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no tenia informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma.
3: Nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: El Ministeri d'Hisenda es reuneix demà divendres amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui tirar endavant i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP per fer el mateix i evitar que tingui quòrum. I aquesta tarda el Consell de Supervisió de Volkswagen ha aprovat per unanimitat el pla de reestructuració del grup automobilístic fins al 2030. Els ajustos inclouen la simplificació de l'estructura del grup i la retallada aproximadament de 50.000 llocs de treball de tot el grup. Del que no s'ha parlat és de que Volkswagen es planteja eliminar la marca SEAT com a molt tard del 2029, segons hem sabut avui per un document intern al que ha accedit un mitjà alemany. No queda clar com afectaria la possible desaparició de la marca SEAT a la plantilla a Martorell. Els darrers anys el grup ha fet una aposta per potenciar el Cupra, la marca que més creix. La ciutat de Mollerussa ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, per una banda el Novel·la Breu i l'altra el Premi Saó de Ponent. Es tracta de la 39a edició i la 11a respectivament. Les obres seran publicades per Pagès Editors. El termini per presentar-les és el 31 de gener.

anem per la sisena sardana d'aquesta nit. Té per nom A Fora Guerra, d'en Jordi Paulí, i s'ha fet. En Jordi Paulí ha sigut director de la Copla Maricel, de Sitges, i també de la Vilanova Big Band. En el Conservatori Municipal de Música, Nostre Montserrat, de Vilanova i la Jocí, amb la seva formació, Jordi Paulí Quartà ha realitzat un treball molt interessant per al cant jazzístic, tocant la tenora en el grup i desenvolupant les possibilitats improvisatòries de l'instrument. El segon que ara escoltarem tira 31 de curs per 83 de llarg i el sal és el 66. Com ho convidau endavant.

Endavant.

0: casa, porque també i Antoni Magalles, i començarem doncs, també amb els barris tradicionals i populars d'aquí i ho esperem tots per omplir aquesta plaça treballant de bon moment. I ara anem a continuar doncs, ja amb la darrera sardana. La sardana que ja anomena és centenària del Francesc Mas i Ros. Francesc Mas i Ros va ser un compositor musical extraordinari prolífic, que obtingué gran popularitat entre els sardans i dansaires de sardanes. A 10 anys ja va iniciar els estudis de solfeig i acabats els estudis la seva formació musical va ser purament autodidacta. Un gran compositor, així doncs, a la Copla ja estigui punt, centenària del Francesc Mas i Ros. El seu tiratge, 31 escurs, 71 al llarg, ja sap, es 50. Copla, endavant.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Radio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 3 de setembre, les tres paraules del dia són llum, avui, Ceuta. Llum, Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric, i un incendi al terrat d'un habitatge del carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. Avui, la Biblioteca de Tordera acull l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre. I la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Ceuta. Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com Ceuta no se vende, se defiende. I l'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Endesa executarà avui i demà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els talls seran programats, com dèiem, avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran el 7 i 9 de setembre. L'objectiu és millorar el servei elèctric, ja que el veïnat pateix ja històricament talls de llum recurrents. Avui és el Dia Mundial de la Higiene Sant Gregori Magno. Falten 5 dies per l'inici del curs escolar a Catalunya, falten 8 dies per la Diada Nacional de Catalunya. Avui esperem un dia amb sol radiant, ambient càlid, amb màximes al voltant dels 30 graus. Demà, temps similar. Avui tenim mercat al veïnat de Sant Pere i també a la població veïna de Malgrat de Mar. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que la tempesta Masclafit havia causat desperfectes a equipaments municipals, comerços i particulars. Fa 5 anys continuaven vigents una setmana més les mesures de contenció de la Covid, i fa 10 anys explicàvem que 8 de cada 10 nou contractes eren temporals. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el programa Munta-t'ho bé, on coneixem el treball de recerca de la nova pubilla de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'àrea aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

Hola, col·legues, què tal? Com esteu? Doncs bé, això són unes paraules que només són especialment per al comandament tordarenc. El comandament tordarenc, molts de vosaltres, doncs ja fa 4 anys que esteu aquí a la ràdio, que us vau llançar, no sé com, segurament que vosaltres sí que ho sabreu, de dir, mira, doncs els pares potser doncs van dir, vinga, aneu a la ràdio, podeu parlar, podeu començar doncs a entrar dintre aquest món tan ampli, doncs tan diferent, potser vosaltres en 4 anys enrere, potser us l'imaginàveu així. I bé, doncs hem arribat a aquesta programació de l'any 2011 i que bé, jo penso que l'hem assolida amb un notable alt. És aquest espai possible i que sigui bo, que sigui doncs seguir per la nostra audiència, perquè vosaltres sou únics, sou especials i que jo us estimo moltíssim. Bé, doncs acaba la temporada, la propera segurament intentarem ser-hi tots i amb molt i molt de carinyo, perquè sé que alguns doncs teniu diferents gustos, potser futbolístics, però bé, segurament que la Shakira us agrada. Jo he pensat que l'escoltarem, aquest tema, l'escolteu molt especialment, i després tindreu aquí darrere d'aquest compacte doncs diferents moments de diferents tertúlies que hem fet en el decurs d'aquesta temporada 2011. Doncs bé, que passeu una bona tardor hivern, estudieu moltíssim, perquè recordeu, el proper estiu, 2012, heu d'estar aquí. Us deixo amb la Shakira.

0: Doncs bé, tornem a estar aquí. Preparin-se perquè comencem a parlar de coses indispensables. Les coses indispensables, que en aquest cas ens els aporta sempre la nostra companya, la Paula. Molt bon dia, Paula.
1: Molt bon dia.
0: Què tal aquests temes, doncs, que tant ens agrada, doncs, que conèixer-la, perquè pràcticament els coneixem en tu, i que bé, doncs, potser un moment determinat pensem en tu perquè diem, ara què farem amb això, amb allò, i segons tu el que ens parles avui, de què ens parlaràs avui?
1: Avui us parlaré d'una cosa molt dolça i, com vaig dir la primera setmana, aquest és un indispensable que no he provat i que m'agradaria provar.
0: Doncs quan pensem en coses dolces, pensarem en la Paula, perquè ens haurà explicat aquest indispensable dolç. Doncs vinga, posem-hi, Paula, de seguida, amb aquesta cosa tan dolça, no?
1: Bueno, abans de començar, t'he de fer una pregunta, Rosa Maria.
0: Ui.
1: Tu has vist aquestes pel·lícules en què el típic home, doncs, el cavaller va i li fa un regal a una noia, li porta roses,
0: sí,
1: li envia bombons a casa.
0: Sí, sí, sí, sí, que n'he vist, sí. Vaja, vull dir, és d'aquests galants que quasi no se'n troben, eh?
1: Doncs no, segur que totes les dones de la nostra audiència hem vist aquestes típiques pel·lícules romàntiques en la que un home que és guapo, és cavallerós, s'enamora de la protagonista. I encara més segur ens hem posat en la seva pell. No m'ho neguis, Rosa Maria, que tu també t'hi deus haver posat. I hem imaginat que eren belles. I que aquell ram de roses, acompanyat de bombons i d'una carta que el protagonista, doncs, li envia a casa seva, en realitat, doncs, ens l'enviaven a nosaltres. M'equivoco?
0: No, no, no t'equivoques, ben cert, eh? Que ben cert. Doncs bé, deixem-nos aportar amb lo dolç i la imaginació, perquè la Paula ens hi convida.
1: La veritat és que les roses, els bombons i les cartes escrites a mà mai passaran de moda. Ho hem d'admetre, però el temps, bueno, els temps han canviat i han canviat molt. Els homes, bueno, no tots els homes, la majoria ja no són tan detallistes.
0: Amb alguns potser sí, encara, eh? Però escolta'm, si els expliquem i ens escolten, potser a partir d'ara, no?
1: Bueno, bueno.
0: Poden reenganxar-se, no? Costa, eh?
1: Ara ho veurem. Bueno, jo he dit la majoria perquè encara en queden que sí ho són, però on deuen estar amagats aquests que sí que ho són?
0: Bueno, potser és qüestió de cultura, eh? Potser ja des de l'escola se'ls hauria d'ensenyar una miqueta, doncs, a ser més cavallerosos.
1: Bueno, anem a veure si amb aquest indispensable s'animen i els ensenyem nosaltres, també.
0: També, indispensablement, escoltar la ràdio l'ara i aquí, i en aquest espai on la Paula sempre ens dona aquests bons consells.
1: Però tots aquells que volen fer un esforç per ser, doncs, cavallerosos, detallistes, i per les noies a les que sovint ens toca fer-los el relleu, l'indispensable d'avui és, com bé diu el nom, un indispensable. Un indispensable pels més dolços i detallistes. Avui us presentem l'empresa Sweet Messages, la manera més dolça i divertida d'enviar un missatge a algú que t'estimes.
0: D'on és aquesta empresa?
1: Doncs és d'aquí, Barcelona, també.
0: Ui, doncs me quedo parada, no? Els noms, com moltes coses que es parles, sonen de bon principi o angleses o americanes, i veiem que són d'aquí, eh?
1: Sí, dona la sensació que aquestes empreses originals i úniques són de fora, però ja et puc dir que són d'aquí.
0: Fantàstic.
1: I que, bueno, com vam veure la primera setmana, se'n van cap a altres països, bueno, donen servei a altres països, no és que se'n vagin, sinó que altres països reclamen els seus serveis.
0: Fantàstic.
1: I s'expandeixen i són d'aquí.
0: Fantàstic, fantàstic. I què sabíem més, Paula?
1: Doncs davant del fet que no s'escriuen cartes com les d'abans, dos nois de Barcelona van voler crear una marca que la recuperés, però adaptant-les al format i al temps actual. Sabem que ja és molt difícil això d'escriure una carta i, doncs, enviar-te cartes amb el teu estimat o estimada. Ja,
0: ja la imaginació potser
1: sí.
0: No dona per tant.
1: No, no. I així, doncs, bueno, d'aquesta manera és com va néixer l'empresa. En què consisteix? Doncs és bàsicament una caixa de dolços en forma de núvol de conversa, com si nosaltres mateixos estiguéssim parlant a aquella persona. El procediment, doncs, per aconseguir aquestes caixes és molt senzill. S'escull una temàtica, Hi ha diverses temàtiques. Hi ha per amics, hi ha pels bromistes, per les teves parelles, i ells s'encarreguen de posar-hi els dolços que l'expressen millor. Escrius el missatge que vols fer arribar, que no pots superar els 140 caràcters, i selecciones la data en la que vols que l'empresa faci l'entrega a la persona. És a dir, l'empresa fa arribar la caixa a casa de la persona.
0: En el mateix dia que tu els hi has contractat, no?
1: Exacte, tu dius l'hora, el dia, i només has d'esperar que aquella persona doncs la rebi.
0: Fantàstic. Doncs vinga, aquest núvol, no? Jo ja... És que quasi, te l'imagines, no? Ara sabrem exactament com és, no? I com va tot això, no, Paula?
1: Sí, per als més escèptics hem de dir que estan fets a mà, res de fàbriques, i que es garantitza la màxima atenció i cura. Per tots aquells que esteu pensant això només està pensat per parelles, deixeu-me descobrir-vos perquè no és així. Sí que és cert que Sweet Messages ofereix caixes per parelles, i també és cert que totes desitjarien rebre una, que també és veritat. Però hi ha una gran varietat de categories, com t'he dit abans, Rosa Maria, perquè ningú es quedi sense la seva caixa i sense doncs enviar un missatge a aquella persona a la que tens algú que dir-li.
0: Tot això, Paula, ho pots fer-ho mitjançant ordinador, telèfon també, o què?
1: No, tot això es fa mitjançant la web, que és www.sweetmessages.es, i la veritat és que és molt fàcil, t'ho fiquen molt fàcil, és un procés molt curt, interactiu, i que qualsevol persona pot fer, estar a l'abast de tothom. Val. És una pàgina doncs molt agradable a la vista, molt fàcil per l'usuari, i tothom ho pot fer-ho.
0: Val, no, vull dir, perquè a vegades aquests temes poden ser una mica complicats, i cap a la nostra audiència els hem d'explicar com tu ho has fet ara, que no hi ha cap tipus de problema.
1: No hi ha cap tipus de problema, i bé, només fa falta que introduïu les vostres dades bancàries, i us arribarà a casa.
0: Fantàstic. Anem a saber-ne més, Paula.
1: És ideal per tothom, com hem dit abans, que tens un amic que t'estimes molt i vols demostrar-ho, li regales una caixa. Coneixes una parella que acaba de tenir un nadó? Doncs dona'ls l'enhorabona amb dolços. Ets molt bromista, envia una caixa de llaminadures en forma de rata i tindràs el riure servit.
0: Està bé. Es poden veure fotografies també per la pàgina?
1: Sí, la pàgina web, com t'he dit, és molt interactiva, i quan tu cliques, doncs, se t'obre un desplegable en el que pots veure la caixa tal i com quedaria.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Per tant, per dins com per fora, veus els colors, veus les llaminadures que porten dins, i veus, doncs, com són, com si la tinguessis al davant.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs ja veieu, Sweet Messages no s'oblida de ningú i deixa impressionat a tothom. I a tu també, espectador, a qui no li agraden les llaminadures, perquè la marca també pensa en tu i té una línia de caixa amb xocolates i els típics, bueno, la marca M&M's.
0: Bueno, dolços germans en forma de xocolata, quasi, no, aquí?
1: Sí, són dolços en forma, bueno, no sé si serien dolços, més bé bombons.
0: Doncs bé, quina manera més especial, de donar una sorpresa a algú. Una manera tan especial i tan fàcil com ens estàs explicant, Paula.
1: I t'he de dir una cosa que em sembla molt important i que em sembla doncs una gran iniciativa, i és que l'empresa té en compte les persones que són diabètiques i celíaques i ofereix una línia de llaminadures que no porten gluten. De manera que ja ningú té excusa.
0: És a dir, ningú té excusa per dir jo no puc regalar doncs el que ens està suggerint avui la Paula, perquè és tot dolços i llaminadures, però no, ja veiem que estan preparats per la vida moderna.
1: Estan preparats per tothom.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, si us ha agradat la idea i us animeu a tornar a aquells bons vells temps, podeu entrar, com hem dit abans, a la pàgina de la marca www.sweetmessages.es, on trobareu més informació, podreu veure tots els productes que ofereixen i podeu veure també des d'on es compren i a on s'envien.
0: Ens anem lluny amb aquests envius? És a dir, surten lluny d'aquí d'Espanya?
1: Sí, surten per tota la península.
0: Molt bé.
1: Suposo que les Balears també arriben a les Canàries, ja no ho sé.
0: Però en aquest cas per tot Espanya, no?
1: Per tot Espanya. També he de dir que també, bueno, cal afegir el preu que val enviar aquesta caixa, que ara mateix doncs no el tinc aquí apuntat, però sempre vacilen entre els 2-3 euros.
0: Tampoc?
1: Sí, és poquíssim.
0: La veig esperada, eh? Perquè ara parlant doncs d'un exemple que ens has donat, com aquesta ratolí o aquesta rateta, doncs no me'n puc imaginar. Jo ara ja pensava per 10 o 15 euros, eh? Perquè, esclar, si comptes l'embalatge...
1: Bueno, comptes... jo t'estic parlant dels gastos d'envio.
0: Ah, perdona.
1: Però no creguis que el preu, no creguis que el preu puja tant. Ja el preu depèn de la caixa. Els nostres espectadors que ho vulguin saber, doncs hauran d'entrar a la seva pàgina i segons el producte que necessitin, allà el mateix els indicarà quin preu el poden obtenir.
0: Val, ara sí que he agafat un malentès, audiència, eh? No us penseu perquè tan barat no podia ser. Això només són els gastos d'enviament.
1: Doncs sí, però aunque fos així una mica més car, jo crec personalment que val molt la pena.
0: Uh-huh. La pena, doncs realment ho veurem, com tan bé ens ho explica la Paula, és obrint aquesta plana, mirant-ho, veient, veurem preus, veurem les formes, veurem el detall que podem enviar amb aquest núvol i que realment doncs val la pena promocionar productes catalans.
1: Doncs sí, si no saps què dir, no et quedis callat. Sweet Messengers és el teu indispensable. Digue-ho amb dolços. I, bueno, fins aquí l'indispensable d'avui.
0: Molt bé, doncs, Paula, moltíssimes gràcies. Hem cregut que és molt interessant. Agafem bona nota i t'esperem amb moltes ganes la propera setmana.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Bé, i avui a l'altre costat del fil telefònic tenim Joan Mas Pimàs, tordarenc. Ell és tècnic superior en animació sociocultural, també és diplomat en treballadoria social o en treballador social, és un diplomat en treball social. Ell té una experiència en el voluntariat llarga, també va ser membre d'aquesta casa, va estar a la cadena SER, i un munt de coses. Joan Mas, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Bé, el motiu d'aquesta entrevista és perquè tu, a part d'estar, com molt sabem, a les Amèriques, també has tingut la possibilitat d'estar a Grècia amb els refugiats. Com va ser la teva experiència? Com vas arribar a Grècia i com ho vas viure?
1: Doncs, a veure, jo he estat dos cops a Grècia. Una va ser el mes de maig passat, del 2016, al camp de refugiats d'Idomeni, just abans de que fos desallotjat, el 24 de maig.
0: Sí, sí.
1: I llavors, aquest passat mes de gener, també hi vaig estar a Atenes, a la capital, per conèixer una mica la realitat també en els esquats, que són edificis ocupats per refugiats.
0: Vaja. I quina és, què és el que vas viure? Què és el que vas copsar?
1: Doncs es pot explicar amb poques paraules i moltes sensacions i emocions. No? De fet, quan coneixes de primera mà la realitat d'aquestes persones, quan t'expliquen les seves històries, les seves vivències, quan han de sortir del seu país, no perquè ells vulguin, sinó perquè la situació doncs, els obliga a sortir perquè és qüestió de vida o mort.
0: Clar.
1: Llavors, quan ells t'expliquen tota la seva situació, és quan t'hi apropes i quan pots dir que són herois de vida. I llavors que es troben en una porta d'Europa, estan abandonats allà, són tractats com animals, com números, no? I quan tu estàs allà amb ells, a part de l'ajuda logística, doncs també els hi dones aquesta dignitat que Europa no els hi està donant.
0: Per tant, la Unió Europea, això ho hem dit al llarg d'aquest programa moltes vegades, i fins i tot alguna entitat ho ha dit, l'ideal de la Unió Europea està fallint, està fent fallida.
1: Home, això ho hem de dir clar. Europa en aquests moments està vulnerant el que és la legislació internacional dels drets humans. És a dir, en lloc de fer esforços per acollir les persones refugiades i establir unes vies legals i segures, perquè tots sabem que estan arribant de manera il·legal i a través de les màfies, o sigui, a part de jugar-se la vida, estan pagant a màfies perquè és l'única manera d'arribar a Europa, i el que hauria de fer Europa doncs, és garantir aquestes vies legals, no?, perquè no posin en risc la seva vida al mar. La Unió Europea està demostrant una alarmant falta d'humanitat en aquest sentit.
0: Estaríem denunciant que no se'ls està concedint i tractant com a refugiats, que és un estatus. Què s'ha de fer per tenir aquest estatus a Espanya?
1: A veure, ara no entraríem en dades i en coses. El que sí que jo reclamo és que siguin tractades com a persones. Això per davant de tot. A mi no m'agrada tampoc posar l'etiqueta de persones refugiades, sinó com a persones. No? I en aquest moment no són tractades com a persona. I més ara, en aquest hivern, amb les condicions que estan visquent, amb les imatges que hem vist de les nevades, i que estan morint persones a Grècia, a Sèrbia, etcètera, etcètera, per fred.
0: I el govern grec està totalment superat per la situació, suposo.
1: Sí, la situació a Grècia ja és difícil de per si, i si li sumes doncs, tota la situació que estan arribant i que ja fa dos anys que estan travessant Grècia, les persones refugiades ja estan desbordats.
0: M'has dit a micròfon tancat abans d'entrar a la comunicació telefònica que havies anat de manera independent, diguem-ne, però que havies treballat una mica amb el col·legi de professionals del treball social. Què comenteu entre vosaltres sobre tota aquesta situació?
1: Sí, a veure, jo el mes de maig passat vaig decidir agafar la motxilla i anar a conèixer de primera mà el que estava passant a Grècia, no? Jo estava al sofà, veia els mitjans de comunicació, que això seria un altre debat també.
0: Déu-n'hi-do, sí, perquè les notícies s'han parat, sembla.
1: Exacte, i me vaig presentar a Idomeni amb la motxilla i a veure realment què estava passant i amb què es podia ajudar, no? Sí que col·laborava amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però més que res anava independent i bueno, presentar-me allà. Sí que havia vist que molts voluntaris independents ja estaven anant, i llavors era de conèixer primera mà el que estava passant, no? I fer una devolutiva aquí per si es podia engegar campanya, si es podia col·laborar, etc, etc.
0: Val. I llavors suposo que també hi han qüestions encara molt més tràgiques. Per exemple, què està passant amb els nens i amb els malalts?
1: Mira, per exemple, un exemple clar, Idomeni, que estem parlant d'un camp de refugiats...
0: Desballestat, ja.
1: Que ja no existeix.
0: Sí, que ja no existeix.
1: Un 40% d'unes 10.000 persones que hi havia en aquell camp eren nens. Per tant, una part de la població més vulnerable que hi ha. Llavors, els nens que ja han viscut tot aquest viatge, totes aquestes imatges, doncs es troben de la mà de Déu a l'entrada d'Europa. Això se li sumes als malalts, no? L'assistència que no se'ls hi pot brindar a Grècia i que gràcies a petites ONGs, a petits voluntaris que estan donant aquesta assistència mèdica als camps de refugiats.
0: Quines són les solucions que podrien existir? Clar, el que tu dius és la solució, que siguin tractats per les autoritats europees i per l'establishment com a persones humanes.
1: Sí, a veure, jo la vareta màgica no...
0: No existeix, no existeix, clar.
1: Però sí que podem dir que, per exemple, a Europa hi vivim 500 milions de persones.
0: Sí.
1: I tenim poc més d'un milió de sol·licituds d'asil, en aquest cas. Això significa augmentar un 0,2% de la població. Per tant, hi ha lloc i diners. Però el que no hi ha és voluntat política.
0: Sí, és clar. No, com que no és un negoci, no?
1: Exacte. I llavors el que s'està fent és, com dèiem, vulnerar aquesta legislació internacional, no? Per exemple, Europa ha signat un acord amb Turquia que implica negar aquest dret d'asil a les persones i si convé deportar-les, no? I fins i tot ara s'està parlant que s'està negociant tractats igual o més foscos amb Líbia o el Sudan.
0: De totes maneres, el poble que està sent més solidari en aquest cas és el Líban, no?
1: Doncs això ho desconec, però clar, per ells també és un negoci. Ara, el tracte que donen a les persones refugiades, això no hauríem de parlar.
0: No, ho dic perquè el Líban està rebent el doble de població de la que nosaltres rebem. Nosaltres rebem un 20% del gruix de refugiats.
1: Clar, són per aquests camins que estan intentant arribar a Europa, no? Aquesta Europa que tots tenen idealitzada i que en aquests moments es troben a la porta i fins i tot parlant amb ells, no? En aquest cas, molts et diuen, ostres, si ho sé, me quedo al meu país. Mira, si m'hi jugo la vida, si moro, però per trobar-me aquí abandonat sense una perspectiva de futur, sense una il·lusió, me quedo en el meu país, perquè no oblidem, deixar el teu país, deixar la teva terra és molt dur.
0: Clar. Sobretot si ho has de fer per una guerra, que això ja és...
1: Exacte.
0: El més dur que pot haver-hi. Hi ha algunes ciutats que s'han proclamat com a ciutats per rebre gent. És el cas de Barcelona. Per què aquestes ciutats, aquesta xarxa de ciutats, no ha triomfat? És que el govern central de Madrid no li interessa? És així de clar? O què?
1: Home, les competències el té el govern espanyol.
0: Sí, això ho sabem.
1: Llavors, si ells no obren, diguem, l'aixeta...
0: Clar.
1: Poc marge de maniobra tenen aquestes ciutats. Però també jo haig de dir que estan arribant persones refugiades de manera il·legal en aquesta ciutat. Jo conec de primera persona persones que estan arribant o amb passaports falsos o a través de les màfies, que ja és trist, però ells busquen qualsevol sortida per sortir.
0: Home, com faríem nosaltres, no?
1: Exacte, és supervivència.
0: És clar, és el manual de la supervivència. I creus que quan arriben, encara que siguin il·legals, estan ben tractats? O si, com els acull la ciutat, en aquest cas?
1: Bueno, l'acolliment es fa a través de ONGs o entitats del tercer sector. Ara fins i tot hi ha un projecte d'acolliment de la Generalitat de Catalunya que és una prova pilot i que ha fet que molta gent s'apunti com a mentors, no, d'aquestes persones, i que, bueno, la voluntat hi és, té les seves contres, però, bueno, s'han d'anar fent coses perquè els dies van passant, ells ja estan allà, i el risc és que es cronifiqui aquesta situació.
0: Bé, de fet ja s'ha cronificat.
1: Sí, podríem dir que...
0: Per això els mitjans de comunicació no en fan... Ara no en fan gaire referència. Ha de passar una desgràcia perquè en facin referència. Una desgràcia.
1: Sí, de fet, Idomeni era un focus mediàtic.
0: Sí,
1: era
0: sí.
1: Un camp que havia sorgit del zero, una petita ciutat. I què van fer? Doncs desallotjar-ho, repartir aquestes persones per camp militaritzat i per arreu del país de Grècia, i una mica l'objectiu i l'han aconseguit, que era treure el focus mediàtic.
0: Bé, el 39 els republicans espanyols i els catalans van haver de fugir, van ser recollits a camps de refugiats francesos, no se'ls va tractar gaire bé, segons el que es diu, i ara estem caient en el mateix error històric.
1: Sí, això diu que ens falta a vegades aquesta memòria històrica, i que quan parles amb ells, jo repeteixo, quan estàs amb ells t'expliquen les seves històries, com eren abans, els seus països d'origen, a Síria, no? Dius, ostres, això em podria passar a mi.
0: Clar, és que ens podria passar a nosaltres.
1: Sí, perquè jo conec casos cronquells, no? Perquè quan vas de voluntari fas vincle amb persones i amb famílies, no? I t'expliquen com era la seva vida abans, no? I per exemple, per posar un exemple, que és en Sahan, la seva dona i els seus dos fills, una nena de 4 anys i un bebè de 4 mesos. Ells ara encara es troben a Grècia esperant de ser enviats a Portugal. Però bueno, ella era professora.
0: Clar.
1: Ell era comercial, que treballava en un hotel, no? I ara el que volen és, en Sahan diu, jo vull començar la vida de zero.
0: Clar.
1: I que les meves criatures tinguin una vida segura, no? Que no estiguin sempre pendents de si viuen o no, de si cau una bomba o no.
0: Clar. Bé, anem a intentar mirar alguna qüestió positiva de tot plegat. Es va fer aquest cap de setmana el concert al Palau Sant Jordi a favor dels refugiats i ara s'està preparant una manifestació i volem, Joan, que ens expliquis en què consistirà aquesta manifestació i ens facis 5 cèntims perquè la gent de Tordera doncs s'hi atensi i vagi a la manifestació.
1: Bé, aquesta manifestació l'organitza la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, no? que ja s'està fent molts actes de sensibilització i de pressió política. Aquest passat cap de setmana va omplir el Palau Sant Jordi.
0: Sí.
1: I podem dir que aquesta campanya acaba entre cometes.
0: Clar.
1: Perquè després s'haurà de decidir veure cap a on es vehicula tot això, no? Però aquest dissabte a les 4 de la tarda a Barcelona hi ha aquesta manifestació on hi estan adherides centenars i centenars d'associacions, de col·legis oficials, d'organitzacions i de gent independent i voluntària, no? Que vol pressionar, que vol sumar, que vol cridar perquè siguem un país d'acollida.
0: A quina hora més o menys és la manifestació i on s'ha de plegar la gent?
1: A les 4 de la tarda, és diumenge,
0: sí.
1: Si no vaig errat diria que surt de plaça Urquinaona, i acabarà a la Barceloneta, al costat del mar, no? De manera molt simbòlica.
0: Sí, perquè la Mediterrània s'ha convertit en un infern,
1: En un cementiri.
0: Sí.
1: En un cementiri.
0: És molt fort. Bé, Joan, moltes gràcies per la teva participació, també per la teva, pel teu compromís, perquè has estat a Nicaragua, has estat a Grècia i, a més, treballes professionalment amb gent que pateix. Vull donar en nom de Ràdio Tordera i de tots els torderencs una forta abraçada i agrair-t'ho, perquè gràcies a gent com tu, doncs el patiment és una mica més fluixet.
1: Moltíssimes gràcies, Toni, i sobretot el protagonisme per a aquestes persones refugiades que, com he dit, són herois de vida.
0: Herois de vida. Moltes gràcies.
1: Una abraçada.
2: D'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Dos minuts, ens posem a punt de tres quarts d'una, enfilem ja aquests 15 minuts finals del magasí Maria aquí, i bé, és moment de saludar amb en Francis. Hola, bon dia, Francis.
1: Hola, molt bon dia.
0: I bé, en Francis i també la Cèlia són dues persones doncs, que regenten la botiga Sustici, i que nosaltres en el decurs de tota aquesta temporada d'estiu hem tingut el goig de que ens hagueu acompanyat, ens hagueu explicat el que teniu a la vostra botiga, i que bé, nosaltres agraïts perquè hem après molt i sabem el que hi podem trobar-hi també en aquest indret. Moltíssimes gràcies ja per avançar. Gràcies. I també el gors de la Cèlia,
1: si ens escolta. No, tant que sí. Algú té que quedar-se a baix.
0: Sí. Molt bé, avui com a últim programa ens en quedaríem moltíssims per parlar que podem trobar a la botiga Solstici. N'hem fet, doncs, una petita aparador i avui, doncs, volíem acabar parlant sobre el tema tarot i pèndol. És una cosa que tothom sempre tenim molt de respecte, crec jo. Hi ha molta gent que dirà, no hi crec, però el respecte jo crec que la majoria de la gent li tenim. Si te sembla, comencem a parlar una miqueta del tarot. Què és el tarot?
1: Bueno, el tarot se basa en unes figures, són uns arcanos, i és com un mini programa de una situació que pots trobar amb la persona. Se suele comentar com una evolució de la persona que passa per unes etapes, i cada etapa significa alguns conceptes.
0: El tarot sempre s'ha de tirar presencial perquè sigui, doncs, efectiu o creïble, diguem-ho així. I si no és així, doncs, si es tira a control remot, diguem-ho així, qui posa la influència de lo que pot passar amb aquella persona?
1: Vale. El tarot se pot fer a distància, se pot fer de moltes maneres, per escrit, per carta, se pot fer de moltes maneres. No hi ha cap problema. El millor, per supost, és presencial, perquè tens un contacte tu amb tu la persona, tens un contacte viu la persona amb tu, i pots profunditzar millor amb la persona. Això segur.
0: En aquest cas, si es tira remotament, la influència... Qui pot haver-hi amb aquesta carta, amb aquesta fotografia, amb aquesta veu? Les cartes del tarot, com pot ser que funcionin?
1: Vale. Les cartes de tarot, diguem, te funcionen perquè són uns arcanos universals. Vale? És una energia, que, una informació que existe en l'aire, en l'universo. Vale? Entonces, cada carta rota és un arcana, és una situació, és un pas evolutiu, diguem, la qual que tu, com persona que les tira, diguem, que fa servir les cartes, diguem, d'alguna manera se pot dir així, se demana a l'univers per dir algo que cauen segons la persona a la qual tu estàs fent la consulta. Vale. Entonces, si una carta significa, per exemple, sort, dic sí. Que en qualsevol tonteria, no és pas així tampoc, sort, pues, te caurà la informació sobre la sort, te caurà sobre la persona que tu estàs preguntant. Hi ha un vincle, tu fas un vincle entre la carta i la persona al qual se fa la consulta.
0: A qui s'aplica el tarot? Qui busca el tarot?
1: Bueno, se busca, tothom busca les persones que tenen un dubte, que tenen un problema emocional, que tenen una inseguretat, que necessiten buscar alguna justificació d'alguna cosa que ells creuen que és, però no estan segurs. Entonces, pues, a través d'això, venen per aclarir-se.
0: De quina manera influeix després? És a dir, si busquen una resposta, si la resposta potser no és la que esperen, en què pot influir?
1: Vale. Pot influir de moltes maneres. Amb això, la persona que fa servir les cartes, aquí s'ha de fer una mica, usar una mica de psicologia. Vale? Lògicament, no pots

0: les interpretes bé, o no ha formulat la pregunta correctament, o no diu el que ve, etc. Però la informació de les cartes sempre és correcta. No existe mai una mala tirada o una tirada que no és correcta. No existe. És la persona, quizás, que no s'aclareixi o que no ha fet la pregunta correcta, etc. És el problema de la persona que llegeix les cartes, no les cartes.
1: Com se fa per tirar el tarot? És a dir, es barregen les cartes, es fa una tirada, sí. Com va tot
0: aquí
1: això?
0: Aquí hi ha diverses maneres segons la persona en si. Això és tan ampli, això, perquè bueno, cada persona té el seu estil de fer les coses. El més normal és pues, se barregen les cartes i se tiren segons un concepte, segons un sistema, diguem, el sistema o la fórmula, o el programa que tu dius. Si tu dius, vale, tiré tres cartes. La primera carta és, per exemple, ara plan fàcil, el passat, el segon és el present i el tercer és el futur. Pues, entonces, les cartes que cauen en aquests llocs que tu has dit el que serà, serà la resposta que hi trobaràs.
1: Mm-hmm. En aquest cas, quin tipus de baralles hi ha de tarot? Sempre n'hi ha només una o n'hi ha de diferents?
0: No, de tarot hi ha, no sé, que saps, conec 800.
1: 800?
0: Sí.
1: Què dius? Sé que en deixes parada, Francis.
0: Sí, no.
1: Sí, jo pensava que diries més un parell, no?
0: No. 800,
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Tot han sortit d'una base per això. ¿Vale? No se sap d'on han sortit exactament. Si los egipcis, si oriental, si és una mescla de tot, no se sap con exactitud, ¿vale? Sí que más o menos las primeras cartas han sortit, que es en los años medievales, para decir algo, que suele ser las cartas del tarot de Marseille. Que son uno de los primeros. A partir d'aquí, cada uno ha fet las seves modificaciones o ha inventat las seves cartas.
1: Está bien.
0: Tu pots fer això, amb que tu pots programar de que aquesta carta amb aquest dibuix significa això.
1: Val.
0: I si tu això lo tens bé agafades en tu, lo tens bé memoritzat en tu, això vius en tu, aquesta carta funcionarà així.
1: Està bé. Les cartes del tarot. Ens explica que a la botiga també ensenyeu a tirar les cartes i
0: correcte.
1: També tireu les cartes a qui us ho demani,
0: correcte.
1: No?
0: Correcte, fem cursos també i fem tirades de cartes, sí.
1: Les cartes del tarot, sempre és bo doncs, que te les tirin o una persona pot tindre les seves cartes de tarot i tirar-se'ls ell mateix?
0: Correcte. El problema està que cada persona pot tirar les cartes per si mateix i funcionen perfectament bé. Les cartes...
1: No es pot influir després?
0: Sí, tant que pot influir.
1: Quan surt una carta, dir aquesta carta... No?
0: Poden influir. Te poden fer aprendre coses. Uh-huh. Aprendre de que tu tens que tomar unes decisions i te poden consultar. Pues, què passa si faig això? Pues, pot passar això. O quin problema jo me puc trobar? ¿Vale? El problema està si tires les cartes per un mateix... Moltes vegades no pot ser prou neutre, vale, per poder llegir les cartes. Mm-hmm. Això és el problema de tirar per un mateix.
1: Clar.
0: I això és el problema que té també la persona que tira les cartes, té que ser totalment neutre davant la persona que pregunta. I això a vegades costa en familiars, que tu ja coneixes bé la persona o el que sigui, pues costa ser neutre. També que home si fora que tu no coneixes la persona. Això és... La dificultat.
1: Hi ha molta gent que hi creu en el tarot, Francis?
0: Sí, hi ha molta gent que creu en el tarot, hi ha molta gent que no creu també, i hi ha gent que són molt curiosos, que volen provar a veure què tal.
1: Mm-hmm. Pots canviar? És a dir, si fan una tirada de tarot i el que et surt allà no t'agrada, tu com a persona pots variar-ho o el que et diuen les cartes és el que et diuen les cartes?
0: No.
1: Com funciona això?
0: No, el que diuen les cartes és el que diuen les cartes. Tu, quizás, de ben el que ve, pots comentar-lo o no comentar-lo. A vegades, les cartes, de ben el que pregunta la persona, diu clarament que tu no pots comentar.
1: I això, no entenc que no pots comentar.
0: Sí,
1: què vas dir, Clarence?
0: Perquè a vegades la persona té que aprendre. Si tu vols fer un examen

0: en una prueba de cualquier tipo de examen, de inglés, lo que sigue, y tú conoces el resultado del examen, y si yo doy a ti el resultado del examen, ¿tú aprenderás?
1: No, es claro.
0: Vale. Pues eso también pasa en el tarot. Digamos, en el tarot, la persona en la vida pasa por pruebas, pruebas emocionales sobre todo, que tienes que superar. Y hay paradas y hay respuestas que tú no puedes saber, porque si no, tú no aprenderás. Tienes que buscarlo por tu mente. Y eso a veces pasa. Entonces explica a la persona mía, no te puedo decir por eso y por eso. Porque es una prueba y a la cual tú tienes que superarlo. Si tú sabes que vas a superarlo, quizás no te forzarás para. O si tú sabes que no vas a superarlo, quizás dirás, bueno, ¿sabes qué? Paso el tema. I tens que fer-lo. Doncs hi ha moments així.
1: En la botiga sortista podem trobar també una bona quantitat de baralles per poder triar o en teniu unes quantes de concretes?
0: Sí, tenim sempre unes quantes, van renovant per unes altres, sempre tenim algunes per ahí, sí.
1: És a dir, hi ha algunes que tu les agafes doncs, per oferir al públic, les que tu hi tens doncs, més predilecció. Però si te'n demanen algunes d'aquestes 800, com has dit, no?
0: Sí.
1: Es poden aconseguir?
0: Se poden aconseguir, sí, clar. Se poden demanar, se poden aconseguir, sí.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí,
1: moltes
0: sí,
1: cases, és
0: moltíssim, sí. Han sortit moltíssims.
1: Clar, però després, cada vegada, per definir el que vol dir d'aquestes 800 cartes, suposo que hi ha d'haver un full d'instruccions, perquè no s'hi deuen assemblar, potser, els dibuixos ni les formes, no?
0: Poden canviar molt. Tens que la persona que vol una carta té que sentir... connectat amb aquesta baralla. Ostres, aquestes figures m'agraden, aquesta cosa m'agrada, perquè tens que sentir-te com sincronitzat amb les cartes. Això és l'important.
1: Molt bé, no m'agradaria acabar, hem parlat del tarot, però m'agradaria acabar parlar del pèndol. Sí. Que moltes vegades que el pèndol ho veiem, doncs, una cosa que és molt més, dic, més viva, més... A veure, que hi veus un moviment, mínimament, i el pèndol explica'ns què és, per què s'utilitza, i per quin motiu, doncs, segons on te'l poses, fa aquests moviments rodons, de davant enrere, o com funciona això del pèndol? Vinga.
0: El pèndol, diguem... s'utilitza per diagnosticar. ¿Vale? Hi ha gent que la fa servir també per adivinar. Jo diria, no fas servir per adivinar. Fes servir per el que realment està fet el pèndol, que és diagnosticar. ¿Vale? Entonces, què és això? Pues pot anar pel camp amb un pèndol i buscar aigua.
1: Sí, és clar, s'ha d'utilitzar molt, s'ha d'utilitzar molt,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, molt. Sí. Hi ha molta gent que diu, no crec en el pèndol, però quan ve que una persona troba aigua amb això, a una distància que diu, se queden parats. Hi ha molta gent que fan això. Però, igualment, buscar aigua, pots treballar la salut, pots buscar què és el que va malament la persona, què són els símptomes que tal, fins quin grau és el símptoma, si tens, per exemple, un problema de fetge, pues, pots dir, pues, mira, més o menys, és un grau, no és res, és molt, és poc, amb un grau. Pots buscar el que és el pèndol, diagnosticar amb el pèndol, que si aquest menjar per tu és adequat.
1: Està bé.
0: Per exemple, amb una poma sobre la mà, i pots preguntar al pèndol de què te diu si és això per tu és adequat.
1: Després, el pèndol... sempre es mou?
0: Sí, normalment sempre es mou. El pèndol, les persones que fan servir el pèndol, digamos, ja se saben comportar neutral. I tens que deixar-te anar, sense por, digamos, no? Ostres, no, deixar-te anar. És com el pèndol, digamos, que el que se mou no és el pèndol en si, perquè si tu penses el pèndol d'un arbre, o a una branca o qualsevol cosa, no se mourà. Se mou perquè ets tu que agafes el pèndol. Tu fas com una antena que rep una senyal i a través del pèndol ensenya pues, el que tu reps en el teu cos.
1: S'ha de saber manejar el pèndol, també?
0: S'ha de fer molta pràctica.
1: S'ha de fer molta pràctica?
0: Molta pràctica. De saber és que no s'ha de saber gaire cosa.
1: No és clar,
0: però...
1: és que...
0: és pràctica, és fer-la servir molta pràctica. Entonces, agafes confiança i veràs en quin moments i com se mou el pèndol i el que això comporta, diguem-ho.
1: Pues clar, si per exemple fas una pregunta amb un menjar, com tu comentes, Francis, correcte, amb una poma,
0: correcte.
1: A veure, com sabré si és aquella poma me va bé a mi, sí o no? Si, per exemple, veig que sempre fa rodones...
0: Vale. Tu tens que programar. I això és el mateix, que tarot en molts casos, tu tens que donar un programa, una condició, que dius, molt bé, si gira, per exemple, a l'esquerra, significa, pues, no. I si gira a la dreta, és un sí. Vale. Entonces, amb això, vas practicant.
1: Va.
0: I quan veus que això surti, i quan tu dius la palabra no, gira per un costat, i la palabra sí, gira un altre costat, i vas a les teves proves, veràs que te funcionarà amb qualsevol cosa.
1: Els pèndols n'hi ha de moltes classes.
0: Sí.
1: Quins són els més efectius? No, perquè suposo que deu ser... No sé. Què pot ser un pèndol?
0: Bueno, un pèndol pot ser de fusta. Funciona força bé de fusta. Són ligers, són sensibles... I
1: sempre ha de tenir la forma de pèndol, així ample de dalt i en forma doncs, d'embut, no, diguem-ho així?
0: No necessàriament. Digamos, mentre que sigui una simetria. Vale? Pensa que és una cosa que té que ser simètric i igual. I té que girar per l'aire. Clar, si té, si és plana, pues te girarà i farà coses rares perquè no és una bola, digamos, on circula l'aire tot per igual. Entonces, les millors són les boles o les formes còniques o el més lises possibles. Luego, hi ha de diversos dibuixos. Ja és una mica...
1: personal, potser,
0: una mica
1: no?
0: Personal, sí. Sí.
1: En trobem també la botiga Sustici de pèndols?
0: Sí, en tenim pèndols. Los normals, que són de latón, que són de metal, que són de fusta, i luego hi ha los de pedra, que són quartzos. Clar, segons quin tipus de quartzo, és una energia diferent i de ben sirve per una cosa o una altra cosa. Sí.
1: Molt bé, Francesc. El temps el tenim
0: sí,
1: molt damunt.
0: Sí, ja veig.
1: Ha estat molt interessant també parlar d'aquest tema, com hem parlat avui doncs, de les cartes del tarot i també del pèndol, de tots els temes que entre la Cèlia i doncs, diferents professionals que tenim a la botiga doncs, heu vingut explicant-nos a Ràdio Tordera. Us agraï moltíssim aquesta temporada que ens heu acompanyat a l'estiu. Esperem que en sigui doncs, una altra, perquè parleu el que teniu a la botiga Solstici. I de mentre, doncs, que vagi molt bé, molta sort i fins a una propera edició.
0: Gràcies i molt gràcies per poder estar amb vosaltres.
1: Gràcies, Francis. Adéu-siau, bon dia. La sintonia que està sonant de fons. Nosaltres aquí posem punt i final a l'edició del dia d'avui.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: 5 minuts que es passen de les 12, és moment d'entrar amb moltes ganes, amb molt de ritme en aquest cap de setmana, però nosaltres el divendres ja ho vam destinar principalment, vaig buscar el moment adequat per dir-li a l'Alberto Rojo: Alberto, jo penso que els divendres hauries d'estar a Ràdio Tordera per marcar el ritme dels caps de setmana. Alberto, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, i sí, és el previ del cap de setmana amb música dels anys 80, imagina't,
0: eh? I de l'estiu, eh?
1: I de l'estiu. Cançons de l'estiu, repassem estiu rere estiu i avui arribem a l'any...
0: 86.
1: 87, ja.
0: Doncs m'he equivocat a l'hora de presentar-ho, eh? M'he equivocat, eh?
1: 87. I és que passen ràpides les setmanes i, clar, estem resumint tota una dècada. Doncs, déu-n'hi-do, ja arribem a l'any 1987. Situem aquest any. Miguel Ríos triomfa a la televisió amb Qué noche la de aquel año, al llarg de 26 programes. Va fer un repàs a la història del pop espanyol des dels seus orígens a principis dels 60 fins a mitjans dels 80, quan es va gravar el programa. Malauradament, l'any 87, marcat per la massacre a Barcelona d'ETA fent explotar un cotxe bomba a l'Hipercor, a Anglaterra, Margaret Thatcher renova la seva majoria absoluta i afronta la seva tercera legislatura, i als Estats Units mor l'actor i ballarí Fred Astaire als 88 anys. Doncs ja hem situat l'any 87.
0: Doni d'una llarga vida ballant, i aquest doncs ballarí i actor també, i també cantant algunes vegades, poques vegades.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs emmarcats ja amb aquest estiu del 87, nosaltres, que Alberto, ja hem vist el que és a la pàgina Facebook de Ràdio Tordera, tots els vídeos que has penjat. A veure, la nostra audiència, si no ho saben, ho han de saber, perquè per les setmanes que ens queden, l'Alberto els anirà penjant.
1: I bueno,
0: és fantàstic veure per això,
1: Sí, sí,
0: es
1: porta records. També pengem alguns videoclips i també actuacions a la televisió d'alguns grups, i la veritat és que és un bon complement a la nostra secció, ja que repassem musicalment els divendres, doncs també amb imatges al Facebook de Ràdio Tordera. No sou amics de Ràdio Tordera? Què espereu?
0: Vinga, apunteu-vos.
1: Ràdio Tordera, Facebook, estem allà al Facebook i allà podeu veure els vídeos d'aquesta setmana. Així que, Rosa Maria, si algú vol anar escoltant la secció i vol, té un ordinador a mà i vol veure els vídeos...
0: Ui, és que, a veure, quedarà al·lucinat, Però m'he fixat que en els vídeos les dones totes surten de ros. Totes són roses. Totes són roses.
1: Que bo, això, que bo. Que bo. El qui no era segurament en ros era el cantant de Los Lobos. I és que comencem amb aquest ritme clàssic entre clàssics, La Bamba. De Los Lobos, la versió de Los Lobos que va triomfar a l'any 87 també. Ja l'havíem cantat i fins i tot ballat moltes vegades, però el fet que fos el tema central d'una de les pel·lícules d'èxit de l'any 87 va fer que La Bamba de Los Lobos entrés a les llistes d'èxit i a les pistes de ball com si d'un nou descobriment es tractés.

0: Molt abans de que Los Lobos la convertissin en el seu himne particular, aquesta peça tradicional mexicana reconvertida en format rocker per Richie Valens ja havia conquerit els cors de diverses generacions. És precisament de la vida de Richie Valens de que tracta la pel·lícula La Bamba, de l'any 87, i són les seves cançons les que donen a Los Lobos els seus més grans èxits discogràfics. La banda de Los Lobos sorgeix a finals dels 60, però fins a l'any 83, amb la gravació d'Anselma, va ser quan van començar a obtenir un reconeixement general de crítica i públic. La seva participació a aquesta pel·lícula els obre les portes de la fama a tot el planeta.
1: Déu-n'hi-do, hem d'explicar doncs, que sigui recordar doncs, on te poden entrar a la pàgina del Facebook Ràdio Tordera. El vídeo és que senzillament un noi doncs, li agrada molt la guitarra, resulta que doncs, té una festa molt especial i allà es llança.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Són imatges de la pel·lícula, com diem, La Bamba, que dona nom a aquesta versió de Los Lobos. I ja estem anant a una illa fantàstica. És una illa bonica, així ens ho diu la Madonna. Què hem de dir de Madonna? Cantant, compositora, productora estadounidenca de música disco, pop, dance i electrònica, més coneguda com Madonna, però que el seu nom és Madonna Louise Gicon. Va néixer a Bay City, a Michigan, als Estats Units, el 16 d'agost del 58. Ha treballat de manera més intermitent com a actriu, dissenyadora de moda, escriptora i també directora cinematogràfica.
1: Déu-n'hi-do, una gran manager d'ella mateixa, quasi, i una persona que ha sabut molt vendre la seva imatge i la seva música.
0: Sí, i tant. Mm-hmm. Denominada com la reina del pop, la cantant és una icona popular internacional de les últimes tres dècades, aspecte que li reconeixen fins i tot els seus detractors. L'any 87 l'estiu va sonar molt aquest tema, que sona molt estiu també, la Isla Bonita, Madonna.

0: No sé si estaràs d'acord amb mi, Rosa Maria, però és una interessant...
1: Sí, m'estic d'acord,
0: és una interessant barreja, fins i tot aquesta guitarra espanyola que tant marca aquest tema també, i aquests ritmes llatins barrejats amb, el, amb música, amb ritmes més electrònics. És una, un tema fantàstic, la Isla Bonita, la Madonna. Hem recordat que aquest tema va ser cançó de l'estiu del 87 i l'orquestra Mondragón també va sonar molt aquell estiu amb aquest tema. Grup musical creat l'any 76 amb Javier Gurruchaga al capdavant. Ens deia això de ellos las prefieren gordas.
1: Menos mal, no? Menos mal.
0: Aquí sense discriminar ningú, faltaria. Era la peculiar música, la peculiar doncs, ambientació d'aquesta orquestra.

0: Quedaven molt clares les preferències de l'orquestra Mondragón, eh?
1: Sí, sí, sí. A veure, menys mal que algú, com en aquest cas aquesta gran orquestra, va fer un honor a les gordes, eh?
0: Exacte. Perquè,
1: a veure, aquí s'ha marcat tanta tendència a tothom ha de ser un fideu que no se'ls té cantar,
0: no.
1: Eh? A veure,
0: doncs
1: als
0: no.
1: homes alguna cosa els hi ha d'agradar, no?
0: Exacte,
1: a veure, una
0: exacte.
1: Mica de curves, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, senyor.
0: Així que orquestra Mondragón.
1: Senyor Gorrutxaga, moltíssimes felicitats per aquesta cançó, de veritat que sí, eh?
0: Javier Gorrutxaga marcant estil juntament... Doncs, amb qui? Ara no tinc la dada. Bé, hi havia un altre personatge que actuava amb ell, feia mímiques i coses d'aquestes. Doncs hem de dir que la banda, l'orquestra Mondragón, es va llançar el seu primer àlbum l'any 79. El seu primer disc, com diem, l'any 79, va rebre crítiques excel·lents tant de públic com de premsa especialitzada. D'aquest primer àlbum es poden extreure èxits com Ponte la peluca o Muñeca hinchable, però nosaltres ens hem anat a l'any 87. Va sonar molt a l'estiu, també aquest tema de l'orquestra de Mondragón, Ellos las prefieren gordas.
1: Canviem de ritme molt, totalment
0: sí.
1: diferent, eh?
0: Són els Reis Gitanos, els Gypsy Kings, grup francès format per Nicolas Pablo, Canut, Patxai, André,

0: Els seus primers discos van ser Jovi, Jova i Bamboleo, molt populars a França, malgrat les crítiques dels normatius del flamenc. L'àlbum Gypsy Kings va tenir èxit en diversos països d'Europa, especialment a França i al Regne Unit. L'any 89, Gypsy Kings va obtenir reconeixement en Estats Units. Als Estats Units hi van estar 40 setmanes a les llistes d'èxits, cosa que molts pocs àlbums en espanyol havien fet. Altres àlbums de la banda són Estrelles, Mosaic, Love and Liberté i Este Mundo. Gypsy Kings, que, doncs, curiosament, famílies dels integrants d'aquest grup van sortir de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola i van mantenir a la seva música aquesta rumba també catalana, en el fons. Els Gypsy Kings, protagonistes també de l'any 87.
1: Fantàstic, un estiu, doncs, també marcat en forma, doncs, de l'Olailo.
0: Sí,
1: en tot el respecte,
0: amb tots els estils i també amb balades interessants. Fantàstic tema aquest, Hijo de la Luna, els Mecano.

0: Mecano, formació de música pop, actiu entre el 81 i l'any 1992. S'ha de sumar una reaparició l'any 98, que només va durar 8 mesos a partir de l'edició d'un doble disc recopilatori on estaven inclosos els 7 nous temes. El grup format per Ana Torroja i els germans Cano, Nacho i en José María. Doncs aquí tenim Hijo de la Luna, que, si no recordo malament, la Montserrat Caballé es va atrevir a fer una versió fantàstica d'aquest tema.
1: Sí, però jo em quedo realment amb aquesta que estem escoltant, eh? Tot i que sigui, doncs, a veure, una gran veu, una gran diva, però jo em quedo amb la versió, doncs, original d'aquests. Uh-huh.
0: Dels Mecano, de Hijo de la Luna, un tema d'aquests tranquils que no era habitual escoltar a l'estiu, però també hi havia els temes més relaxats, però el que dominava era la música que ens feia ballar.
1: Com?
0: Aquesta.
1: Ui.
0: Boys, i és que la Sabrina Salerno cridava els boys aquell estiu de l'any 87 d'una manera tremenda.
1: A veure, els cridava cantant, els cridava ensenyant les seves exuberàncies.
0: Jo penso que les dues coses. I a més, tots la recordem, si bé, la nostra audiència se'n recorda del programa de televisió espanyola, llavors, doncs, l'única televisió que hi havia a nivell estatal, doncs, l'any 87, acomiadant, sempre es continua fent un programa de cap d'any, sí. Doncs el Viva 88, vull dir, el cap d'any del 87, doncs la Sabrina va començar a actuar i...
1: Saltar,
0: i tot saltava, clar, i tot sí. Anava fora, una mica.
1: Ei, fantàstic, no? Per sí. A molta gent.
0: Més d'un li alegraria molt la vista, clar. Va néixer a Gènova, Itàlia, l'any 68. És una noia tímida, introvertida, en la seva infantesa, eh? No t'ho pensis que ja feia això, no, era tímida, introvertida, però va guanyar un concurs de bellesa que li va obrir les portes de la fama. El seu descobridor va ser Claudio Cecchetto, que va produir el seu primer single. L'any 87 va publicar el primer àlbum homònim del que estava extret aquest, Boys. Cançó de l'estiu del 87.

0: Ei, Alberto, comentem una miqueta el vídeo d'aquesta la Sabrina.
1: Una piscina, eh?
0: Sí.
1: Doncs allà mullant-se amb la samarreta, eh?
0: Sí, perquè
1: així la cosa quedava més marcada.
0: Sí, i realment, doncs, a veure, jo amb la samarreta que a vegades li anava baixant, i representava que sortia un momentet i se volia tapar, eh? Les seves exuberàncies. Però d'aquest vídeo sí que vull explicar a la nostra audiència que estan en una piscina i en allà es veu com es tira d'un trampolí un noi ensenyant totes les seves virtuts de bé. Totes.
1: Rosa Maria, comprovem que estàs molt atenta a tothom, no només a la Sabrina, eh?
0: A veure,
1: també al sector masculí.
0: A mi em toca, no? A mi em toca.
1: Molt bé, doncs amb la Sabrina estem repassant doncs aquest tema Boys que va sonar l'any 87.
0: Doncs bé, nosaltres amb la Sabrina, amb totes les exuberàncies masculines i femenines, ens anem a aquests consells publicitaris que venen des d'aquesta casa, des de Ràdio Tordera, i dintre que magazine ara, i aquí.
1: I aquí, d'estiu. Ara i aquí, d'estiu.
2: 107.1 FM.
3: Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisio Tordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, carrer Amistat 18-20, telèfon 93-764-3808, hores convingudes. Bona festa major.
4: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Salaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93-764-0467. Construccions Salaric us desitja molt bona festa major.
5: Càpsules informatives.
6: Festa major, diumenge 21 d'agost, a 9:45 del matí, al Parc Prudenci Bertrana, quart campionat de petanca de festa major. A les 6 de la tarda, cursa de bicicletes local, sortida del camí ral, Corilla amb el doctor Trueta. A les 7, al Teatre Clavé, representació de l'obra Embolica que fa fort, a càrrec del Fòrum pel Teatre i la Cultura. A les 8, a la plaça de l'Església, balls folks tradicionals, amb el grup Radio Quartet. Organitza la nostra dansa. A les 11 de la nit, a la plaça de l'Església, actuació del cantautor Miquel del Roig i un altre grup a confirmar. Al mirador de la plaça de l'Església, barraques.
7: Viatges Carrefour ja hem arribat a Tordera. T'oferim el millor en viatges, venda d'entrades per espectacles, concert, PortAventura, partits de futbol, amb els millors preus i amb el finançament gratuït si pagues en la Visa Pass Carrefour. Ja ens coneixes. Viatges Bellavista, ara som Viatges Carrefour. Al camí de Mas Martí 38, baixos de Tordera, o al telèfon 93-764-5145. I per celebrar la nostra nova imatge, visiteu-nos i participeu en el sorteig d'una estada allà on més us agradi.
8: Bona festa major.
9: Ràdio Tordera.
10: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia. I el telèfon 93-765-0559 per encàrrecs. I ara també tenim carn de cavall. Carnisseria M. Torres us desitja una feliç festa major.
1: Ara i aquí, d'estiu. D'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

0: Uns minutets que passen del punt de dos quarts d'una d'aquest migdia, estem fent aquest repàs de la música dels estiu dels 80, emmarcats en l'any 87 i escoltant It's the Scene.
1: It's the Scene, exacte. Diu que això és un pecat, el que passa que nosaltres pensem que no és cap pecat escoltar i recordar aquests temes fantàstics.
0: A mi m'encanta.
1: Sí, Pet Shop Boys, Neil Tennant i Chris Lowe, que es van conèixer l'any 81 a una botiga d'instruments musicals electrònics. En aquella època, Love estudiava arquitectura i tocava el trombó a un grup anomenat One Under the Age, i Tennant treballava com a periodista a la publicació Smash Hits i aviat començaren a compondre plegats. Originàriament pensaven dir-se West End, degut a la seva afició per aquesta part de la ciutat de Londres, però després van canviar el seu nom actual en record d'un amic d'ambdós que treballava en una botiga de mascotes. Per això, Pet Shop Boys, els nois de la botiga d'animals domèstics o de mascotes. It's a Scene també va sonar l'any 87. I el so del 87, indiscutible
0: bufem.
1: I fantàstic, perquè ara ens ho serveix una producció Stokic & Waterman de la mà de Rick Astley, un dels seus primers èxits, Never Gonna Give You Up.

0: Doncs sí, va ser el single debut de Rick Astley i amb ell va aconseguir arribar als llocs més alts de les llistes del Regne Unit, on va néixer. Llavors tenia 21 anyets i ja, doncs, era tot un èxit i triomfava.
1: Quina corona!
0: Sí. Li deien el nen amb la veu d'home. Sí, més o menys. Era apodat així. El tema estava inclòs a l'àlbum Whenever You Need Somebody, publicat al mateix 87, i als Estats Units va aconseguir consolidar el seu èxit gràcies al tema Together Forever, que també va arribar al número 1. És la música de l'any 87 que també estava protagonitzada, per exemple, per la Whitney Houston.
1: A punt estem pràcticament d'escoltar una gran i magnífica veu.
0: Sí. Llàstima de les... etapes que ha passat en els darrers anys. Sembla que la cosa ja està dirigida cap a un altre cantó.
1: Llàstima que el temps perdut està perdut, en la vida.
0: Sí, això sí. Però en qualsevol cas hem de reconèixer que és una gran artista, una gran cantant, i l'any 87 ens va portar aquest I Wanna Dance With Somebody, la Whitney Houston.

0: És una de les més populars i famoses cantants de les dècades dels 80 i 90. Ha fet interessants produccions, amb alguna bé, doncs, de qualitat, el guardaespaldes, doncs, bueno, en fi, tots tenim els nostres dubtes, però ha tingut grans èxits, ha venut més de 120 milions de discos i 50 milions de senzills, que es diu aviat, però que són discos i senzills, eh?
1: Veus, veus, veus, el que porta, comentem moltes vegades el micròfon tancat, tant èxit i que l'èxit porta a la decadència personal, eh?
0: Ens quedem amb la bona etapa de la Whitney Houston, sí, amb aquesta gran cantant i aquesta gran veu. I és que aquests ritmes ens encanten. Ara són les Bananarama, que van sonar també l'any 87 amb aquest I Heard a Rumor. Hem sentit aquest rumor, eh?
1: Ui, sí, sí, sí, se sona.

0: Se'ns queda curt l'espai, Rosa Maria, sí, perquè ara, clar, ens queden moltes cançons, ens queden pocs minuts, però seguirem gaudint aquesta recta final.
1: Escolta'm una cosa, mentre estem nosaltres aquí, i esperem que la seva audiència des de que les seves cases o des d'on ens escoltin, estem marcant ritme realment de forma estiuenca en totes aquestes cançons, encara que faci anys i anys que hagin sonat,
0: I tant. Nosaltres és que ens encanta dels anys 80. Aquest estiu ens hem proposat repassar divendres rere divendres, any per any, les cançons que sonaven a la dècada dels 80, en aquest cas les Bananarama, un dels grups femenins de pop britànic més populars de la dècada. El seu primer èxit als Estats Units va ser el single Cruel Summer. No obstant això, va ser amb el seu quart treball, True Confessions, amb el que van arribar al cim de l'èxit. En aquest àlbum destacaven temes com la versió de Venus, de Shocking Blue, altres cançons, Love in the First Degree i aquesta I Heard a Rumor. I aquí tenim a la Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Res li atura aquesta noia, res.

0: La Samantha Fox va néixer a Londres, al Regne Unit, i amb només 16 anys va arribar a la popularitat gràcies a que va guanyar un concurs de bellesa del diari britànic The Sun. L'any 86 va editar el seu primer single, Touch Me, I Want Your Body, tema que va marcar les bases de la seva sensualitat i agressivitat com a cantant i que va servir de títol al següent àlbum debut, l'any 87, Nothing's Gonna Stop Me Now. I ens anem ara d'una cantant com la Samantha Fox a una altra, en aquest cas una francesa, de Sigelé, que ens va portar un clàssic entre clàssics als anys 80 i que encara continuem escoltant. És el Guayas,
1: perquè de tranquil·litat ens dona aquí una música.
0: Comença aquest Euro Remix. Hem agafat una versió diferent de l'original per escoltar també aquest Guayas. Guayas... Nascuda la de Sigelé, la Claudi, a París, a França, el 25 de desembre del 52. El seu gran èxit, Guayas, Guayas, es va convertir en número 1 en molts països d'Europa i Àsia i va vendre més de 5 milions de còpies. Un dels clàssics de l'any 87, també cançó de l'estiu.

0: que ens hem passat de temps, Rosa Maria, i que ens hem d'acomiadar amb un altre tema que pena, per no tancar això, aquest repàs.
1: De totes maneres, esperem doncs, que en aquestes estones tan ben preparades, que nosaltres ho vam fer-ho ja des de l'hivern, perquè la gent entrés en bon peu que al cap de setmana, doncs, a veure, esperem que ja els hi hagin durant aquestes setmanes induït a passar-s'ho d'allò més bé, eh?
0: Ah, exacte, això pretenem.
1: I el tema...
0: Per acabar, doncs, un tema que segur que t'agrada, Rosa Maria, segur que els nostres oients, un darrere l'altre, però aquest és una barreja de cançons que va fer Francesco Napoli l'any 87 i es diu Balla, Balla. Doncs fantàstic aquest tema, amb un recull de cançons italianes, també va ser cançó de l'estiu, amb Francesco Napoli. Nosaltres ens acomiadem fins d'aquí a dues setmanes.
1: Exactament, perquè la setmana que ve, doncs, festa major i Tordera, Alberto, espero doncs, que ens vinguis a visitar. Ja saps que tens una casa amb un carrer determinat molt llarg per vindre'ns a veure.
0: Molt bé, moltes gràcies, bona festa major a tots els oients i ens tornem a retrobar d'aquí a 15 dies, ja al setembre.
1: I
0: mentrestant,
1: anirem ballant amb aquest tema, sí?

0: La ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor i hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: En 7.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Endesa executarà talls de llum i treballs viaris al veïnat de Sant Pere per millorar el servei elèctric. Els talls programats seran avui i demà, mentre que les tasques de restabliment, asfaltatge i pintura es faran del 7 al 9 de setembre. Som dijous 3 de setembre. Un incendi al terrat d'un habitatge i al carrer Doctor Trueta obliga a mobilitzar bombers i policia. El foc, que només va provocar danys materials, es va extingir sense deixar ferits i els indicis inicials assenyalen una burilla mal apagada com a possible causa. La Biblioteca de Tordera acull l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre. Segons el regidor de Cultura, Pere García, és una bona oportunitat per conèixer-la.
2: Creiem, doncs, que és una bona oportunitat, doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país. Doncs, també un recull, no?, periodístic, doncs, del mitjà propi.
1: La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva amplia les activitats de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica, en què professionals voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. Tordera també acull una concentració de suport a Ceuta. Entre els concentrats es van llegir pancartes com "Ceuta no se vende, se defiende". Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
3: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores con todas las letras.
1: En esports, el tordarenc Oriol Vilas és el nou coordinador de les seleccions catalanes base de futbol. El tècnic assumeix el càrrec amb l'objectiu de facilitar la feina als seleccionadors i posa en valor l'alt nivell del futbol formatiu català. Ho explica Ràdio Tordera.
4: A part, també és una responsabilitat poder representar el futbol català arreu del territori nacional amb les competicions o reunions que es puguin anar fent. És un privilegi, lògicament, i també és un honor poder treballar pel nostre futbol català.
1: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica, que de moment ve marcada per l'absència de pluges i sobretot per les altes temperatures. Aquest primer cap de setmana del mes de setembre, a més, el termòmetre encara s'enfilarà de forma més important i tindrem algunes màximes que podrien superar fins i tot els 35 graus a l'interior de la comarca. De moment avui vents fluixos, situació marítima tranquil·la, com a molt a marees de marejol aquesta tarda. Conseqüència del vent de Garbí, que es reforçarà una mica, serà lleugerament moderat, però vaja, la cosa no hauria de passar d'aquí. Temperatures que avui, si fan o fa, seran com les deia, màximes de 31-32 graus cap a l'interior del Maresme. De cara a demà, s'espera que les temperatures pugin més al centre del dia en una nova jornada que, com la d'avui, serà plenament assolellada i a la qual les màximes arribaran ja a fregar els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca.
1: Informatiu que acabarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i, com és habitual els dijous, farem memòria, recordarem algunes de les notícies que varen succeir una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem l'informatiu d'aquest dijous, 3 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

L'aigua de tot Tordera, inclòs Masmora, torna a ser apta per al consum de boca. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha certificat avui que tota la xarxa d'aigua de Tordera és completament apta per beure i cuinar, un cop aixecades les darreres restriccions que encara afectaven el nucli de Masmora. Segons les analítiques setmanals recents, els nivells de PFAS a Masmora han baixat per sota del llindar màxim permès, sumant-se així a la resta del municipi, que ja havia recuperat la normalitat prèviament. Tot i la recuperació de la normalitat, l'Ajuntament ha subratllat que es mantindran els controls periòdics en coordinació amb les empreses concessionàries per assegurar la qualitat del subministrament. Paral·lelament, segueixen endavant els tràmits per a la futura instal·lació de filtres de carbó actiu d'acord amb la legislació vigent. D'altra banda, davant l'origen artificial industrial dels PFAS, el consistori ha tornat a exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua una investigació a fons per depurar responsabilitats i aclarir la procedència d'aquests compostos al municipi. I un home de 61 anys i veí de Blanes ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital Doctor Trueta de Girona amb pronòstic reservat després de patir un accident de trànsit. Els fets han tingut lloc al voltant de les 9 del matí d'aquest dijous a la carretera Girona 600, on s'han vist implicades una motocicleta i una furgoneta. Fins al lloc dels fets s'hi ha mobilitzat ràpidament una patrulla de la policia local de Tordera, una altra de la policia local de Blanes, dues unitats del sistema d'emergències mèdiques i una patrulla dels Mossos de Trànsit per gestionar la incidència i atendre el ferit. L'empresa elèctrica Endesa ha anunciat l'inici d'un conjunt d'actuacions tècniques durant els propers dies amb l'objectiu de connectar la nova línia soterrada de mitja tensió als diferents centres de transformació de la zona de Sant Pere. Aquestes tasques, que formen part d'un pla de millora del servei elèctric al municipi, comportaran afectacions tant en el subministrament energètic com en la mobilitat i l'estat de la via pública. Segons ha informat la companyia, els treballs de connexió elèctrica obligaran a realitzar talls programats del subministrament. Així, avui i demà es produiran interrupcions del servei amb franges horàries diferents, les quals variaran en funció del centre de transformació on s'estigui intervenint en cada moment. Des d'Endesa es recomanen als veïns i comerços de Sant Pere afectats que prenguin les mesures necessàries per minimitzar l'impacte d'aquests talls puntuals. Un cop finalitzada la fase de connexió elèctrica, l'empresa donarà pas als treballs d'obra civil per restaurar completament l'entorn urbà. En concret, durant els dies 7, 8 i 9 de setembre, les quadrilles d'operaris es desplegaran a les zones on s'han realitzat les cates prèvies per dur a terme el restabliment de les rases, l'asfaltatge de la calçada i la posterior pintura de la senyalització horitzontal de la via pública. Des d'Endesa s'han destacat que totes aquestes actuacions responen a l'objectiu de millorar la qualitat, l'eficiència i la fiabilitat del subministrament elèctric en aquest sector del municipi. La companyia ha demanat disculpes per possibles inconvenients que aquestes obres puguin ocasionar durant els pròxims dies i ha assegurat que es treballarà per reduir al màxim els terminis i restablir la normalitat tan aviat com sigui possible. D'altra banda, us expliquem que ahir la tarda la policia local de Tordera i els bombers de la Generalitat van activar un dispositiu d'emergència per un incendi declarat en un habitatge del carrer Doctor Trueta. Les flames es van circumscriure a la part superior del terrat i, tot i que van causar danys materials en aquesta zona, van ser sufocades ràpidament pels equips d'extinció que van evitar que el foc s'estengués a altres estances de la casa. Un dels factors que va evitar conseqüències més greus és que en el moment dels fets l'habitatge es trobava completament buit. Per aquest motiu no es va registrar cap persona ferida ni intoxicada i la unitat de sistemes d'emergències mèdiques que es va desplaçar al lloc només va quedar en situació de prevenció, sense haver d'atendre cap afectat. Pel que fa a les causes, els primers indicis recollits pels agents apunten una burilla de cigarreta mal apagada com a origen més probable del foc, tot i que la investigació continua oberta per confirmar-ne tots els detalls.
Les tasques de pèrit es duren a terme en les properes hores per tal de descartar qualsevol altra hipòtesi. En el dispositiu hi va intervenir una patrulla de la policia local que es va encarregar de les primeres gestions i del trànsit a la zona, una dotació de bombers que va executar les tasques d'extinció i també refrescament i una unitat del SEM que finalment, com dèiem, no van actuar. L'actuació coordinada va permetre controlar l'incendi en pocs minuts i també restablir la normalitat al carrer sense més incidències.

0: Del 2 al 13 de setembre arriba a Tordera l'exposició Avui, 50 anys de periodisme, llengua i país. L'exposició repassa més de 50 anys d'història del diari Avui, des del seu naixement en un moment clau de la transició democràtica. A través de documents, materials periodístics i recursos narratius, la mostra explica la gestació del projecte i les dificultats superades per consolidar-ne com un referent del periodisme català. El recorregut posa en relleu la resiliència cívica que va fer possible el diari i destaca la contribució decisiva a la construcció d'un llenguatge periodístic modern en català. El regidor de Cultura a l'Ajuntament, Pere García, considera que és una bona oportunitat per conèixer la història del mitjà i també del país.
1: Creiem doncs, que és una bona oportunitat doncs, per tornar a veure aquestes portades mítiques de la història del nostre país, doncs també un recull no, periodístic doncs, del mitjà propi i doncs, que també podrem gaudir doncs, d'una taula rodona amb membres doncs, del diari El Punt i per tant doncs, creiem que serà una bona oportunitat doncs, per la gent de Tordera doncs, de disposar d'aquesta exposició a Tordera. A més, doncs, podrem parlar en aquesta taula rodona del dia 9 de setembre de com veiem les xarxes socials en català avui en dia i serà una bona oportunitat doncs, per debatre al voltant del català.
0: La mostra també ressalta el paper del diari com a aparador de la literatura, l'art i reflexiona sobre el seu testimoniatge davant l'actual emergència lingüística, posant en context el compromís del mitjà amb la llengua i el país al llarg de la seva trajectòria. L'exposició es podrà visitar a la Biblioteca de Tordera fins al 13 de setembre en l'horari habitual de l'equipament. La Corporació de Salut del Maresme i de la Selva ampliarà a partir de setembre les activitats del programa Domum, un espai d'acompanyament adreçat a persones amb malaltia oncològica i les seves famílies. L'ampliació serà possible gràcies a dos convenis de col·laboració amb la Fundació Ricardo Fisas i la Fundació Oncolliga Barcelona. Una de les novetats serà la posada en marxa de sessions individuals d'estètica oncològica en què professionals i voluntaris oferiran assessorament personalitzat sobre la cura de la pell durant el procés de la malaltia. També es posarà en marxa un grup de psico-oncologia conduït per una professional especialitzada que oferirà un espai de suport per ajudar les persones afectades a afrontar el diagnòstic i adaptar-se a les possibles seqüeles. El programa mantindrà més activitats com el ioga suau, així com xerrades i tallers de divulgació. El conveni amb Oncolliga també permetrà mantenir el suport econòmic al servei de suport immediat a domicili destinat a persones amb una malaltia avançada. Amb aquestes noves activitats, el programa Domum reforça l'acompanyament integral de les persones amb càncer amb l'objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida. I desenes de persones es van concentrar ahir a la plaça de l'Ajuntament per expressar el seu suport a Ceuta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. Entre els concentrats es van llegir pancartes com «Ceuta no se vende, se defiende». L'acte es va desenvolupar sota el lema «A favor de Ceuta, en contra de la invasió migratòria». Així s'hi referia el regidor de Vox, aquí a Tordera, Eric Pérez.
2: Y creo que es un buen día para recordar una cosa, y es que algunos medios de comunicación y partidos políticos como el Partido Socialista llaman a esto una crisis humanitaria, pero es mentira, no es una crisis humanitaria. En una crisis humanitaria vienen mujeres, vienen niños, vienen ancianos, y esta no es la situación. Son hombres varones en edad militar, son invasores, con todas las letras, invasores, que no se caen.
0: Malgrat que la convocatòria explicava que l'acte no estava monopolitzat per cap formació política, la realitat és que només hi van assistir els dos regidors de Vox a l'Ajuntament de Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El torderenc Oriol Vila fa un pas endavant a la federació i es converteix en el nou coordinador de les seleccions catalanes base. Amb titulació UEFA d'entrenador, Vila substitueix Gerard Roca, que marxa al Bayer Leverkusen alemany. Amb un objectiu clar, alliberar els tècnics perquè es puguin centrar exclusivament a entrenar i fer el seguiment de jugadors. El nou coordinador s'ha mostrat molt agraït per l'oportunitat. En una nota de veu a Ràdio Tordera, el torderenc ha destacat la gran responsabilitat que suposa el càrrec i ha aprofitat per treure pit de la qualitat del futbol formatiu de casa nostra. Escoltem Oriol Vila.
2: Primer de tot, doncs, donar les gràcies a tota la gent que he pogut compartir en el món del futbol, dels aprenentatges que m'han anat donant al llarg d'aquest temps. A part, també és una responsabilitat poder representar el futbol català arreu del territori nacional amb les competicions o reunions que es puguin anar fent. És un privilegi, lògicament, i també és un honor poder treballar pel nostre futbol català. Dit en això, també és orgullós el poder veure que molts jugadors d'equips de poble o del nou canteres se'ls estan emportant canteres de fora del territori català. Això l'únic que demostra és que el futbol català és molt apte, s'està treballant molt bé i està molt actiu. Que hi ha molts jugadors i molts entrenadors que s'estan formant molt bé i tot això després té la repercussió de que equips de cantera catalans o fora del territori català s'estan fixant en molts jugadors i entrenadors d'aquí la nostra zona.
1: La federació també celebra l'ascens del torderenc. El seu director tècnic, Israel López, n'ha destacat que coneix perfectament la casa i garantirà la continuïtat d'un projecte que aquesta mateixa setmana ja ha començat a rodar.

0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya, un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Ens ho explica en la següent crònica Carina Vallvé.
1: Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
3: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de PIMEC.
4: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
1: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, segons el registre oficial del Departament de Salut, el 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen les persones joves que no subestimin el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid mai registrat a Catalunya. Ens amplia totes aquestes dades i dades Maite Poló.
5: Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
6: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
5: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
6: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
5: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Anem per la previsió del temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: Situació meteorològica que ve marcada novament avui per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. A les portes gairebé ja d'un cap de setmana, del primer cap de setmana del mes de setembre, que vindrà dominat sobretot per les altes temperatures. Una enèsima glopada d'aire càlid farà que tinguem màximes que demà ja fregarien els 35 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i que de cara a dissabte fins i tot es podrien sobrepassar aquests 35 graus. Fins i tot a prop de la costa tindríem valors de 33-34 graus. Per tant, altre cop, esperem unes temperatures molt per sobre del que tocaria, temperatures més pròpies del juliol o principis d'agost que no pas dels primers dies de setembre. Però bé, sembla que aquesta situació podria tenir les hores comptades, o si més no, els dies comptats, ja que de cara a mitjans de la setmana vinent, de cara a dimecres, esperem un canvi de temps que ens portarà vent del nord, baixada de temperatures i de retruc, també la possibilitat d'algunes precipitacions, que també seran molt benvingudes, perquè convé molt que plogui aquí al Maresme i en el conjunt del país. De moment, mentre això no arriba, com dèiem, tocarà passar calor. Avui, amb temperatures màximes que, com les d'ahir, s'enfilaran fins als 32-33 graus on més pujaran, amb vents que ho faran fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí aquesta tarda, entre el migdia i la tarda, i la situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà, nova jornada, idèntica a la d'avui, amb domini del sol, algun núvol prim pot aparèixer, però en general l'ambient serà assolellat, i tot això amb unes temperatures que demà pugen una miqueta més i que, com ja hem dit, puntualment a l'interior de la comarca podien arribar cap als 34 o 35 graus. Però la cosa no acaba aquí. Dissabte la temperatura puja més a tot el Maresme i esperem aquests valors que puntualment arribarien als 36 graus a l'interior de la comarca i als 33 o 34 a prop de la costa. Per tant, haurem de veure com evoluciona tot plegat, però sembla que es podrien activar algunes alertes per calor aquest cap de setmana. Diumenge la temperatura no pujaria més, fins i tot podria recular una mica, però en qualsevol cas continuem amb un ambient molt calorós, amb temperatures molt per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Los ejes de mi carreta, milonga.